0: hay planes...
1: ¡Mira esto!
0: ...que no se pueden rechazar.
2: Lo tengo todo pensado.
0: ¿Listos? Todo el contenido de A3 Player y Disney Plus...
3: ¡No veo este mundo!
0: ...en una sola suscripción.
4: ¡Quédate conmigo!
0: ...por solo 9,49 euros al mes.
5: Que no se os escapen.
0: Plan estándar con anuncios de Disney Plus. El plan perfecto...
6: Es ¡brillante!
0: ...en un solo lugar.
7: La primera és la Grècia i la segona és l'Egiptologia.
8: La Grècia, diguéssim, pregrega. És a dir,
7: Sobretot toca Schliemann i Evans.
8: Evans, és que Evans també...
7: Evans també era un altre personatge. Home, Evans és el que va construir... Bueno, perquè ens situïn els oients, és el que va descobrir Creta, el Palau de Cnossos.
8: Sí, que és una reconstrucció.
7: Que se'l va inventar. Clar.
8: Tu te'n vas a Cnossos avui en dia, el que trobes
7: tot
8: allà...
7: Tot està pintat.
8: És un parc temàtic.
9: Ja.
7: Sí, sí, sí. Jo hi he anat a Cnossos.
8: Sí.
7: Evans, i realment, vull dir, aviam, si vols veure la veritat, t'has d'anar al museu, però el que està en les excavacions és que Evans li va dir, ai, quina pena que això no es pugui veure tal com era. I es va dedicar a reconstruir tal com ell imaginava que hagués sigut aquest palau.
8: Llavors es troba segons quines sales que estan reconstruïdes amb columnes i els frescos. I, bueno, sí, en part sí, però... és una miqueta invenció, entre cometes, a partir.
7: Això va ser molt, molt qüestionat.
8: Moltíssim. Avui en dia continua sent qüestionat.
7: Sí, però avui en dia encara hi ha gent, alguna gent que comença a, diguéssim, ni tanto ni tan calvo, a entendre la posició d'Evans, no? Però durant un munt de temps es va encarregar Evans, però de forma...
8: Clar, perquè ell va decidir que no tenia suficient amb les troballes que pots trobar al museu, sinó que volia reconstruir el Palau de Cnossos.
7: Sí, sí, sí.
8: I clar, ho va fer segons el seu criteri.
9: Suposo que intentant recrear, i també en una època en què, diguem-ne, l'audiovisual no era tan extens, no? La sensació que seria, no? Estar en un lloc així, eh? I això fins a cert punt és bastant modern, és bastant d'avui en dia de realitats augmentades, sí. Etcètera, eh?
7: Ah, molt bé. Ara faries, repartiries unes ulleres de 3D a la gent perquè tingués la sensació del que seria.
9: Sí.
7: I ell, com que no tenia ulleres de 3D, doncs va dir, doncs vaig a reconstruir-ho perquè la gent no vegi quatre pedres tirades, sinó que es passi la idea del que això va ser.
8: A més, he de pensar també que Evans, quan va estar allà a les excavacions de Creta, no sos, durant moltes dècades ell va ser la màxima autoritat.
7: Sí, sí.
8: És a dir, que va rebre moltes crítiques, però és que gairebé, sí que hi va haver altres arqueòlegs, òbviament, però l'autoritat màxima
7: sobre
8: Minoics durant molts anys va ser Evans. Llavors, en aquest sentit, era una autoritat que tothom es prenia d'això com una persona que s'havia de creure. Parlàvem d'Sliman a Troia, però és que Sliman va excavar
7: Micenes,
8: va excavar Tirint. Després no va poder arribar, algun dels seus col·laboradors van excavar a Pilos, l'Arenosa Pilos, que diu Homer.
7: La de Néstor.
8: Sí, i que diu que va trobar Micenes al tresor, la màscara d'Agamenón.
7: Que no era la màscara d'Agamenón.
8: Hi ha una anècdota de que quan va estar excavant allà a Micenes, va enviar un telegrama al Cérem, ho explico una miqueta diferent.
7: Al rei de Grècia
8: dient, majestat, hemos encontrado los restos de vuestros antepasados.
9: Ostres.
8: Òbviament, antepassados nadats, perquè els reis grecs d'aquella època...
7: Eren danesos.
8: Eren alemanys.
7: Danesos
8: i alemanys, una miqueta. O sigui, no tenen res a veure.
7: Sí.
8: Però ell va trobar la famosa màscara d'Agamenón. Bueno, no és Agamenón, és una màscara que potser podria tindria 300-400 abans de l'època.
7: D'un capdill micènic.
8: Exacte. Sí. Però sí que va excavar a Micenes, va trobar el tesoro d'Atreo, que li va dir ell el tesoro d'Atreo, que és una de les principals tombes. Va trobar, diguéssim, que després altres arqueòlegs van perfeccionar, va trobar realment
7: les portes, restes, aquelles grans portes.
8: La porta de les leones. Bueno, leones, no està clar si són leones o leones. Però com que si falta el cap, no està del tot clar. Però ell va ser qui va trobar realment Micenes, que en aquell moment estava, era un turó que estava allà ple de terra, però ell va començar a excavar i va trobar les tombes, va trobar justament el que avui en dia, quan te'n vas a Micenes allà, que et porten, ho veus. És a dir que ell no era un excavador professional, no era un arqueòleg professional.
7: Tot val a dir que ell va anar aprenent conforme van excavant, vull dir que no va fer els mateixos errors a Micenes que havia fet a Troia, i que ell va anar, com si diguéssim, aprenent sobre la marxa.
8: I ell mateix, al final de la seva vida, va reconèixer que no és verdad, con Troia, pues cometí muchas burradas. No és la Troia homèrica, però bueno, como diciendo, ponte tú a excavar, a ver qué encuentras. Sí. És a dir, que Sliman, que també va ser una figura molt, molt controvertida, avui en dia, més enllà dels errors que va cometre moltíssims, és una figura capdalt de l'arqueologia.
7: Sí.
8: I el llibre segon, i quan parlàvem de Belzoni, però el mateix Cérem ho té clar i diu que, bueno, que sí, que parlem de les grans figures que van treballar a Grècia, i ho diu, i cito textualment, los grandes descubrimientos realizados en Egipto en los decenios que siguieron al trabajo de Champollion

0: Van ligados a cuatro nombres que, por orden de importancia, según nuestro criterio, son el italiano Belzoni, coleccionista, entre nosotros, saqueador.
1: Sí.
0: El alemán Lepsius, catalogador. I és veritat, Lepsius va ser un arqueòleg alemany
1: Sí, que
0: de...
1: es va dedicar, per exemple, a posar en ordre les
0: Sí,
1: dinasties
0: Reino
1: i...
0: Antiguo, Reino Medio, Reino
1: Sí,
0: Nuevo, o
1: això és de
0: Imperio Antiguo.
1: Lepsius.
0: Després diu el francès Mariette, conservador. És a dir, que va ser el principi que diu, bueno, compte, estem trobant moltes coses estan sortint d'Egipte, anem a crear
1: De
0: un
1: fet,
0: museu
1: va ser el primer director del Museu
0: del
1: Egipci
0: Caire,
1: del Caire.
0: l'antecessor d'aquest
1: Sí,
0: gran
1: sí.
0: museu que s'ha inaugurat fa un
1: I
0: any.
1: el primer que va començar a posar controls, aviam què es treu d'Egipte, què no es treu i tal.
0: I després diu, i l'anglès Petri, famoso medidor e intèrprete, és a dir, el primer, diguéssim, arqueòleg més professional, el que diu, bueno, m'agrada fer les coses ben fetes, no només és qüestió de trobar, sinó conservar,
1: Documentar,
0: documentar.
1: conservar...
0: Pensem que Petri va estar a Egipte 30-40 anys, va excavar a Amarna, per exemple, la capital d'Akhenaton, però va excavar també altres llocs d'Egipte, i és, diguéssim, dels primers, a més, no només va ser un arqueòleg metòdic, sinó que va ser mestre d'arqueòlegs.
1: Sí. No va ser... Carter no va treballar
0: Carter
1: amb
0: va ser un dels
1: Petri? Jo
0: seus, entre
1: diria que
0: cometes,
1: sí.
0: deixebles. John Pendlebury també va treballar quan era molt jovenet.
1: Amb
0: És que
1: Petri,
0: Petri va
1: sí.
0: estar a Egipte com 40 anys, és a dir. És un senyor que només va ser un gran expert, sinó que va ensinistrar
1: Va fer
0: altres...
1: escola, va fer escola.
0: va crear escola d'arqueòlegs. I ja, llavors, la primera i la segona part, com dèiem, són per nosaltres les millors. I
1: Sí.
0: segurament per molts lectors també, perquè són les que més t'emocionen, no només trobar Troia, trobar la tomba de Tutankamon, desxiframent dels jeroglífics, la pedra Rosetta, etcètera, etcètera. La tercera part, que parla de Mesopotàmia, està molt bé, la
1: Està
0: part...
1: molt bé perquè, a més, és una part com més desconeguda pel gran públic.
0: Exacte, perquè sí, de molta gent dirà, ah, sí, Babilònia, Nínive... Però com es van trobar?
1: No, no, i sobretot jo pensava, com m'explicarà com va acabar la porta d'Ishtar al Museu de
0: Perquè se la van
1: Berlín?
0: endur.
1: Però és molt gros, per endur-se allò.
0: Se la van endur i també van fer una reconstrucció potser una mica imaginària, eh? Perquè...
1: Bueno, però és que és molt gros allò endur-se, vull dir que no és una caixeta.
0: No. Si recordeu els lectors, perdó, els oients barra lectors d'aquesta secció, cap a principis de temporada van tenir a l'arqueòleg el Jordi Vidal, que havia publicat un llibre sobre excavacions a Síria, antiga Síria, que justament parla d'un dels personatges que apareixen en el llibre de Cèram, que és el Paul Emil Botta,
1: O sea,
0: el que
1: sí.
0: va trobar, entre cometes, Nínive.
1: Ni idea.
0: Trobar Nínive, a més, un Botta, que ja va parlar de la seva biografia al seu moment, que era un metge diplomàtic que no tenia una formació d'arqueòleg,
1: Era com una mica diletante, una
0: bastante
1: mica...
0: diletante, ja vam parlar al seu moment. Però clar, de partir de trobar Nínive, després van trobar Sur, van trobar altres ciutats assíries,
1: Babilònia.
0: Babilònia després, perquè també la història de Babilònia
1: També té tela.
0: tela, és una història mil·lenària en aquest sentit. Després amb el Bulli, Leonard Bulli, als anys 20 del segle XX, valga
1: Va
0: la
1: fer,
0: redundància, va
1: sí,
0: trobar Ur,
1: Ur.
0: tot el que significava també desxifrar aquestes diverses llengües.
1: Van trobar el Código de Hammurabi.
0: El Código d'Hammurabi, que està escrit en accadi, en sumeri, altres llengües que també es parlaven, és a dir, com
1: Es van
0: desxifrar.
1: començar, van començar a desxifrar aquestes llengües, que eren
0: Que va ser,
1: llengües...
0: com que ja tenia l'antecedent dels jeroglífics egipcis,
1: Van intentar fer seguir més o Sí,
0: menys
1: ha
0: amb els
1: posat...
0: estètics.
1: Sí.
0: I van anar més ràpid. En aquest sentit, no van trigar tant com els
1: Bueno,
0: jeroglífics
1: el que més
0: egipcis.
1: van triar a descobrir, per això és el cuneïforme aquell... No, el lineal B, aquell sí que van
0: A
1: triar.
0: lineal B allà, però lineal B és de molt
1: De
0: egeu.
1: Creta, sí, de
0: O de fet,
1: Creta.
0: el lineal A,
1: Alà és el que... El B el van descobrir,
0: sí,
1: el van...
0: Ventris
1: Sí.
0: i
1: Però
0: Chadwick,
1: Alà em sembla que
0: que
1: va ser
0: encara no
1: algú...
0: està.
1: Un dels dos va ser algú durant la Segona Guerra Mundial que
0: Sí,
1: aplicant codis
0: a lineal B.
1: de xiframent
0: Després
1: de...
0: del principi dels 50,
1: Sí.
0: en Ventris i en Chadwick van desxifrar, però el lineal A, que és dels minoics, i el lineal B dels micènics, si no m'equivoco,
1: Un es pot llegir, però no se sap
0: exacte. És
1: què
0: com l'hivern.
1: diu. Que pots llegir-lo, però no saps què diu.
0: Exactament.
2: O sigui que saps les lletres, com si diguéssim, però no,
0: No
2: el que
0: el
1: significa.
2: significa.
1: Perquè, a més, no tenen pedra roseta, saps? No,
2: Exacte.
1: no
2: Clar.
1: pots comparar amb un altre idioma que sí que coneguem i aleshores no podem saber el
0: En el
1: significat.
0: cas de les diverses llengües mesopotàmiques, l'acadi, el sumeri, etc., el persa,
1: Aquestes es van poder desxifrar.
0: aquestes les van poder desxifrar i bastant ràpidament. Però també, en aquests moments, anys 40, 50, al segle XIX, hi havia molta col·laboració.
2: Clar,
0: No és com avui
2: clar,
0: en dia
2: clar.
0: que potser hi ha massa competència
2: Sí.
0: segons quins investigadors. encara també avui en dia hi ha molta col·laboració,

0: Però en aquell moment, als anys 40-50 del segle XIX, especialment entre els arqueòlegs alemanys, que feien pinya,
1: sí,
0: doncs col·laboraven bastant, llavors, i també amb altres arqueòlegs o altres desxifradors britànics, francesos, danesos, etc. Hi havia certa col·laboració i això va permetre que el desxiframent fos més ràpid.
1: Sí, fos bastant...
0: Però aquesta tercera part també parla de, per exemple, que estem parlant de que, clar, Mesopotàmia, en aquella època, on estava? L'imperi otomà.
1: L'imperi otomà, sí,
0: clar,
1: sí.
0: Sempre hi havia problemes amb l'autoritat. Això ja amb el Jordi Vidal vam parlar. Sempre hi havia problemes amb l'autoritat.
1: Bueno, a més, en una època que, diguéssim, és més o menys l'època just abans de la Primera Guerra Mundial, que estan a punt de... I allà hi ha un xoc també, no només amb l'autoritat, sinó entre els arqueòlegs, els que són anglesos o els que són alemanys.
0: Sí, perquè
1: recordem que el marit de l'Agatha Christie, sí, el segon marit de l'Agatha Christie, es quedava allà, justament.
0: Sí, sí, de fet, ella explica en una de les seves novel·les doncs un cas que mort en Mesopotàmia, sí, i un cas que justament... Perquè ella va seguir el seu marit.
1: Sí, sí, ella passava allà els estius amb el seu marit.
0: I és que, i a més, en el cas mesopotàmic, és de l'àmbit mesopotàmic, és més complicat també perquè hi havia... Doncs hi havia molts lladres, hi havia molta, sí, violència de segons
1: les
0: pobles,
1: tribus.
0: Les tribus de que no desconfiaven molt. Clar, no és el mateix que Egipte, que diguéssim que el soldà egipci
1: posava una mica d'ordre,
0: que a més estava sota domini britànic, doncs clar, els arqueòlegs no és que fessin el que volguessin, però tenien bastant llibertat. Fins que ja en aquest segle XX, quan ja el regne d'Egipte va començar a desvincular una miqueta de Gran Bretanya, llavors les autoritats egipcies van dir, bueno,
1: es van quadrar una
0: mica. Esto de sacar tesoros d'Egipto se acaba. A Mesopotàmia van poder treure molts tresors perquè hi havia suborns amb l'autoritat i l'autoritat de les autoritats
1: otomanes. Bueno, era una autoritat amb extinció perquè s'estava desprenent a l'imperi otomà, amb la qual no...
0: I també moltes primeres troballes es van enfonsar, es van perdre, moltes tablilles inicials que van començar...
1: Es van fer malbé,
0: és a dir que van tenir que aprendre una miqueta també en
1: sèrio. Sí, perquè al principi, quan treien les tablilles aquestes, se'ls desfeien els pocs dies d'haver-les tret, perquè canviaven d'humitat, canviaven de temperatura i se'ls desfeien les tablilles. I fins que van aprendre com conservar-les, doncs clar, van perdre bastantes.
2: Clar, clar.
0: Però, bueno, estem parlant d'una època en el que les imatges que tenim sobre això, los leones alados de Assirios i Babilonios, la porta d'Istar, segons quines figures animalístiques de les religions assíria o babilònia, la Torre de Babel, la famosa Torre de Babel,
1: els figurats, exacte.
0: És justament la imatge que tenim avui en dia, ve d'aquesta època, d'aquestes grans troballes. Llavors, ja la quarta part, com deia abans, que la part més això del món americà, del món sobretot mesoamèrica, asteques, maies, és una part que...
1: És més fluixota. Sí, a mi és la que menys m'agrada.
0: Més, diguéssim, més, una mica més desordenada, sí, també, perquè passa d'un, sí, lloc a un altre, amb no gaire solució de continuïtat.
1: Sí. I també és la més curta, de fet.
0: Sí, i és la que ell diria que més coneix i que es refia massa de segons quines llegendes i quines històries que, al llarg del temps, doncs, dedica, per exemple, moltes pàgines a... Sí, quan aquell arqueòleg es va en un llac que hi havia una ciutat maia amb uns buzos, van començar a buscar i al final resulta que la cosa no era exactament així. Però, bueno, clar, és els inicis també de l'arqueologia amb el món mesoamericà. La veritat és que Dios es tumbas y sabios és un llibre que té això 77 anys des de la primera edició.
1: Però encara es llegeix molt bé.
0: Es llegeix molt, molt bé. És un llibre que anticipa molta divulgació que hem llegit en les darreres dècades. La veritat és que segurament moltes coses que hem llegit en divulgació, en cert sentit, el que fan és inspirar-se una mica bastant en el mateix Cérem. És a dir, que és un llibre que ha inspirat a molts arqueòlegs, a molts investigadors.
1: I que ha envellit bé, jo trobo. Que
0: sí. És un llibre que, òbviament...
1: No té les últimes novetats, lògicament, òbviament, no? Però que, tot i així, encara el pots llegir i pots disfrutar-lo, tot i que ja tingui, quan, 50 anys?
0: 70 anys.
1: Imagina't.
0: Ja farà 80 dintre
1: novetat. Però, tot i així, no se't fa gens pesat, encara el pots disfrutar bé. Jo crec que per una lectura d'estiu, per algú que vulgui saber alguna cosa d'arqueologia...
0: És ideal. Perquè, a més, és que ell ho deia, és escrit un llibre per gent que no sap d'arqueologia. Mm. Explica les coses d'una manera senzilla. És un llibre que déu-n'hi-do, perquè també, gairebé 80 anys després, a mi em sorprèn bastant que sent un llibre divulgatiu, és un llibre que té molt pes. Mm-hmm. En aquest sentit, és un llibre que segons quines coses que trobes avui en dia no tenen res amb... El que fa Cèrem no té res a envejar, en aquest sentit. És un llibre que es manté molt bé, com deia l'Imma. Un llibre que les dues primeres parts, sobretot, són delicioses, són les més emocionants. Descobrir les històries d'aquests grans arqueòlegs, les històries, les misèries també, perquè cadascú també tenia les seves pròpies misèries.
2: Segur.
0: És un llibre que t'apropa a un món. És un llibre que, tal com acabes de llegir-lo, dius, bueno, què? ¿Cuándo me voy de excavación?
1: Tothom voldria ser Indiana Jones.
0: Exacte. És un llibre que, clar, anticipa molt el que vam veure les pel·lícules d'Indiana Jones i anticipa molt aquesta imatge, potser molt romantitzada, molt idealitzada de l'arqueologia, que l'arqueologia no és trobar tesors, l'arqueologia és...
1: És embrutar-te molt.
0: Embrutar-te molt, passar molta calor un mes a l'any i molt dolor lumbar, perquè
1: exacte,
0: estàs allà,
1: molt de lumbago.
0: I allà amb el pic i el pinzell intentant trobar alguna cosa i se toca catalogar i dibuixar.
2: Doncs anidó. No és pa tot el món, eh?
1: No. Fantàstic. Jo sempre deia que a mi que no em deixessin les excavacions, que millor em quedava l'arxiu documentat.
2: Doncs aquest és el Dioses, tumbes i sàvios que avui ens ha explicat la Imma Moixella i l'Òscar González. Per estar més fresquets, així ens imaginem que encara faria més calor si estiguéssim excavant a segons quin lloc. I així ens ha passat molt més agradable la nit. Així que moltes gràcies, Imma. I encara ens donarà temps, oi, Òscar, de fer una sessió més amb l'Imma aquesta temporada?
0: Sí, encara es queda, tancarem temporada d'historiadors.
1: Ens quedarem més a prop i amb un tema molt polèmic.
0: Sí, un tema que avui en dia fins i tot podríem dir que continua sent fins a cert punt
1: polèmic
0: i d'actualitat.
2: Ah, doncs mira, escolta.
0: Parlarem dintre d'unes parell tres de setmana.
2: Ah, exactament. Doncs moltes gràcies, Imma, Òscar, i fins ben aviat.
1: Vinga, adéu.
0: Adéu.

va passar tal dia com avui, 30 de juny del 1989. S'estrenava als cinemes la pel·lícula Great Balls of Fire. Aquell dia arribava a les sales una producció centrada en la vida del músic Jerry Lee Lewis, figura clau en els orígens del rock and roll. La pel·lícula, protagonitzada per Dennis Quaid, proposa un recorregut per diferents moments de la trajectòria de l'artista, amb especial atenció als seus inicis, la seva ascensió a la fama i els episodis que van marcar la seva carrera. El film se situa en un context en què les biografies musicals començaven a guanyar presència en el cinema comercial, amb l'objectiu de recuperar històries reals vinculades a la música popular i presentar-les a noves audiències. La bona recepció de la pel·lícula va contribuir a reintroduir la figura de Jerry Lee Lewis a noves generacions.

Recordem així que va ser tal dia com avui, un 30 de juny del 1989, que s'estrenava als cinemes la pel·lícula Great Balls of Fire.

0: Sabem, i els que també tenim una vida docent com a tal, que avui dia tenim un problema seriós a l'hora de proposar exercicis, corregir exercicis, si més se'ns entrega de forma digital, perquè hi ha això que diu que, bueno, doncs que molts cops quan fan els exercicis i tal fan servir les IAs, eh? Fan servir això de que això no ho han fet ells, eh? Això ho ha fet la IA. Clar, però fins a quin punt és així i fins a quin punt se sap emprar bé les intel·ligències artificials i pot ser un motor perquè tu entreguis un millor aprenentatge. Cal saber com estan fent servir el nostre jovent i el nostre alumnat en general, no?, la intel·ligència artificial generativa, i si se n'està fent un bon ús i, per tant, si té alguns aspectes positius al marge dels evidents de negatius. Hi ha un estudi que ha intentat extraure algunes conclusions a partir de molts estudiants, més de 3.000 estudiants, que ho han fet a la UOC, i un dels seus responsables és el professor d'Economia i Empresa, Ramon Puig. Ramon, gràcies per passar pel programa.
1: Hola, bona nit.
0: Ramon, una de les dades que a mi em sembla més important, perquè crec que és una cosa que a tots ens cridava l'atenció i que se li pugui posar dades és importantíssim, és el fet de quin percentatge de l'alumnat verifica o no verifica si allò que li ha... Ai, que bé, que ja m'ho han fet, pam, pam, dos cops amb les mans, allò és cert, correcte o està bé. Això és impressionant.
1: És impressionant el resultat que ens ha donat. Permet-me recordar que l'estudi està fet a alumnes d'entre 14 i 18 anys.
0: Perfecte.
1: Per tant, no són alumnes universitaris, és el primer estudi d'aquest nivell. Uh-huh. I ens ha donat una fotografia que precisament va anar al sentit que tu indiques. Que la intel·ligència artificial és quelcom que ha arribat i ja està a les aules, això és una evidència. Mm. El 85% de l'alumnat diu que el fa servir cada setmana, no? Mm. Però, en canvi, quan es tracta i se'ls pregunta amb diferents preguntes què és el que fan i si verifiquen, aquí és on ens hem trobat la gran sorpresa. Cada vegada es verifica menys.
0: Això és el que crec que és més important, això perquè crec, Ramon, que els que ja tenim una edat som desconfiats de mena, saps? Que vull dir, de dir, escolta, vols dir que això està tan ben fet? No, això no ho pot fer. I ni que sigui per això, tenim més tendència a revisar, no? I a dir, escolta, deixa'm-ho rellegir, això, no? Com vols que enviï aquest correu sense haver-me rellegit una mica, no? I això potser el jovent, Ramon, no ho té tan present, oi?
1: Gens. L'enquesta mostra que els joves, quan fan servir la intel·ligència artificial, és per solventar-los un problema que tenen, una tasca.

0: tasca.
1: Clar, clar.
0: I en aquest moment verifica si aquesta tasca els hi ha donat algun profit. Realment és el gran problema que ens enfrontarem els docents en els propers mesos.
1: Això és terrible perquè, clar, si alguna cosa bona té el fet de que, doncs mira, poso cometes, algú els hi faci els deures, no? Com si diguéssim, poso cometes, aquest algú, doncs, les IES, seria que, en lloc de frustrar-se, anem a dir, davant d'un problema que no saben resoldre, problema del que sigui, doncs, si han posat un mínim interès, si han posat un mínimes ganes, i a mi, per exemple, em frustrava quan jo era molt petit, no? Pues no tenia prou apunts, o, clar, era totalment diferent. I fins que no tornaves a classe, doncs no ho entenies, no? Quan explicaven allò que no havies fet bé. Doncs, clar, el fet de que ja t'ho corregeixin, com si diguéssim, no? I que, per tant, doncs et diguin, mira, que les bones IES generatives, tu els hi poses com, per exemple, mecanisme, com tu faries l'exercici o com plantejaries, i fins i tot et pot corregir una mica. Això és un aprenentatge fantàstic, és una eina fantàstica, Ramon. El problema és el que tu dius, no? Si ja és perquè m'ho faci, i no faig aquest procés de rellegir-m'ho, de comprendre-ho, d'aprendre, no, amb això?
0: Sí, sí, totalment d'acord. A veure, de fet, una de les coses, una de les frases que a mi m'encanta, que m'ha extret d'aquest estudi, és que cada vegada els nostres alumnes saben més que demanar a la IA, però encara no saben com discutir-li una resposta a la IA. I aquí és on ens trobem amb el problema. Abans corregíem el resultat, però és que el resultat ara és fantàstic. Fins i tot et poso una altra cosa que per mi és també molt important. Fa 10 anys ens preocupava que els nostres alumnes busquessin les respostes a Google. Diu, el problema d'avui ja és més subtil. Ja no busquen respostes, les reben totalment acabades.
1: Clar. Clar. És a dir, no van a buscar una font d'informació, sinó volen ja el resultat, no? I això ho canvia totalment, perquè al final, dins d'una recerca de fons, hi ha un procés d'adaptació a allò que realment t'estaven preguntant, no? Que canviava una mica l'enunciat, perquè en lloc de no sé què era, no sé quantos. Per tant, ja hi havia com a mínim un procés de transformació, no? Aquí és que ni això, és que ja t'ho deixa totalment enllestit. Quasi l'únic que hem de vigilar és no copiar allò que diu, si no t'ha gustat la resposta, hago una diferente, no?
0: Sí, és molt habitual encara, això, eh?
1: Encara els enganxem per aquí, una mica.
0: Sí, sí. No, això és veritat, perquè ens podem trobar alumnes que hagin presentat una tasca excel·lent, però en canvi no hagin après res.
1: Clar, això és, aquí està el tema, perquè és no entendre fins i tot, sempre ser docent ha tingut aquesta dificultat, no? De que no ets l'enemic, sinó que és algú que vol que aprenguis i que per tant doncs, et fiques reptes, no? Que s'han d'entendre així. Però clar, un no fica exercicis, problemes o enunciats amb ganes d'això, sinó perquè aprenguin, no? Perquè pugui ser un camí que de dificultat, i en la dificultat està l'aprenentatge, no? Quants cops es diuen, no, dels professionals de la psicologia, que el fet de que una tasca doncs et costi fa que això entri més dins del teu, interioritzes molt millor aquell aprenentatge que has fet, no? Quan el teu esforç s'ha limitat a fer el que ara en diuen un prompt, doncs dius, a veure, és que a mi fins i tot m'arriba a sorprendre el fet de que es plantegin, Ramon, fins i tot veus llibres o publicacions de com fer un bon prompt, no?
0: Sí.
1: I jo dic, a veure un moment, si a on estem arribant, al final què és el que volem saber fer bé? Prompts o coneixements? És apassionant i desesperant al mateix temps, Ramon, que sí?
0: Aquí el nostre estudi mostra una cosa que va en aquesta línia, que és el fet que ja s'està creant una nova bretxa a l'educació, que és la bretxa que existeix entre l'ús que se'n fa intensiu i la verificació i aprenentatge que s'aconsegueix a través de la IA, sobretot l'ús i verificació. Aquí hi ha una bretxa pràcticament molt important, molt important. I que aquesta bretxa fins i tot s'enxampla des de l'ESO fins a batxillerat, i cada vegada és més gran. I llavors aquí és on, ara ja parlo com a professor, és quan ja tenim un encàrrec. Jo crec que els professors també ens hem de posar a pensar aquí, que és que el professor hem de ser els acompanyants dels nostres alumnes en aquest món en què la IA ja està present. Sí. I no hem de posar tant la mirada en el producte final, sinó en el procés.
1: Totalment.
0: I aquí la importància de fer-nos, d'ajudar l'alumne, sobretot a fer-se bones preguntes. No? La curiositat fins i tot científica. No?
1: Sí, sí.
0: Ser curiós, preguntar-se i llavors trobar respostes. I una resposta que et porti una altra pregunta. I jo crec que aquest és el gran canvi que hi haurà a la docència. És a dir, fer que els professors ja no siguem font de coneixement, sinó acompanyants en aquest procés d'aprenentatge, no?
1: Motivadors en el bon sentit, no motivadors en plan de dir que bé que ho fas tot, no? Que a vegades és el que et fa la IES, no?
0: No,
1: sinó
0: això
1: de,
0: tampoc.
1: Clar, per això, sinó d'encrescadors, no? Podríem dir, de que t'estimuli a recercar. La informació està allà, l'hem de saber buscar i hem de presentar, no? Què és el que portes que no sabien que existien, no? I que a partir d'aquí vagin fent. Per tant, si ho entenc bé, no seria tant, Ramon, seguir aquesta línia. Potser el que ha de canviar és el procés d'avaluació, no? És a dir, o què s'avalua, no? Que abans
0: sí.
1: Eren més resultadistes i ara potser
0: sí.
1: Ha de ser més de l'interès i les inquietuds de l'alumnat, no?
0: Totalment d'acord, perquè aquí una de les coses que ens mostra l'estudi és que tenim un risc molt important. I aquesta és una cosa que hi hem de prestar molta atenció, tota la comunitat educativa, que és que la intel·ligència artificial agafi un paper de substitució d'aquelles tasques que tots creiem que són essencials per la formació humana, que és el reflexionar,
1: sí.
0: Que és el fer preguntes, que és el pensar. En el moment, és que sembla molt, molt obvi, no? Però quan les persones deixin de pensar, automàticament perdrem una gran part de la nostra vàlua com a humans, no? I aquí és on, aquest és el risc que hem detectat amb aquest estudi. Compte que els nostres joves hi ha el risc de que deixin de pensar, deixin de contrastar, deixin de parlar uns amb els altres, deixin de desconfiar, deixin de fer feines de contrast. Personalment, com a professor, em preocupa moltíssim el resultat aquest que hem observat.
1: Fins i tot al punt de despreocupar-se, no? Perquè quan tu saps que has d'entregar un exercici, que has de, jo què sé, doncs, que has d'estudiar per tal dia, qualsevol cosa d'aquestes, tens ni que sigui activat, no? Allò de dir, ostres, això ho hem de solucionar, eh? Si tinc ganes de jugar a aquest videojoc o tinc ganes de sortir amb els meus amics, però tinc allò de que ho he de fer. Clar, si tu et despreocupes, perquè saps que en 2 minuts li preguntaràs a la IA i t'ho farà, vamos, de fàbula, ja com aquest d'això de deixar-ho per l'últim moment encara es pot agreujar més, oi que sí?
0: Sí, totalment d'acord. Però aquí és on hem de canviar la forma de fer les coses del professorat, també.
1: Clar, clar.
0: Si en comptes d'avaluar el producte final,
1: sí, sí.
0: El que hem de fer és avaluar altres coses. Per exemple, jo com a professor, cada vegada estic preguntant més a l'alumne, dir, vale, molt bé, ja tinc aquí el teu treball, el que tu havies de fer, d'economia, una reflexió, el que sigui. Ara explica-me-la.
1: Clar. Totalment.
0: I és aquí on jo comprovo si realment l'alumne ha après alguna cosa o ha consolidat els coneixements que havíem treballat, no?
1: Totalment.
0: Que clar, aquesta és una... haurem de canviar la forma de fer. També un altre dels aspectes importants. Jo també estic intentant portar-lo a terme, el que passa que aquí tenim un problema de temps i de recursos, que és anar a avaluar tot el procés. És a dir, des que tu li fas l'encàrrec fins que et presenta, què ha passat per aquí al mig, no? Què has fet? Sense prohibir l'ús de la intel·ligència artificial, eh? Jo sóc contrari a la prohibició.
1: Estic d'acord.
0: Crec que és una eina que ha arribat i que l'hem d'aprendre a fer servir bé. Però sí que hem de dir, escolta, primer de tot, reconeix que l'has fet servir. És a dir, no tinguis por a reconèixer-ho. Ara bé, quan tu la reconeguis, digue'm com l'has fet servir i com t'ha ajudat. No quina feina t'ha fet, sinó com t'ha ajudat a tu a fer la feina. I per mi, els resultats que estic començant a veure, per mi són espectaculars. Fan que l'alumne, primer, no tingui la por a fer-la servir i a dir que l'està fent servir. I segon, que ha de desenvolupar la capacitat i l'habilitat d'explicar-t'ho, de justificar-ho. I crec que això també ens fa bons, eh?
1: És molt interessant, perquè llavors ja no és que sigui una trampa, no? O com una xuleta, com si diguéssim, sinó que sigui una eina, no? I aquí és on totalment d'acord i on més incidiu a través d'aquest estudi i de les reflexions que heu fet a la UOC, de, diguem-ne, la importància de que el professorat entengui aquest canvi, ja no de paradigma, sinó aquest canvi de realitat absolut. No?
0: Correcte. Ha estat l'alumne, l'estudi ha estat impulsat per l'Escola Pia de
1: Catalunya. Ah, sí, és veritat.
0: Soc professor de l'Escola Pia de Calella.
1: Fantàstic.
0: I llavors el que hem buscat és l'assessorament científic i de qualitat i metodològic, pedagògic, del Departament de la UOC, vale? De la Universitat Oberta de Catalunya. Però, clar, jo, la perspectiva que nosaltres hi donem és des del professorat d'escola, ¿vale?
1: Sí, sí, per això també l'edat de l'estudi que heu fet. Sí, exactament.
0: Correcte. Llavors, a veure, en aquest moment, efectivament, tal com dius tu, haurem de canviar-ho tot, haurem de replantejar-ho, haurem de demanar a l'alumne noves coses i, sobretot, el paper del professor. Una altra de les coses que ha sortit molt important a l'estudi és... Quan l'alumne verifica, se li demanava que marqués quines eren les opcions de verificació. Un que utilitzaven, hi havia 10.
1: Val.
0: Una d'elles era preguntar al professor, saps en quina posició ha quedat?
1: A veure.
0: La vuitena.
1: Ostres, val.
0: És a dir, a nosaltres ens ha cridat molt l'atenció aquesta resposta. Per què l'alumne no confia en nosaltres com a verificadors? O potser és perquè pensa que si diu que ha fet servir la IA...
1: Ah, jo anava a dir això. Anava a dir això. Que em sembla que aquest és l'argument de dir no, perquè si no s'entregarà que no ho he fet jo, no? Com si diguéssim, en lloc d'aquesta confiança de que sigui aquest còmplice, aquest engrescador que dèiem de l'aprenentatge, no? Que dèiem.
0: Doncs veus, aquí és on aquesta idea que et plantejava de canviar el paper del professor dins de l'aprenentatge amb la irrupció de la IA, doncs potser també hem de generar aquest entorn de confiança amb l'alumne. Que nosaltres siguem uns motors també del seu aprenentatge en aquest entorn. I jo crec que és un repte el que ens enfrontem amb els propers mesos, anys, no?
1: Exactament, sobretot perquè quan un pot dir, bueno, ja ens hi trobarem, no? Quan pot ser una cosa que sigui una moda, una cosa que falti veure que es consolidi, aquí no hi ha volta enrere. Eh? En tot cas, ja veurem on acabem, però no hi ha volta enrere i, per tant, quan abans ens hi posem, millor seran els resultats al final pel que volem, que és el nostre alumnat. Mira, jo me'n recordo quan vaig començar a la SER, precisament, que teníem allà llavors l'Iñaki Gabilondo, i l'Iñaki sempre, a mi no m'ho va fer, perquè jo estava aquí a Barcelona i ells estaven a Madrid, però ell sempre el primer dia, quan començava algú, i anava a entrar a fer comentar una notícia en no sé què sitio ha pasado esto, el primer que feia, fax, li treia el paper. I diu, però mira, quan anaves a entrar al directe, li treia el paper, diu, explícamelo. I clar, era totalment cert, perquè tu només que, clar, no et sortiria tan perfecte com quan ho redactaves, d'acord? Però si tu has redactat la notícia, ets capaç d'explicar què deia la notícia. No tindràs totes les dades, però sí sabràs el que és, no? I això era una mostra de poder dir, no, el més important per poder, en aquest cas, comunicar, és saber què estàs comunicant, no? Doncs aquí la importància d'això que ens deies, que era absolutament clar, no? De dir, escolta, val, ja m'has presentat aquest treball, ara explica-m'ho. Doncs aquí sempre estarem, Ramon, perquè ens pugueu explicar moltes de les coses i que pugueu seguir investigant, perquè és una cosa molt necessària i que en puguem saber i entre tots fer el que volem, que és que el jovent creixi sent autèntiques experts en mil i una coses, però és important que hi hagi aquest procés d'aprenentatge, que és el que els farà especials i únic, que és el que volem sempre de tots els alumnes. Ramon Puig, moltíssimes gràcies per haver passat pel programa i fins la propera.
0: Gràcies a vosaltres, una abraçada.

Una vida i una cançó. Hi ha artistes que s'expliquen en una sola paraula. D'altres, com l'artista del qual parlem avui, en necessiten dues: talent i tragèdia. Va ser el creador del soul, el primer artista negre a controlar el negoci de la seva pròpia música, un home de bellesa física i veu extraordinàries, que va morir als 33 anys en unes circumstàncies que la seva família no ha acabat d'acceptar com a definitives. La seva vida és, en molts sentits, la història de l'Amèrica negra dels anys 50 i 60. El gospel i el carrer, la fe i el pecat, la llibertat promesa i el racisme que no l'abandonava mai. El protagonista és Sam Cooke.

Samuel Cooke va néixer el 22 de gener del 1931 a Clarksdale, a Mississippi, al cor del Delta del Blues. Era el cinquè de 8 fills del reverend Charles Cooke, pastor baptista, i la seva dona Annie Mae Carroll. La família vivia en la pobresa, com la majoria de famílies negres del Deep South d'aquella època, en una societat que els tenia legalment relegats a la categoria de ciutadans de segona. El 1933, quan Samuel tenia 2 anys, la família va traslladar-se a Chicago, Illinois, buscant les oportunitats que el sud els negava. A Chicago, els Cook es van instal·lar al barri de Southside, l'epicentre de la comunitat afroamericana de la ciutat. El reverend Cook va continuar predicant i la música religiosa va ser el primer aliment sonor de tots els seus fills. Samuel va cantar per primera vegada en públic als 6 anys, en un grup format pels seus propis germans, els Singing Children. Era natural, espontani, sense esforç visible. Tenia quelcom que els altres nens del cor no tenien. Una veu que et feia aturar-te. A l'escola, Samuel va anar a la mateixa Wendell Phillips Academy High School, on Nat King Cole havia estudiat anys abans. Una coincidència que, vista des d'avui, sembla gairebé simbòlica. Dos dels grans vocalistes de la música americana formant-se al mateix edifici, en la mateixa comunitat. Als 14 anys, Samuel ja era prou bo per convertir-se en el cantant principal dels Highway Q6, un grup de gospel juvenil de Chicago que tenia una reputació notable en els circuits religiosos. Allà va fer-se amic d'un veí de la mateixa edat que cantava en un grup rival, Lou Rawls, el futur autor de You'll Never Find Another Love Like Me. Dos talents que es creuaven als mateixos carrers, a la mateixa edat, encaminats cap a carreteres paral·leles.

El 1950, quan tenia 19 anys, Sam Cooke va fer el pas que definiria els primers 10 anys de la seva carrera. Va entrar als Soul Stirrers, un dels grups de gospel més prestigiosos dels Estats Units, substituint el llegendari tenor R.H. Harris com a veu principal. Era un ascens meteòric per a un jove de la seva edat i una responsabilitat enorme. Els Soul Stirrers tenien un públic fidel i exigent, i Harris era una llegenda. Però Cooke va conquistar els fidels ràpidament, no només amb la veu, sinó amb una presència física que trencava les convencions dels concerts gospel. Les noies s'acostaven a l'escenari com si fos un concert de pop, quelcom inaudit en aquells circuits. Amb els Soul Stirrers va gravar per al segell Specialty Records, sota la supervisió del productor Bumps Blackwell. Cançons com Peace in the Valley o Jesus Gave Me Water van consolidar la seva reputació en el món gospel. Però a Cooke li rondava pel cap una idea que en aquell entorn era gairebé una heretgia: fer música secular. Pop, cançons d'amor, cançons per a la ràdio i els joves blancs i negres que no anaven a missa, però que sí que compraven discos. El primer intent va ser discret i estratègic. El 1956 va publicar Lovable, una versió secular d'un gospel propi, sota el pseudònim de Dale Cooke, per no ofendre els fans religiosos. No va enganyar ningú. La veu era inconfusible. L'escàndol no va esclatar del tot, però la tensió amb el seu entorn gospel era evident. Art Rupp, el cap de Specialty Records, volia que Cooke seguís el model de Little Richard, R&B, cru i enèrgic. Quan Rupp va entrar en un estudi i va trobar Cooke cantant Gershwin, va tenir un atac de nervis. Poc després, Cooke i Blackwell van abandonar el segell. El seu propi pare, el reverend Cooke, va ser paradoxalment qui li va donar el permís moral per fer el salt. Li va dir que el que importava no era el que cantava, sinó que Déu li havia donat una veu i un talent i que el veritable ús d'aquell do era compartir-lo i fer feliç la gent. Amb aquelles paraules de cobertura, Samuel Cooke va afegir una E al seu cognom. Creia en la numerologia i pensava que un nom amb un nombre parell de lletres portava bona sort, i va signar amb King Records com a Sam Cooke.

saying. You Send Me, publicada el 1957 com a cara B d'un single, va arribar al número 1 als Estats Units i va vendre més d'un milió i mig de còpies. Era el seu primer hit secular i va demostrar que la intuïció de Cook era correcta. Aquella veu podia conquerir qualsevol públic. La cançó va inaugurar una dècada de hits que van redefinir la música popular americana. Chain Gang, Wonderful World, Twisting the Night Away, Another Saturday Night, Cupid... 30 singles al top 40 americà entre el 1957 i el 1964. Però Cook no era simplement un artista, era un empresari visionari. Va ser un dels primers artistes negres a fundar el seu propi segell discogràfic, Sar Records, i la seva pròpia empresa editorial. Controlava les seves cançons, els seus drets, el seu negoci. En una indústria que havia explotat sistemàticament els artistes negres durant dècades, aquell control era una declaració política tant com econòmica. La vida personal, però, era complexa. El 1959 es va casar amb Barbara Campbell, la seva nòvia de la infantesa, amb qui havia tingut una filla, Linda, 2 anys abans del casament. Junts van tenir 2 fills més, Vincent i Tracy. Però el 1963 va succeir la tragèdia que el va destrossar per dins. El seu fill petit, Vincent, va morir ofegat a la piscina de la família amb només 18 mesos. Cook mai no es va recuperar del tot d'aquella pèrdua.

L'any 64, l'any de la seva mort, va gravar A Change Is Gonna Come, la cançó que el connectava explícitament amb el moviment pels drets civils, una peça que és considerada un dels himnes més importants de la lluita per la igualtat racial. Era la confirmació que Cook havia evolucionat molt més enllà de les balades pop. Era una veu política i moral, un artista que sabia que la seva influència anava molt més lluny de les llistes. La nit de l'11 de desembre del 1964, Sam Cooke va morir a l'Hacienda Motel de Los Angeles, disparat per la gerent del local, Bertha Franklin. Tenia 33 anys. La versió oficial diu que Cooke va irrompre violentament en l'oficina de la gerent gairebé despullat i que ella va disparar en defensa pròpia. El cas va ser classificat d'homicidi justificat. La família Cook ha posat en dubte aquella versió des del primer dia i molts aspectes de la nit continuen sense tenir una explicació satisfactòria. Va ser enterrat a Los Angeles, tenia 33 anys i havia gravat prou música per a tres vides. El 1986 va ser inclòs al Rock and Roll Hall of Fame en la primera fornada de la institució. Rolling Stone el situa entre els 30 millors artistes de la història. Aretha Franklin, James Brown, Otis Redding, Al Green i Marvin Gaye, la columna vertebral del soul americà, l'han citat com la seva influència principal.

i una cançó, You Send Me. El camí de l'amor verdader mai no és fàcil, i el mateix es pot dir del naixement d'una de les grans cançons d'amor de la història del pop. La tendresa suau de You Send Me amaga uns orígens ben accidentats. El 1957, Sam Cooke cantava gospel amb els Soul Stirrers al segell Specialty. Per no alienar el seu públic religiós, va gravar i publicar una cançó secular, Love of All, sota el pseudònim de Dale Cooke. Gairebé ningú es va deixar enganyar. Aquell single va precipitar la seva sortida dels Soul Stirrers i l'inici de la seva carrera com a solista. Encara al segell Specialty, Cooke va redoblar els esforços per fer el salt al mercat popular, treballant amb el productor Bumps Blackwell en material nou, incloses les seves pròpies cançons pop. Però quan el propietari del segell, Art Rupp, va sentir els cors de fons marcadament blancs de You Send Me, es diu que va protestar que Cooke i Blackwell havien anat massa lluny. El problema es va resoldre de manera expeditiva quan Blackwell va comprar directament el contracte de Cooke i les noves gravacions al propi Rupp. You Send Me es va publicar aleshores al nou segell Keen, de Bob Keen, amb els crèdits d'autoria inicialment a nom de Charles L. C. Cooke, el germà de Sam, per raons legals. A la cara B hi havia una versió ben peculiar de Summertime de Gershwin. El single va pujar com l'escuma per les llistes, assolint el número 1 tant al rànquing pop com al d'R&B, i va acabar venent més de 2 milions de còpies. Sam Cooke, l'inventor del soul, havia aterrat.

I nosaltres anem acabant la funció i tancant la paradeta d'aquest Nits de Ràdio, versió més reduïda, perquè hi ha això, hi ha el futbol, i ara de seguida teniu un partit que bé, ara ens ho explicaran els del Radio Estadio Especial Mundial, que estem aquí enganxadíssims a veure què passa, si lleguen o no a la pròrroga, perquè, bueno, això fa que hagin d'estar aquí a veure si guanya un, a veure si guanya l'altre. Bé, nosaltres tornarem aquesta propera nit, també a 2:15, i també serà un programa més reduït. Aquesta setmana ens escoltarem poquet perquè el futbol mana, vull dir que aquestes coses van així, però sempre l'estona que puguem us acompanyem, i la que no esteu, en les millors mans possibles amb tot l'equip de Radio Estadio. Per tant, doncs això, que esteu ben acompanyats, que guanyi, que gane el mejor, que deia el clàssic, i que us ho passeu molt bé amb l'Edu, amb el Collado, amb les dades del Mr. Chip i totes aquestes coses que segur que estaran d'allò més bé. Com us dèiem, tornem demà, que tingueu un dimarts 30 de juny fantàstic. Adeu-siau!

0: Onda Cero Barcelona, la ràdio que t'escolta. La previsió del temps a Onda Cero Catalunya.
1: Què tal? Bon dia. Avui a Catalunya, jornada estable en un dia en què les temperatures diurnes pugen, excepte el terç oriental i a l'extrem sud, on es mantenen sense canvis o baixen lleugerament. Avui màximes de 37 graus a Lleida, 36 a Girona, 33 a Tarragona i 32 a Barcelona. L'EMET ha activat l'avís per calor a pràcticament tot el territori. Per altra banda, bufa vent fluix de la component nord a l'Empordà, augmentant de moderat a darreres hores del dia. A la resta de la comunitat, vent fluix de ponent, tendint a la component sud al migdia, excepte la depressió de Lleida, on bufarà de direcció variable. És una informació d'EMET.
0: A Onda Cero, la ciutat.
2: Avui a la ciutat parlarem amb Endavant Xiques, una associació de dones afectades pel càncer de mama que ajuden a persones en la seva mateixa situació a tirar endavant. Tot plegat en temps del Ciutat Solidària.
3: També posarem la millor música de la mà de dos germans que formen part d'un dels grups més mítics de la nostra història, Mocedades. Qui no coneix alguna de les seves cançons? Doncs avui n'escoltarem alguna per anar escalfant motors de cara al concert que faran aquest mes de juliol al Gran Teatre del Liceu. Acabarem, com cada dimarts, parlant de literatura. Avui li toca a la Laura García.
2: Tot plegat sense oblidar-nos de l'actualitat més propera. Aquests i d'altres continguts són els que us esperen avui a la ciutat.
0: Cada migdia, a partir de les 12:20, escolta La Ciutat a Onda Cero Catalunya. Els qui viuen de nit també tenen dret a escoltar bona ràdio.
4: De Jumanji, el que m'agrada més és que, sí, els jocs tenen conseqüències, també. És a dir, si perden la vida allà, doncs també la perden, no? Perquè al final és realitat, no? I a mi aquest component de proves físiques, de situacions reals, combinar el que és l'aventura i l'origen digital a que la vida, al final, les coses tenen conseqüències...
0: Cada matinada, Nits de Ràdio, amb David Cervelló.
5: Hi ha una conversa que té la Jordi amb una de les seves amigues, i també la té després amb el seu avi, perquè ella, diguéssim que per intentar de desenganxar-la d'aquesta intoxicació que té dels videojocs, els seus pares i l'institut convenen doncs, que passi l'estiu desconnectada i que millor canviar-la al poble dels avis, que està allà en una vall enclotada on no hi arriba internet i tal i qual. No? I tant l'avi com una de les seves amigues li diuen que molt bé, que està molt bé que ella sigui doncs això, no? Molt agosarada, que se senti molt lliure, que se senti molt bé quan juga online, però que tot això li serveixi d'experiència pel món real i que l'estan esperant al món real.

0: Otras noticias de esta mañana del martes. Los muertos por los terremotos de Venezuela superan ya los 1.700.
1: A los que hay que añadir más de 5.000 heridos y 46.000 desaparecidos, entre ellos 138 españoles. Desde el pasado miércoles se han registrado más de 600 réplicas. Una de ellas, de magnitud 4,6, se ha producido este lunes en el estado de La Guaira. Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional.
2: Tuvimos una réplica que fue sentida por la población, generó cierta zozobra en la población.
0: La Agencia Tributaria se persona en la investigación sobre las joyas de Zapatero.
3: Tras solicitarlo el juez Santiago Pedraza, ayer se habrían iniciado los trámites que hoy se harán efectivos según un artículo 14, 35 días después de que los agentes de la UCO encontraran las joyas en el despacho de Zapatero. El expresidente incumple el plazo que él mismo se dio ante el magistrado y todavía no ha aclarado el origen de las joyas.
0: Finaliza el plazo para presentar la declaración de la renta del ejercicio del 25.
1: Tras casi tres meses, aunque los más rezagados no pueden domiciliar la renta a ingresar desde el pasado jueves. Además, hoy publica a la Agencia Tributaria la lista de personas que debían más de 600.000 euros al fisco el año pasado. En 2024 esta deuda creció hasta los 13.697 millones de euros con la entrada de personas como Isabel Pantoja, Bertín Osborne o Arda Turán.
0: El Tribunal Supremo de Estados Unidos mantiene la condena a Trump por abuso sexual.
3: El presidente deberá pagar 5 millones de dólares a la escritora Jean Carroll, que le acusó de haberla violado con los probadores de unos grandes almacenes de Nueva York en 1999. El jurado consideró culpable al presidente por abusar sexualmente de la periodista y difamar tras acusarla de inventarse la historia para impulsar las ventas de un libro, pero descartó la violación.
0: Y los científicos estiman que puede haber 20 millones de insectos ocultos en la Tierra.
1: A partir de coleccionar la biodiversidad, los investigadores secuenciaron uno a uno el ADN de más de un millón de insectos. Para abarcar más campo, introdujeron en la investigación a las avispas parasitoides, uno de los más completos del planeta. Al comparar las especies, comparar las especies concluyeron que podría haber alrededor de 333.000, lo que supone unos 20 millones de insectos.
4: En Onda Cero, más de uno.
0: Vamos a la previsión del tiempo para este día de la mano de Occident. Lo importante es vivir tranquilos, tengamos el tiempo que tengamos, porque como dice Occident, mi vida yo la prefiero vivir así. Roberto Brasero, buenos días.
5: Hola Carlos, muy buenos días y buenos días a todos en este último día del mes de junio, este junio histórico, que lo ha sido por la ola de calor esa que nos llevó a alcanzar los 40 grados por primera vez en un mes de junio en Valladolid, Vitoria o Zamora, que batió su récord mensual Lugo, Oviedo, Bilbao, en Cantabria incluso el récord absoluto. La temperatura más alta, esa de Líbana, que tuvimos 43,7, más que en ningún otro mes desde que se registran datos. Bueno, todo eso queda atrás, pero no el calor, porque ese va a seguir y hoy vuelven a subir las temperaturas justo para despedir el mes. No serán tan elevadas ya en Galicia y el Cantábrico, ahí se libran. Sí se va a notar más calor en Canarias, que ahí no lo tuvimos en la ola de calor, pero hoy sí vuelven los avisos al archipiélago y seguirán muy elevadas en la península, sobre todo en Andalucía y Extremadura, donde hoy volveremos a alcanzar 40 grados en Córdoba o Badajoz. Tendremos nubes en el extremo norte, en el Cantábrico dejan alguna llovizna y esta tarde se generará alguna tormenta en Pirineos, no tan fuerte como la de ayer. Pero en general, junio se despide con mucho sol y con más calor. Y fíjate una novedad, mañana julio se estrena con cierto refresco en el norte y el jueves también van a bajar un pelín las temperaturas, que será un paso atrás para coger impulso, porque al final de esta semana de nuevo hará mucho, mucho calor y en toda España.
6: Ya has oído el tiempo con Brasero. Cuando estás bien asegurado, la vida la prefieres vivir así. Con Occident, estés donde estés, estás cubierto pase lo que pase, porque mi vida yo la prefiero vivir así. Bien asegurado para ir a por todo, todo y todo. Con Occident.
4: Más de uno. En Onda Cero.
0: El primer comentario de la mañana lleva la firma de Marta García Ayer, la primera de la mañana todavía. Buenos días, Marta.
7: Buenos días, Alsina. Empieza a haber tantos imputados nuevos que ya llegan de 20 en 20. El juez Pedraza ha imputado a 25 personas por el caso de los amaños de los contratos de la SEPI. El caso salpica de nuevo al gobierno porque entre los nuevos imputados se encuentra nada menos que la actual presidenta de la SEPI, Belén Gualda. Otro cargo de confianza, uno que manejaba miles de millones de dinero público en rescates, entre otros, de tubos reunidos en Europa y Plus Ultra. El gobierno dice que aquí tampoco hay ninguna irregularidad, que los rescates sirvieron para salvar empleos. Lo que el juez investiga es si además hubo información reservada y comisiones millonarias. Cada vez que el gobierno dice que no hay ninguna irregularidad, surge inevitablemente la pregunta, ¿y cómo lo sabe? ¿Cómo sabes que esta vez no hay ninguna irregularidad en la gestión de la SEPI, pese al criterio del juez, la Guardia Civil y la Fiscalía Anticorrupción, si de tantas irregularidades anteriores que se van probando, tu mejor defensa siempre es que no te enteraste de nada? En realidad todo lleva al mismo sitio, a Leire Díez. Era la fontanera del PSOE la que tenía un chat grupal llamado Giruroc. Lo usaba con el expresidente de la SEPI, Vicente Fernández Anchón Alonso, el socio de Servinábar con Santos Cerdán. Otra vez Santos Cerdán, que de esto tampoco habla en su libro. Como con tanto imputado nuevo y tanto imputado repe es fácil perderse, viene bien el nombre en clave, Giruc, en euskera, nosotros tres. Pues estos tres tenían presuntamente una trama que influía en rescates de la SEPI a empresas con amaños varios e influía en la presidenta de la SEPI. Y entre las empresas para cobrar comisiones ilegales estaría Servinábar. Eso conecta la trama SEPI con el caso Koldo. Todo lleva al mismo sitio. El gobierno dice que aquí tampoco hay ninguna irregularidad. Claro que también lo decía antes con Cerdán y con Leire y con las joyas de Zapatero. Bueno, con las joyas de Zapatero lo sigue diciendo. A ver qué dice Hacienda.
0: Moraleja, Marta.
7: Otros 20 y pico imputados en el gobierno ya se han acostumbrado.
0: Pues llegamos así a las 7:20, las 6:20 para aquellos de ustedes que nos escuchan a través de las emisoras de Onda Cero en la Comunidad Canaria. Esta es la sintonía, naturalmente, de Onda Cero. Claro.
8: Onda Cero Cataluña.
9: Aquest estiu, protegeix-te amb l'ABC de la calor. Aire. A l'aire lliure, recera't a l'ombra, la roba que sigui ampla i d'accessoris porta ventall i barret. Beure. Beu aigua encara que no tinguis set. Porta sempre una ampolla a sobre. Casa. A casa, controla la temperatura creant corrents d'aire o climatitzant-la. Si fa calor, aire, beure i casa. Troba més consells a canalsalut.gencat.cat.
10: Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
8: Onda Cero Catalunya. La teva ràdio. Más de uno Cataluña, amb Montse Valls.
11: Què tal? Molt bon dia. El govern posa a prova un nou sistema per reduir els incendis durant la sega amb tractors amb dispositius d'aigua i avisos immediats al 112, al Bages i al Moianès. De seguida, amb més detalls, però abans, informació de servei. Connectem amb el RAC. Ferran Aràndiga, bon dia.
12: Bon dia, doncs comencem la jornada amb un accident a l'A2 que ens deixa un carril de circulació tallat a l'altura de Sant Vicenç dels Horts en direcció a Barcelona, que deixa formant retencions intenses ja des de Sant Andreu de la Barca, unes cues que també arriben fins al terme de Cornellà de Llobregat. També a la B23 i a l'Antitud, al punt del Papiol i Molins de Rei, també cap a Barcelona. Destaquem altres retencions habituals. Tenim cues en tot el nus de la Trinitat, amb cues de retruc a la Ronda de Dalt, en sentit sud fins a Sant Gervasi. A la Ronda Litoral, en sentit Llobregat, també tenim retencions des del Fòrum fins a la Barceloneta. Al Vallès tenim congestió a la B7, a Barberà i Montmeló, en sentit sud, i també a Barberà i Mollet, en sentit nord. A la C58, retencions intenses també des de Sant Quirze en direcció a la capital catalana. De moment, això és tot des del RAC. Bon dia.
11: Avui tindrem un dia assolellat amb molta calorada, això sí, amb ruixats localment intensos a la tarda al Pirineu i a les comarques gironines. Les temperatures segueixen enfilades amb màximes de 39 graus a Lleida, 36 a Girona i 33 a Barcelona i Tarragona.
8: Más de uno Catalunya, amb Montse Valls.
11: Els treballs de sega del cereal estan darrere de la meitat dels incendis que es registren a Catalunya entre juny i juliol, un període amb temperatures altes, baixa humitat i vegetació especialment inflamable. Per reduir els riscos, el govern ha posat en marxa una prova pilota a la Catalunya central. Ricard Jiménez, bon dia.
13: Bon dia, Montse. La iniciativa incorpora dipòsits d'aigua de 450 litres acoblats als tractors que acompanyen les recol·lectores, així com un sistema d'avís immediat que alerta els serveis d'emergència amb geolocalització del punt d'inici del foc. Això ajudarà a reduir el temps de resposta, celebra el president de la Federació ADF Bages Moianès, Jordi Tort.
14: El minut zero és impossible, segur que algú s'escaparia, però segurament jo crec que si no el 80-90% d'incendis podríem apagar-los molt més.
13: El projecte arrenca al Bages i al Moianès després que l'any passat nou focs estiguessin vinculats a maquinària agrícola. Si funciona, s'estendrà a tota Catalunya.
11: I és que 130 persones han mort a Catalunya, sàpiguen també, per l'onada de calor de la setmana passada. Segons les dades de l'Institut de Salut Carles III, més de la meitat dels morts eren ciutadans de 85 anys o més. Sens dubte, el col·lectiu més vulnerable davant aquestes elevades temperatures que patim des de fa dies. Feia més d'una dècada que no es registrava una mortalitat tan elevada a Catalunya per la calor.
8: Más de uno Catalunya.
11: En política, pressing que Junts, tant des de l'esquerra com des de la dreta. El Partit Popular manté la pressió contra els de Puigdemont perquè s'avingui a derrocar Pedro Sánchez per decència. Juan Fernández, secretari general del PP català.
15: Jo crec que no hem de posar el focus en aliances, en pactes. Es tracta de parlar de que és una urgència ètica i moral reposar la democràcia i la decència en el govern i en les institucions.
11: Des de la bancada de l'esquerra, mentrestant, acusen els juntaires de fer-li el joc a la dreta i extrema dreta. Marcos Díaz, bon dia.
16: Bon dia, Montse. El PSC adverteix Junts que seria un error anar de bracet amb Feijó i Abascal. Lluís de Moret, portaveu.
17: Creiem fermament i demanem doncs, que hi hagi una revisió d'aquest camí. Creiem que és un camí absolutament equivocat per Junts, que va en contra del que pensen la majoria dels catalans i de les catalanes.
16: Els socis, de la seva banda, qualifiquen de temeritat flirtejar amb el PP i insten el juntaire a cedir amb claredat a qui vol anar a la Moncloa.
18: Aliar-se del Partit Popular és una temeritat perquè són una amenaça contra el que representem com a país.
19: Junts ha d'aclarir si el que volen és un govern de Vox i el Partit Popular o el que pretenen, en aquest cas, doncs és una altra cosa. Jo crec que ens estan marejant i no té cap mena de sentit.
16: Eren Elisenda Alemany d'Esquerra i Aina Vidal dels Comuns, que també rebutgen a la via Starmer que proposa Junts.
11: Gràcies, Marcos. Més coses. El Servei Català de Trànsit ha aturat l'entrada en vigor d'un nou reglament estatal que permet que les motos circulin pel voral dret de les carreteres en situacions excepcionals de congestió. Així doncs, aquesta mesura no s'aplicarà a Catalunya. Entre altres motius, el director de trànsit Ramon Lamiel argumenta que difícilment es compliria el límit de 30 km per hora que estableix el reglament.
20: 30 km per hora seria purament orientatiu i ja imaginem tots els trenats que es produirien per la dreta. I això nosaltres només, jo no en tinc, però ens fan posar els quatre pèls de punta.
11: I encara en qüestions de trànsit, hem de lamentar que aquest dilluns ha estat un dia especialment dur a les carreteres catalanes, amb 3 morts en 3 sinistres diferents. Ja són 68 les persones que han perdut la vida aquest 2026 en accidents de trànsit a Catalunya, 29 de les quals motoristes, i és que precisament aquest col·lectiu és un dels més vulnerables. Per cert, que avui és l'últim dia perquè les persones beneficiàries de la regularització extraordinària presentin la documentació que cal per tramitar els permisos d'arrendament. Recordem que les oficines d'estrangeria ja estan preparades per gestionar els milers de documents que han rebut des de l'abril, després d'accelerar la tramitació d'uns 47.000 permisos pendents de ser avaluats. Així ho confirmaven des de la delegació del Govern de l'Estat a Catalunya, que alhora reconeixien que finalment han rebut més de 150.000 sol·licituds, una xifra superior a la prevista inicialment per la Generalitat. Restablert el subministrament elèctric a Barcelona després que una avaria a la zona de la subestació de Coiblanc deixés sense llum més d'11.000 abonats aquest dilluns al vespre. La incidència causada per un cable malmès va arribar a afectar prop de 17.000 clients a Barcelona, l'Hospitalet, Esplugues i Cornellà. Endesa ha fet maniobres per redirigir el servei per vies alternatives. Més coses, el corredor d'alta velocitat Madrid-Barcelona ha perdut passatgers, un 17% menys el primer trimestre del 2026, coincidint amb l'accident d'Adamuz i les alteracions del servei, i ha sumat un total de gairebé 3 milions d'usuaris. Tot i la caiguda de la demanda, el preu mitjà del bitllet s'ha situat en els 60 euros, més barat que el trimestre anterior, però un 20% més car que fa un any. Sàpiguen també que els jutjats catalans han rebut gairebé 6.000 denúncies per violència de gènere en els primers 3 mesos d'aquest any. Això equival a unes 66 denúncies al dia i són dades que ha publicat aquest dilluns l'Observatori contra la Violència Domèstica i de Gènere.
8: Más de uno Catalunya.
11: Aquest 4, 5 i 6 de juliol, Catalunya acull la sortida del Tour de França 2026. El pas de la cursa provocarà afectacions importants a la mobilitat, especialment els dies 5 i 6 de juliol, amb talls temporals i desviaments en diverses carreteres del territori. Abans de desplaçar-te, planifica la ruta i consulta l'estat del trànsit als canals oficials, perquè gaudir d'un gran esdeveniment també es mouràs amb seguretat. Servei Català de Trànsit, Generalitat de Catalunya.
8: Más de uno Catalunya. amb Montse Valls.
11: Les 7 i 28, repassem l'actualitat esportiva amb en José Agustín Gómez. Bon dia.
2: Bon dia. Aquesta nit, el Futbol Club Barcelona presentarà les noves samarretes per la temporada 26-27. A més, el Club Blaugrana pot fer oficial avui la renovació d'Andreas Christensen i el traspàs d'Ansu Fati al Mònaco. Aquesta tarda es farà el sorteig del

0: calendari a primera divisió per la propera temporada. Marcis Steinbergs paga la clàusula de rescissió del seu contracte i deixa Quintanas Manresa per signar per UCAM Múrcia. El letó és el jugador amb més partits a la història del club manresà, 233.
1: Gràcies, José. Doncs així comença el dia amb aquestes notícies que seguirem ampliant i actualitzant d'aquí uns minuts. El control tècnic, Juan Carlos García. Això és Más de Uno, és Onda Cero.
2: Onda Cero Catalunya, la teva ràdio.
3: Brutals! Així són les rebaixes de Conforama. Fins a un 60% de descompte en sofàs, matalassos, mobles, electrodomèstics, només fins al 29 de juliol. Són dies brutals. Conforama.
4: Volar en helicóptero es una sensación única. Con Coptering, vive o regala una experiencia inolvidable. Sobrevolar Barcelona en helicóptero. El Tibidabo, el Camp Nou, Sagrada Familia. Barcelona como nunca la has visto. Haz la reserva en coptering.com. Coptering. La mejor fotografía de Barcelona la tienes desde el aire.
5: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
2: Onda Cero Catalunya.
6: Son las 7:30, 6:30 de la mañana en Canarias. Escuchamos este consejo de Ibudol, de los amigos de Kern Pharma.
7: Estés donde estés, al dolor, Ibudol. Alivio eficaz del dolor ocasional leve a moderado. El primer ibuprofeno bebible en formato stick pack, fácil de llevar y tomar. Al dolor, ni agua. Ibudol, tenía que ser de Kern Pharma.
8: Ibudol, medicamento sin receta para adultos y niños a partir de 12 años. Lee las instrucciones de este medicamento y consulta al farmacéutico.

0: intel·ligència artificial en el món de l'arquitectura. Ho explica el comissari del Congrés Mundial d'Arquitectes, Pau Cerqueia.
1: Estarem parlant també des d'ecologia, multiespècies, canvi climàtic, com fer edificis que tinguin menys petjada de carboni, però també parlarem molt d'habitatge, d'interdependències, de com els humans ens hem de cuidar uns als altres, però també, evidentment, hem de cuidar les altres espècies. I també parlarem de materials, parlarem també, evidentment, de la intel·ligència artificial, de noves tecnologies, de bellesa.
0: Un altre escenari del Congrés seran les Tres Xemeneies, on s'acollirà una exposició oberta a tota la ciutadania.
2: La policia local de Palafrugell deixarà de fer hores extra després d'aprovar-ho en una assemblea sindical per unanimitat, denunciant que treballen amb un conveni caducat des del 2009 i sense actualitzacions salarials. Ricard Jiménez, bon dia.
3: Bon dia, Montse. A aquesta queixa s'hi han de sumar altres conflictes, com la manca d'equiparació salarial amb la resta de funcionaris municipals o diverses irregularitats en les condicions laborals. Per això han decidit no cobrir serveis extraordinaris fins que l'Ajuntament negociï una solució real. La policia local de Palafrugell creu que amb aquesta mesura de pressió s'acceleraran les converses amb el sindicat majoritari CESIF per trobar una entesa. Tot plegat a les portes de l'estiu i de cites com la cantada de maneres i altres festes que multipliquen l'afluència de visitants al municipi.
4: La informació més pròxima a Onda Cero Catalunya. Onda Cero Barcelona, la ràdio que t'escolta.
5: Bestinver. Ahorrar es el primer paso. Invertir, el siguiente. En Bestinver llevamos más de 35 años dedicados a la inversión y contamos con la confianza de 50.000 inversores. Bestinver. Expertos en inversión en renta variable, renta fija y alternativos. Comienza a invertir desde 100 euros en bestinver.es. Bestinver. Expertos en inversión.
6: Alsina, ¿qué hora tienes?
7: Ahora mismo las 8:00 en punto, son las 7:00 en Canarias. Buenos días desde Onda Cero.

0: A su mejor temporada en 11 años, lo mismo que la brújula de Rafa Latorre, que tiene 29.000 más que la temporada anterior. Éxito también para Julia Otero, con Julia en la Onda, que llega al millón de oyentes, es su mejor registro histórico. Radio Estadio con Edu García, que rompe barreras, enhorabuena a Edu y a todo su equipo, 647.000 oyentes el sábado, 535.000 oyentes el domingo. Casi 200.000 personas se informan cada día con Noticias Mediodía, María Hernández, y 375.000 acompañan a Jaime Cantizano y su Por Fin, nuestro programa de las tardes. Y Europa FM, nuestra cadena musical, que incorpora 76.000 nuevos oyentes. Esto la coloca con más de 800.000 seguidores ya. El Morning, Cuerpos Especiales de Eva Soriano y de Nacho García, alcanza los 423.000 oyentes, sumando 43.000 en este último año. Datos del EGM que acaban de salir y que yo les traslado. Son las 8 y 20 minutos, 7 y 20 minutos en Canarias. Está escuchando usted, claro, Onda Cero.
1: Onda Cero Cataluña, la teva radio. Más de uno Cataluña, amb Montse Valls.
2: Què tal? Bon dia. L'onada de calor deixa 130 morts a Catalunya la setmana passada, la xifra més alta en més d'una dècada, segons l'Institut de Salut Carles III. De seguida, més detalls, però abans, el trànsit. Ferran Arandiga, bon dia.
3: Bon dia, continuem la jornada d'avui dimarts, destacant que tenim la calçada tallada de l'AN240 en dos sentits de la marxa a l'altura de Lleida per la retirada de càrrega a la via a causa d'un camió accidentat i que obliga a obrir desviaments senyalitzats. Per altra banda, encara tenim activa una avaria a l'A2 que ens deixa un carril de circulació tallat a l'altura de Sant Vicenç dels Horts i que deixa retencions encara en el tram en direcció a Barcelona entre Sant Andreu de la Barca i Cornellà. També la B23 circula amb lentitud des de Molins de Rei en direcció la capital catalana. Destaquem altres retencions intenses, sobretot el vessant Besòs i el tot el nus de la Trinitat, que de retruc afecta les dues rondes en sentit Llobregat, com és habitual. També al Vallès tenim congestió a la AP7 entre la Roca i Barberà del Vallès en sentit sud, en direcció Tarragona. I en sentit nord també hi ha retencions entre el tram de Sant Cugat del Vallès i Mollet. Per altra banda, tenim una entrada encara amb lentitud també en l'últim tram de la C16, concretament pels túnels de Vallvidrera. De moment, això és tot des del RAC. Paciència i bon dia.
2: Pel que fa al temps, avui tindrem un dia assolellat amb molta calorada. Això sí, els ruixats localment intensos a la tarda al Pirineu i comarques gironines. Les temperatures segueixen enfilades amb màximes de 39 graus a Lleida, 36 a Girona i 33 a Barcelona i Tarragona.
1: Más de uno Catalunya, amb Montse Valls.
2: 130 persones han mort a Catalunya per l'onada de calor de la setmana passada. Segons les dades de l'Institut de Salut Carles III, més de la meitat dels morts eren ciutadans de 85 anys o més. Sens dubte, el col·lectiu més vulnerable davant aquestes elevades temperatures que patim des de fa dies. Feia més d'una dècada que no es registrava una mortalitat tan elevada a Catalunya per la calor. I aquesta calor també fa augmentar el risc d'incendis. Segons dades dels bombers, els treballs de sega del cereal estan darrere de la meitat dels incendis que es registren a Catalunya entre juny i juliol, un període amb altes temperatures, baixa humitat i vegetació especialment inflamable. Per reduir riscos, el govern ha posat en marxa una prova pilot a la Catalunya Central i ens explica en Ricard Jiménez. Ricard, bon dia.
4: Bon dia, Montse. La iniciativa incorpora dipòsits d'aigua de 450 litres acoblats als tractors que acompanyen les recol·lectores, així com un sistema d'avís immediat que alerta els serveis d'emergència amb geolocalització del punt d'inici del foc. Això ajudarà a reduir el temps de resposta, celebra el president de la Federació ADF Bages Moianès, Jordi Tort.
5: El minut zero és impossible, segur que algú s'escaparia, però segurament jo crec que si no el 80-90% d'incendis podríem apagar-los molt més.
4: El projecte arrenca al Bages i al Moianès després que l'any passat 9 focs estiguessin vinculats a maquinària agrícola. Si funciona, s'estendrà a tota Catalunya.
2: Gràcies, Ricard. Encara sobre incendis, sapiguen que la consellera d'Interior, Núria Parlon, ha assenyalat que el detingut per l'incendi que va cremar divendres a la muntanya de Tiana està ingressat en un centre de salut mental de forma temporal a l'espera de poder ser jutjat.
6: Ha passat a disposició judicial. De disposició judicial, aquesta persona està ara mateix, segons les darreres informacions, ingressada en un centre de salut mental i quan ja es recuperi, no es tornarà a passar a disposició judicial.
2: Precisament dissabte, l'Ajuntament de Tiana va anunciar que es personarà com a acusació particular. Segons fonts coneixedores, l'home hauria provocat diversos focus cremant pinassa amb un encenedor i generant un incendi que va acabar cremant 48 hectàrees, obligant a confinar 4 pobles.

0: T1 Catalunya.
1: S'ha restablert el subministrament elèctric a Barcelona després que una avaria a la zona de la subestació de Collblanc deixés sense llum més d'11.000 abonats aquest dilluns al vespre. La incidència arran d'un petit incendi a un cable que ha deixat sense funcionament un dels transformadors va arribar a afectar prop de 17.000 clients a Barcelona, l'Hospitalet, Esplugues i Cornellà. Segons Protecció Civil, cap a la mitjanit encara hi havia uns 7.000 abonats afectats, però la incidència s'ha pogut resoldre completament a les 5 de la matinada, moment en què s'ha donat per tancat l'episodi. Aquesta no ha estat l'única avaria de la jornada, i és que recordem la matinada de diumenge a dilluns, un altre incendi en una subestació elèctrica de l'Hospitalet de Llobregat també va deixar sense servei 87.000 cases. Canviem de qüestió, els Mossos d'Esquadra i la Policia Nacional han desarticulat una xarxa que traficava amb dones i les obligava a prostituir-se a Catalunya. La investigació ha permès alliberar 6 víctimes i detenir 23 persones, de les quals 8 són a la presó. Ana Utiel, bon dia.
2: Bon dia. Eren dos grups criminals, un d'espanyol i un de brasiler, que actuaven coordinadament. Captaven a l'Amèrica Llatina dones molt joves, sense recursos i amb familiars a càrrec. Es guanyaven la seva confiança amb falses promeses de feina i els finançaven el viatge a Espanya. Una vegada aquí, els deien que tenien un deute d'entre 8.000 i 10.000 euros i que havien de pagar-lo prostituint-se. La xarxa comptava amb 11 cases que funcionaven com a prostíbuls en diferents localitats de Barcelona i Girona. Allà les obligaven a exercir l'anomenada prostitució low cost.
3: Tenien una tarifa de 10 minuts, 20 euros. És la prostitució low cost. Clar, això fa venir a molts més clients que un prostíbul normal.
2: Luis Moreno és el sotsinspector en cap de la unitat de tràfic d'éssers humans dels Mossos.
1: Més coses, el col·lapse de la justícia també impacta de ple en l'àmbit laboral. La UGT denuncia que hi ha casos en què el temps d'espera entre la demanda i el judici pot arribar als 5 anys. Òscar Riu és el secretari de Política Sindical.
4: I tenim una situació que és cronificada i creiem que cada cop més greu. Heu de tenir en compte que tenim judicis marcats per l'any 2029 o 2030. Més de 5 anys de demora.
1: De mitjana, però, l'espera s'allarga fins a un any i 9 mesos en causes com acomiadaments improcedents o reclamacions salarials. El sindicat reclama un pla de xoc a la Generalitat i la creació d'almenys 13 nous jutjats socials a Barcelona. I un últim apunt en plana local, sàpiguen que la policia de Palafrugell deixarà de fer hores extres després d'aprovar-ho en una assemblea sindical per unanimitat. Denuncien que treballen amb un conveni caducat des del 2009 i sense actualitzacions salarials, una situació que asseguren els fa perdre més de 400 euros bruts al mes. A aquesta queixa s'hi han de sumar altres conflictes, com la manca d'equiparació salarial amb la resta de funcionaris municipals.
0: Más de uno Catalunya. Amb Montse Valls, Quadis Autolica, concessionario Mercedes-Benz i Labito Furgón patrocinen los deportes.
1: Les 8 i 27, els esports amb en José Agustín Gómez. Bon dia.
5: Bon dia. Aquesta nit, el Futbol Club Barcelona presentarà les noves samarretes per la temporada 26-27. A més, el Club Blaugrana pot fer oficial avui la renovació d'Andreas Christensen i el traspàs d'Ansu Fati al Mónaco. Aquesta tarda es farà el sorteig del calendari a primera divisió per la propera temporada. Marcis Steinbergs paga la clàusula de rescissió del seu contracte i deixa Quintanas Manresa per signar per UCAM Múrcia. El letó és el jugador amb més partits a la història del club manresà, 233.
6: Pues me he comprado un hábito de Mercedes-Benz con tecnología avanzada.
7: ¿Ah, sí? ¿Y qué más?
6: Y gran volumen de carga, y puertas correderas, y cámara de aparcamiento 360 grados, y acuerdos de servicio ServiceCare.
7: Pues sí que había más.
6: Con Mercedes-Benz, tu Vito es solo el principio. Llévatela y haz que tu negocio nunca pare.
8: Ven a Quadis Autolica, concesionario Mercedes-Benz, o entra en mercedes-benz-quadisautolica.es.
1: En cultura, el grec ha donat aquest dilluns el tret de sortida al seu 50è aniversari amb la versió de l'òpera de Tres Rals, dirigida per Marta Pazos. L'obra és una crítica marxista al sistema capitalista i es considera una peça clau de la dramatúrgia del segle XX. La peça obre tant el festival com la temporada del Teatre Lliure en una producció conjunta que incorpora el text en català de Marc Rosic i la direcció musical de Dani Espasa. La inauguració ha omplert l'icònic espai del grec amb els actors interactuant amb el públic vestits de coloms i amb la presència de diverses autoritats, entre elles Salvador Illa, Jaume Collboni, Sonia Hernández i Julio Manrique. Pazos ha reivindicat la vigència del text que alerta dels perills del capitalisme i del nazisme en el Berlín d'entreguerres. I avui hi ha la gran festa de la rumba a Barcelona, amb dues de les

0: Más de uno Catalunya, amb Montse Valls.
1: Son las 8:30, 7:30 de la mañana en Canarias.

0: Víspera de viernes.
1: No, estaba diciendo, ¿eso lleva subtítulo? ¿Un día especial por qué, García Ayer?
2: Adiós, Amón, hasta mañana.
3: ¿Dónde
0: está todo? Ay, pelosón.
2: Cinco minutos y contamos las noticias de las 10 de la mañana.
4: Onda Cero Barcelona, la radio que te escolta.
5: ¿Sí o no? ¿Vives en la provincia de Barcelona y tienes los 15 puntos del carnet? Si la respuesta es sí, vente a la Mutua y te haremos el descuento de tu vida. Llama al 91-555-5555. Consulta condiciones en Mutua.es.
6: Lo nuestro fue especial. Nos conocimos en Formentera y nos enamoramos enseguida.
7: Y desde entonces cada año regresamos, y ahora con los niños, mejor que nunca.
6: Preciosas playas, todo cerca y una seguridad que te da paz.
7: Ellos felices y nosotros tranquilos.
6: Formentera, disfruta todo el año en pareja, con amigos o en familia. Descubre la Formentera que tú eliges.
8: Juan, quiero vender mi coche. ¿Sabes dónde puedo ir?
9: Espera. Yo siempre se lo consulto todo a mi móvil. ¿Dónde puedo vender mi coche con plena confianza?
10: Auto Ortuño, Avenida Madrid 89 de Barcelona. Con más de 50 años de experiencia y atención personalizada.
9: Pero quiero tasación al momento.
10: Auto Ortuño, 93-330-5868. Se lo tasan al momento y sin cita previa.
9: Sí, pero lo quiero rápido.
10: Auto Ortuño, son casi tan rápidos como yo. Visítalos. Avenida Madrid 89 de Barcelona.
11: Renova la tecnologia i l'equipament del teu negoci amb el rènting de Grenke. Lloga mantenint la teva liquidesa, sense desembolsaments inicials i pagant còmodes quotes mensuals, tant si necessites renovar un ordinador, mobiliari o instal·lar una placa solar. Estudi gratuït sense comissions ni despeses d'obertura. Informa-te'n a grenke.es.
12: Restaurante Asador de Lugo. El sabor de Galicia en Barcelona. Auténtica cocina de mercado y especialidades gallegas. Carne de Galicia de primera, asados de cabrito, cordero, cochinillo, parrilladas de pescados, mariscos y carnes con exposición directa de todos los productos. Salón privado para toda clase de eventos. Presupuestos personalizados. Cocina disponible todo el día también con menús diarios. Asador de Lugo. Calle Comtes de Bell-Lloc 6365, detrás de Estación de Sants. Reservas y más información en el 93-409-01.
13: ¿Es usted socio de una empresa y tiene problemas con sus socios o con los administradores? No dude en consultarnos. En Cabedo Abogados y Economistas encontrará a su disposición un equipo de juristas, economistas y auditores con amplia y acreditada experiencia que le asesorará en todo momento sobre sus derechos y obligaciones. Además de asesorarle fiscalmente, le ofrecemos también una gestión contable y laboral. Llámenos al 93 495 1661. 93 495 1661. Con despachos en Barcelona, Madrid y Valencia. O en cabedo.com.
4: La brúixola amb Lola Sorribas.
14: Amb aquesta sintonia no cal donar més pistes. Juan Torres, què tal? Molt bona tarda.
15: Molt bé, estic molt bé.
14: Parlarem de cinema. Sí, sí. Què tenim aquest divendres i que podem aprofitar per veure aquest cap de setmana? A veure.
15: Doncs com ja sabeu que jo em moc bastant per obsessions setmanals, aquesta m'ha durat una mica més d'una setmana, i és Stephen King, que ja ho vau notar la setmana passada, perquè vam fer la secció sobre Stephen King, doncs ara farem Stephen King 2.
14: Molt bé.
15: Perquè em vaig quedar amb diverses pel·lis, entre elles una que vaig nombrar, i he pensat, és que si no se m'oblidarà, i no vull que se m'oblidi.
16: Llibres? No.
15: Què?
16: Em refereixo, has començat a llegir llibres, sí, que vas dir que ho faries?
15: Sí, eh? Sí. M'he comprat l'últim llibre de cuentos, que no me recordo com es diu, però que està superbé. M'he llegit ja com més o menys la meitat de les històries i la primera em va deixar increïble.
14: Sí?
15: Sí, sí, sí, superguai.
4: De dilluns a divendres, de les 7 del vespre a 8:45, La brúixola amb Lola Sorribas, a Onda Cero Catalunya. Lideratges, l'economia en clau d'igualtat.
1: Que és aquesta crisi energètica que tenim ara amb el conflicte amb Iran i l'augment del preu de la llum que estan impactant a moltes empreses i ciutadans. Quines mesures consideres més efectives?
17: La mesura que s'ha aprovat, per exemple, en el tema de l'electricitat, que és baixar l'IVA del 21 al 10%, el que passa és que, clar, de moment no estem notant a la part elèctrica un gran impacte de la gran pujada del preu del petroli i sobretot del gas, que això impactaria molt en el tema elèctric, perquè tenim una gran producció renovable. Per tant, el preu mig de la llum en aquest moment no és un preu mig molt elevat. Ara bé, evidentment, conforme augmenti la demanda, els preus elèctrics podrien pujar d'una manera importantíssima.
4: Lideratges amb Ariadna Belver. Els dijous, emissió web a les 6 de la tarda i els dissabtes a l'FM de 6 a 7 del matí. A Onda Onda Cero Catalunya, estem sempre al teu costat. Entra a ondacero.es/Catalunya i torna a escoltar els programes que més t'agraden. Revisa l'actualitat de la jornada i disfruta de continguts extra. Viu la teva experiència a l'hora que vulguis. Tu marques el ritme. Nosaltres t'oferim el contingut. ondacero.es/Catalunya.

0: intencionadament. Els exresponsables de Salut ho atribueixen a criteris mèdics i a la falta de col·laboració, diuen, de la delegació del govern. I un últim apunt, sàpiguen que s'ha trobat un cadàver en estat avançat de descomposició a Santa Maria de Martorelles, a la comarca del Vallès Oriental, la nit de Sant Joan, segons han confirmat els Mossos d'Esquadra.
1: La informació més pròxima a Onda Cero Catalunya.
2: Síguenos por internet en ondacero.es.

0: diurnes pugen, excepte el terç oriental i l'extrem sud, on es mantenen sense canvis o baixen lleugerament. Avui màximes de 37 graus a Lleida, 36 a Girona, 33 a Tarragona i 32 a Barcelona. L'EMET ha activat l'avís per calor a pràcticament tot el territori. Per altra banda, bufa vent fluix de la component nord a l'Empordà, augmentant a moderat a darreres hores del dia. A la resta de la comunitat, vent fluix de ponent, tendint a la component sud al migdia, excepte la depressió de Lleida, on bufarà de direcció variable. És una informació d'EMET.
1: L'agenda d'Onda Cero Catalunya. Aquestes són les propostes de la setmana.
2: Comencem el recull de propostes culturals a Girona, on podeu visitar l'exposició Art i Cultura d'Andy Warhol a Takashi Murakami, una mostra que connecta dues icones de l'art contemporani i de la cultura pop i que es pot veure aquests dies a la ciutat. Seguim amb música en viu. Del 3 al 5 de juliol, Vilanova i la Geltrú acull una nova edició del Vida Festival, una de les cites més destacades de l'estiu, amb concerts enmig de la natura i un ambient molt cuidat. A Campdevànol, del 3 al 4 de juliol, arriba la Fira de les Espelmes, un esdeveniment que omple el municipi de llum, parades artesanes i activitats culturals en un ambient molt especial. Proposta diferent, vinga. A Girona es poden fer tallers d'elaboració de ratafia durant el mes de juny, una oportunitat per conèixer de prop aquest licor tradicional i tot el procés d'elaboració des de les herbes fins al resultat final. I acabem amb música clàssica al Penedès i arriba l'Orquestra Simfònica de Terrassa amb un concert que combina repertori clàssic i també contemporani, una proposta per gaudir de la música en directe en un entorn proper.
1: Apunta-t'ho a l'agenda. Els qui viuen de nit també tenen dret a escoltar bona ràdio.
3: Meryl Streep, que entre otras cosas, aparte de estar maravillosa, parece que ha hecho un pacto con el diablo porque sí, sí. Está físicamente espléndida, pues muy avispa, dijo, si queréis hacer una secuela del Diablo Viste de Prada, desde luego necesitáis que esté yo, con lo cual os voy a pedir un poco de dinero. Y se ve que pidió, no un poco, una morterada de dinero, porque ella no tenía especial interés en hacer la peli, y entonces dijo, si queréis que me meta en esta historia, vais a tener que aflojar el bolsillo. Y bueno, ya sabéis cómo es Disney, si no hay más remedio.
4: ¿De cuánto estamos hablando?
3: Creo que lo que lleva recaudado la peli todavía no sé si le paga el sueldo a ella.
1: Escolta Nits de Ràdio, de dilluns a diumenge, després de Radio Estadio Noche. Nits de Ràdio, amb David Cervelló. A Onda Cero, la ciutat.
5: De xicotet sempre pensava que las locutoras, los locutores, el público y los que parlan a la radio, los que escuchan, eran enanos. Y pensaba pues que vosotros, los de Onda Cero, erais unos enanitos que estaban ahí con la orquesta y todos dentro de la meva radio.
6: Pels que fem la ràdio...
7: Estem emocionats,
6: sí, no sap el que ens emociona aquestes paraules, i més pels que portem 20 anys aquí a Onda Cero, sí. Poder parlar amb vostès és tot un honor.
7: Estem emocionats, Javier, perquè els que portem 20 anys aquí sentim els colors molt allò que es diu a fuego, el color verd d'aquesta cadena d'emissores. Estem recordant aquell 26 de novembre del 1990, que fa molts anys d'allò, i a més estem recordant el COVID, que és... Uh-huh. Està als nostres cors, com deia en Javier Valls, que estic molt emocionat.
1: La ciutat, de dilluns a divendres de 12 a 20 a 2 de la tarda, amb Miriam Frank.
8: Amics per sempre!
1: A Onda Cero Catalunya estem sempre al teu costat. Entra a ondacero.es/Catalunya i torna a escoltar els programes que més t'agraden. Revisa l'actualitat de la jornada i disfruta de continguts extra. Viu la teva experiència a l'hora que vulguis. Tu marques el ritme. Nosaltres t'oferim el contingut. ondacero.es/Catalunya

0: Viatge més enllà del taló amb la col·laboració del Gran Teatre del Liceu.
1: A la ciutat volem apropar-vos a la música del Gran Teatre del Liceu i per això ens visita un dia més el seu adjunt, el director artístic, el Pol Avinyó. A veure, Pol, l'altre dia em vas deixar moltíssimes ganes de seguir descobrint la nova temporada del Liceu.
2: Després de la Bohème ve un supertítol que inicia un llarg camí de 4 anys. Un títol que sona així. Això és Das Rheingold. L'or del Rin, de Richard Wagner.
1: Cada temporada fareu una òpera de les quatre que són tot l'anell?
2: Sí, tota la tetralogia són quatre òperes, Rheingold, Valkyria, Siegfried i Capvespre als Déus, i inaugurem aquesta nova producció conjuntament amb l'òpera de Múnich, i nosaltres fem el pròleg de la tetralogia, aquest Rheingold, al mes de febrer.
1: Que emocionant, tota aquesta trajectòria.
2: Barcelona wagneriana.
1: Oh, m'encanta, m'encanta.
3: Òpera a la ràdio, amb la col·laboració del Gran Teatre del Liceu. Escolta-la al web d'Onda Cero Catalunya.
4: Juan, quiero vender mi coche. ¿Sabes dónde puedo ir?
5: Espera. Yo siempre se lo consulto todo a mi móvil. ¿Dónde puedo vender mi coche con plena confianza?
6: Auto Ortuño, Avenida Madrid 89 de Barcelona. Con más de 50 años de experiencia y atención personalizada.
5: Pero quiero tasación al momento.
6: Auto Ortuño, 93-330-5868. Se lo tasan al momento y sin cita previa.
5: Sí, pero lo quiero rápido.
6: Auto Ortuño, son casi tan rápidos como yo. Visítalos. Avenida Madrid 89 de Barcelona.
7: Un saludo para los que pensaban que Elche no tenía playa. Bienvenidos a 9 interminables kilómetros de arena fina y aguas cristalinas, donde la verdad estaría feo bañarse y que no se entere hasta el vecino del quinto. Elche, oasis mediterráneo. Ni tan mal. Visite elche.com.
8: Colabora Turisme Comunitat Valenciana.
9: La brújula de Radio Estadio, amb Albert Terrán.
10: El Barça, Alfredo, reconoce haber enviado la primera oferta por Julián Álvarez vía mail a Mateo Alemany, 100 kilos, no colchonero, y Enrique Cerezo asegura que el argentino vestirá de rojo y blanco durante muchos, muchos años.
11: Bueno, es una partida de ajedrez o una partida de póker, ¿no? Vamos a ver cuánto dura y hasta qué punto merece la pena tensar y desde qué lado se rompe la cuerda, ¿no? Evidentemente el Barcelona se tiene que poner un tope y que el Atlético de Madrid no puede frenar la intención del futbolista de querer salir.
12: Jo crec que no és un jugador de 100 milions i després em qüestiono, em pregunto a mi mateix i pregunto a qui vulgui contestar si és el jugador que necessita el Barça. Jo, sincerament, ja m'avanço, jo crec que no.
9: De dilluns a divendres, de 8:45 a les 10 de la nit, futbol i molt més a la brúixola de Radio Estadio. Els qui viuen de nit també tenen dret a escoltar bona ràdio.
13: De Jumanji, el que m'agrada més és que, sí, els jocs tenen conseqüències, també. És a dir, si perden la vida allà, doncs també la perden, no? Perquè al final és realitat, no? I a mi aquest component de proves físiques, de situacions reals, combinar el que és l'aventura i l'origen digital a que la vida, al final, les coses tenen conseqüències...
9: Cada matinada, Nits de Ràdio, amb David Cervelló.
14: Hi ha una conversa que té la Jordi amb una de les seves amigues, i també la té després amb el seu avi, perquè ella, diguéssim que per intentar de desenganxar-la d'aquesta intoxicació que té dels videojocs, els seus pares i l'institut convenen doncs, que passi l'estiu desconnectada i que millor canviar-la al poble dels avis, que està allà en una vall enclotada on no hi arriba internet i tal i qual. No? I tant l'avi com una de les seves amigues li diuen que molt bé, que està molt bé que ella sigui doncs això, no? Molt agosarada, que se senti molt lliure, que se senti molt bé quan juga online, però que tot això li serveixi d'experiència pel món real i que l'estan esperant al món real. No? I per tant dius, això crec que sí, que això que dius està molt bé, i llavors intentes combinar aquesta part, diguéssim, més de proves físiques amb proves mentals, perquè el treball també és el que moltes vegades et procuren aquesta mena de jocs, que no creiem, que són eines que et dona, no?, per després posar la teva caixa d'eines per anar pel món. No?
9: Escolta Nits de Ràdio, de dilluns a diumenge, després de Radio Estadio Noche. Nits de Ràdio, amb David Cervelló.

0: Consigue hasta 1.000 euros de reembolso en tu cocina integrada. Calidad pensada para durar. Bosch.
1: Tengo esclerosis múltiple. Ahora convivo con la incertidumbre. Pueden fallarme las piernas, la vista, el habla, la fuerza. Eso no lo sé. Pero tengo una certeza. No estoy sola. El día 5 de julio, mójate por la esclerosis múltiple. Infórmate en mojateporlaem.org.
2: No paro de darle vueltas a que la casa del pueblo lleva meses sin que nadie vaya.
3: Yo no paro de darle vueltas a esto.
4: La superseguridad de Movistar Prosegur Alarmas da supertranquilidad, porque está conectada con la policía 24 horas y responde en menos de 20 segundos. Llama al 900-351-351. Ahora cámara gratis. Movistar Prosegur Alarmas. Tecnología para proteger mejor.
5: ¿Te apetece un vino sin notas espirituales y final de anticiclón? Entonces te apetece un Rueda. Vinos con denominación de origen Rueda. Tan sencillo como disfrutarlos. Nos impulsa Junta de Castilla y León.
6: Hay obras que trascienden el tiempo y siguen dialogando con el presente. La Cultureta visita el Museo de Pontevedra para descubrir la historia y el significado de Aderradeira Leición do Mestre, la obra cumbre de Castelao, que regresa a Galicia para exhibirse por primera vez en este museo. Un recorrido por el arte, la memoria y la cultura. El 3 de julio, La Cultureta con Rubén Amón, con el patrocinio de la Diputación de Pontevedra. Onda Cero, tu radio.
7: Onda Cero Barcelona, 93.5 FM.
8: La Tirona ja navega per l'estany de Banyoles. Vine i descobreix el paratge incomparable de l'estany des de dins. Gaudeix d'una navegació calmada, tranquil·la, silenciosa i plena d'encant. Aborda la Tirona, on la natura, la fauna, la història i el paisatge es troben. Un recorregut ideal per a totes les edats, per observar, gaudir i deixar-se portar. Els viatges de la Tirona sempre són màgics. T'ho perdràs? Informació i horaris a latirona.com.
7: L'agenda d'Onda Cero Catalunya. Aquestes són les propostes de la setmana.
9: A Barcelona aquest dijous 2 de juliol podreu gaudir dels concerts de Siderland, Banda Neon i DJ Bulmavit, que actuaran als jardins del Palau Robert en el marc del Clotilde Fest. Obriran la jornada Siderland, que arriba en plena gira i consolidats com una de les bandes de pop electrònic més festives i enèrgiques del panorama català. Després serà el torn de Banda Neon, una de les formacions que més ha crescut en els darrers anys, amb una proposta fresca, desenfadada i carregada de personalitat. La festa començarà a les 8 del vespre amb Bulmavit, encarregada de posar banda sonora a la nit des de l'obertura de portes.
10: Parlim d'aquells mons llunyans de les...
9: A la província de Girona, el dissabte 5 de juliol, el Festival Ítaca abaixa la persiana i ho fa amb l'actuació d'Amics de les Arts, amb un concert a la platja de Portbó de Calella de Palafrugell, posant punt i final a un festival per on hi han passat artistes com la Ludwig Van, La Moda, Mamaduixa, Love of Lesbian o 31 Fam, entre d'altres. A la província de Lleida, fins al 26 de juliol, es pot visitar l'exposició Talking Brains al Caixa Fòrum de la capital lleidatana. Talking Brains proposa un viatge interactiu a l'interior del nostre cervell per explorar com va sorgir i evolucionar el llenguatge, de la mà de paleontòlegs, neuròlegs, psicòlegs, neurolingüistes i especialistes en computació. I a la província de Tarragona, fins al 5 de juliol, encara es pot visitar l'exposició Rafael Català, l'art del possible i l'improbable, una mostra que recull les obres més representatives del pintor valencià.
7: Apunta-t'ho a l'agenda. De dilluns a divendres, de les 7 del vespre a 8:45, La Brúixola, amb Lola Sorribes.
11: Hi ha nits en què el cel és molt clar i mirant amunt, a la lluna o a les estrelles, ens adonem de com de relatiu és tot plegat. Que no deixem de ser una persona fent vida en una boleta minúscula que surt per l'espai.
12: Quan arribem a aquest estat de consciència, que dura uns minuts i després es dilueix amb...

0: Amb el ritme rutinari que portem dins del cos, ens entra vertigen i una barreja de por i curiositat pel desconegut.
1: Fa ben poc ha publicat el llibre Missió en Marte, on explica la que segurament és l'experiència de la seva vida. Ara li preguntarem.

0: hay planes...
1: ¡Mira esto!
0: ...que no se pueden rechazar.
2: Lo tengo todo pensado.
0: ¿Listos? Todo el contenido de A3 Player y Disney Plus...
3: ¡No veo este mundo!
0: ...en una sola suscripción.
4: ¡Quédate conmigo!
0: ...por solo 9,49 euros al mes.
5: Que no se os escapen.
0: Plan estándar con anuncios de Disney Plus. El plan perfecto...
6: Es ¡brillante!
0: ...en un solo lugar.
7: Amb el conflicte amb Iran i l'augment del preu de la llum que estan impactant a moltes empreses i ciutadans, quines mesures consideres més efectives?
8: La mesura que s'ha aprovat, per exemple, en el tema de l'electricitat, que és baixar l'IVA del 21 al 10%, el que passa és que, clar, de moment no estem notant a la part elèctrica un gran impacte de la gran pujada del preu del petroli i sobretot del gas, que això impactaria molt en el tema elèctric, perquè tenim una gran producció renovable. Per tant, el preu mig de la llum en aquest moment no és un preu mig molt elevat. Ara bé, evidentment, conforme augmenti la demanda, els preus elèctrics podrien pujar d'una manera importantíssima.
9: Lideratges amb Ariadna Belver. Els dijous, emissió web a les 6 de la tarda i els dissabtes a l'FM de 6 a 7 del matí. Més informació, més participació, més contingut. Hi ha més d'una raó per seguir OndaCero.es/Catalunya. Al web d'Onda Cero Catalunya podràs escoltar-nos en directe o quan tu vulguis. El teu programa favorit, allà on vagis. Descarrega't l'app d'Onda Cero i emporta't amb el teu smartphone o tauleta la ràdio més pròxima. On i quan vulguis. OndaCero.es/Catalunya. Més i millor. Onda Cero Barcelona. La ràdio que t'escolta.
10: Más de uno en Onda Cero, donde Alsina.

0: un nombre, un programa de radio y de televisión. La Tarántula, sí. De Antonio Herrero. ¿No? Sí. Sí. Bueno, y hablaremos con... Es que no... Hablaremos con otras personas también que saben de ocio y de montañas rusas. 609-83-1034. Ahora seguimos.
1: Más de uno en Onda Cero, donde Alsina.
2: Siempre hay ganas de finde, de viernes, de sábado y ya. Porque seamos honestos, no escucharás a alguien decir «Uy, qué ganas de domingo». En Julia en la Onda reivindicamos los domingos, por las mañanas tranquilas y los cafés sin prisas, por tener tiempo para escucharse a uno mismo y para escuchar a Julia Otero en Julia en la Onda. Porque tomarse el domingo con Julia en la Onda es tomarse las cosas con humor.
3: Sois todos muy graciosos. Tener un equipo tan simpático.
4: Te partes, ¿eh?
3: Gente baja, me parto con vosotros.
2: Julia en la Onda, entretenimiento y actualidad. Todos los sábados y domingos con Julia Otero, desde las 8 de la mañana y siempre que quieras en nuestra web y app. Onda Cero, tu radio.
5: Onda Cero Barcelona, la radio que t'escolta.
6: Un saludo para los que pensaban que Elche no tenía playa. Bienvenidos al lugar en el que si madrugas es para hacerte un selfie amaneciendo y no para plantar la sombrilla y pillar sitio. Elche. Oasis Mediterráneo. Igualamelo. Visitelche.com.
7: Col·labora Turisme Comunitat Valenciana.
8: A Onda Cero Catalunya, la informació esportiva. T'expliquem el més destacat en 2 minuts.
9: Bon dia. Dues seleccions històriques han quedat eliminades aquesta matinada del Mundial 2026. És el cas de la 4 vegades campiona, Alemanya, que ha caigut contra Paraguai a la tanda de penals a Foxborough. Els 90 minuts reglamentaris han acabat amb empat a 1. Enciso ha avançat el combinat sud-americà al minut 42 i ja al segon temps, al 54, Havers ha empatat pels de Nagelsmann. A la pròrroga ja no s'ha mogut el marcador i a la tanda fatídica, Paraguai ha estat més encertada i s'ha imposat per 4-3 gràcies a una gran actuació del seu porter Orlando Gil. També ha quedat eliminada als 16ers de final Països Baixos, que ha perdut contra Marroc també als penals en duel disputat a Monterrey. Gapco ha avançat al combinat Orange al minut 72, però Diop ha empatat pels africans al temps afegit, el que ha condemnat el partit a la pròrroga en la que s'ha mantingut l'empat. En una esbojarrada i erràtica tanda de penals, Marroc s'ha imposat per 3-2. Ronald Koeman ha estat molt criticat per suposadament acabar fent un plantejament molt defensiu que incloia la presència de 5 defenses. Ell s'ha defensat.
10: No se trata de eso. No se trata de tener miedo. ¿Por qué va a estar asustado? Tenemos 3 atacantes en el campo. No se trata de tener miedo, es defender mejor. Y no es por miedo, es analizar al oponente. Podemos hablar de esto mañana. Tienes tu opinión y la respeto. Pero yo conozco a mis jugadores. Veo los entrenamientos. No cambiaría nada.
9: Sí que va passar, però amb molts problemes, Brasil, que va eliminar a Japó per 2-1 a Houston amb un gol de Martinelli al temps afegit. Sano havia inaugurat el marcador pels asiàtics al minut 29 i a la segona part, al minut 56, Casemiro va empatar. Més partits dels 700 de final. A les 7 de la tarda jugaran Costa d'Ivori i Noruega a Arlington. I ja a la nit, a les 11, França s'enfrontarà a Suècia a Nova Jersey. De matinada, a les 3, es disputarà el duel entre Mèxic i Equador a l'estadi Azteca. La selecció espanyola continuarà avui preparant el partit de dijous contra Àustria. El combinat de Luis de la Fuente s'exercitarà a la Baylor School a partir de les 5 de la tarda, hora catalana. A partir de les 6 parlarà el jugador del Bayer Leverkusen, Alejandro Grimaldo. I per últim, destaquem que Robert Lewandowski ja ha fitxat pel Chicago Fire de la Major League Soccer. És oficial que el davanter polonès de 37 anys signarà pel club nord-americà per 2 temporades.
8: Esports, informació i Onda Cero, la teva ràdio.
5: A Onda Cero, la ciutat.
3: Avui a la ciutat parlarem amb Endavant Xiques, una associació de dones afectades pel càncer de mama que ajuden a persones en la seva mateixa situació a tirar endavant. Tot plegat en temps del Ciutat Solidària.
11: També posarem la millor música de la mà de 2 germans que formen part d'un dels grups més mítics de la nostra història, Mocedades. Qui no coneix alguna de les seves cançons? Doncs avui n'escoltarem alguna per anar escalfant motors de cara al concert que faran aquest mes de juliol al Gran Teatre del Liceu. Acabarem, com cada dimarts, parlant de literatura. Avui li toca a la Laura García.
3: Tot plegat sense oblidar-nos de l'actualitat més propera. Aquests i d'altres continguts són els que us esperen avui a la ciutat.
8: Cada migdia, a partir de les 12.

DJ Bulma Beat a les 8 del vespre inaugurarà la jornada Siderland, després serà el torn de Banda Neon i Bulma Beat clourà la jornada del Clotilde organitzada per Europa FM. Obertura de portes a les 8 del vespre.

0: hay planes...
1: ¡Mira esto!
0: ...que no se pueden rechazar.
2: Lo tengo todo pensado.
0: ¿Listos? Todo el contenido de A3 Player y Disney Plus...
3: ¡No veo este mundo!
0: ...en una sola suscripción.
4: ¡Quédate conmigo!
0: ...por solo 9,49 euros al mes.
5: Que no se os escapen.
0: Plan estándar con anuncios de Disney Plus. El plan perfecto...
6: Es ¡brillante!
0: ...en un solo lugar.
7: Els qui viuen de nit també tenen dret a escoltar bona ràdio.
8: De Jumanji el que m'agrada més és que, sí, els jocs tenen conseqüències també, és a dir, si perden la vida allà, doncs també la perden, no? Perquè al final és realitat, no? I a mi aquest component de proves físiques, de situacions reals, combinar el que és l'aventura i l'origen digital a que la vida al final les coses tenen conseqüències...
7: Cada matinada, Nits de Ràdio, amb David Cervelló.
9: Hi ha una conversa que té la Jordi amb una de les seves amigues i també la té després amb el seu avi, perquè ella, diguéssim que per intentar de desenganxar-la d'aquesta intoxicació que té dels videojocs, els seus pares i l'institut convenen doncs, que passi l'estiu desconnectada i que millor canviar-la al poble dels avis, que està allà en una vall enclotada on no hi arriba internet i tal i qual. No? I tant l'avi com una de les seves amigues li diuen que molt bé, que està molt bé que ella sigui doncs això, no? Molt agosarada, que se senti molt lliure, que se senti molt bé quan juga online, però que tot això li serveixi d'experiència pel món real i que l'estan esperant al món real. No? I per tant dius, això crec que sí, que això que dius està molt bé, i llavors intentes combinar aquesta part, diguéssim, més de proves físiques amb proves mentals, perquè el capdavall també és el que moltes vegades et procuren aquesta mena de jocs, que dèiem, que són eines que et dona, no?, per després posar la teva caixa d'eines per anar pel món. No?
7: Escolta Nits de Ràdio, de dilluns a diumenge, després de Radio Estadio Noche. Nits de Ràdio, amb David Cervelló. A Onda Cero Catalunya estem sempre al teu costat. Entra a ondacero.es/Catalunya i torna a escoltar els programes que més t'agraden. Revisa l'actualitat de la jornada i disfruta de continguts extra. Viu la teva experiència a l'hora que vulguis. Tu marques el ritme. Nosaltres t'oferim el contingut. ondacero.es/Catalunya. Onda Cero Barcelona.
10: ¿Sabías que en Endesa, además de expertos en ahorro de luz y gas, también lo son en entretenimiento?
11: ¿Cómo?
10: Sí, y ahora te ofrecen lo mejor de Orange. Fibra, móvil y contenidos con el mejor cine, series, baloncesto y todo el fútbol.
12: Si eres cliente de Endesa y contratas Orange, tendrás 6 euros de descuento al mes en tus facturas de luz y gas. Infórmate en endesa.com, en el 800-700-700 o en los puntos Endesa.
13: Ha entrado en una propiedad protegida. Por favor, identifíquese.
14: Así responde un experto de Verisur ante el peligro. Porque cuando confías en Verisur para tu seguridad, estás confiando en el líder mundial en alarmas. Con el mayor equipo de expertos disponibles las 24 horas que responden en menos de 20 segundos ante el peligro. Para proteger tu hogar, confía en Verisur. Primeros en proteger. Llama al 900-272-272. Recuerda, 900-272-272.
15: Verisur. Onda Cero Podcast y Break the Format presentan... Los perseguidos.
16: Señor ministro, ¿qué puede decirme de Zoran Lacic?
17: Una historia de segundas oportunidades, donde la verdad puede hacerlo saltar todo por los aires.
18: Se le conoce como el vampiro de Nice.
17: La mayor superproducción del año, grabada con la innovadora tecnología Dolby Atmos para una experiencia de escucha única. La serie completa ya disponible en la web y app de Onda Cero y en tu plataforma de audio favorita.

0: Nos tenemos que marchar mañana a las 6 en punto de la mañana, 5 en Canarias. Empezará de nuevo este programa con Laura Lorenzo, con el ingeniero Montes que levanta la persiana, con todo el equipo del tramo informativo y con el resto que nos vamos incorporando después. Adiós, Jota, que tengas un buen día.
1: Ya nos vamos.
0: Ahora empieza la programación local y regional a la que no le quitamos ni un segundo. Bueno, le he quitado tres.
2: Onda Cero Cataluña, la radio que te escolta.
3: Bon dia, benvinguts a la ciutat.
2: A Onda Cero Catalunya, la ciutat, amb Míriam Frank.
3: Avui és dimarts 30 de juny i a la ciutat volem parlar de l'amiant, aquest material nociu per la nostra salut que des de fa més de 20 anys que està prohibit i que ja s'ha començat a retirar de les infraestructures de les nostres ciutats, tot i que encara queda molt camí a recórrer. Ara el Departament de Salut ha començat a tramitar a Catalunya el certificat de patologies derivades de l'exposició a l'amiant. De seguida en parlarem, abans però saludem l'equip que fa possible aquest programa.
2: Prenem el pols a la ciutat. Amb Míriam Frank.
3: Avui tenim en Juan Carlos García i l'Ivan Gustems al control tècnic i aquí al meu costat Gerard Sanz, bon dia.
4: Molt bon dia.
3: Montse Valls, bon dia.
5: Bon dia.
3: Peter Hendrick, bon dia.
6: Bon dia.
3: Escolta, abans que res, comencem donant les gràcies a la nostra audiència. Avui han sortit les notes.
4: Milers de gràcies.
3: Molts nervis. Ja coneixem els resultats de l'EGM, de l'Estudi General de Mitjans, i la ciutat ha crescut 5.000 oients més. Tenim 5.000 nous ciutadans més. Mm-hmm. Són 23.000 ja, una de les millors xifres dels darrers anys. Així que gràcies. És que només podem donar-vos les gràcies per estar cada dia a l'altra banda de la ràdio i gràcies a vosaltres per la part que us toca, nois.
4: No,
3: sense vosaltres aquest programa no seria possible. Així que enhorabona a tots i a totes. Dit això, Peter, quina cançó ens has portat avui?
6: Doncs per celebrar aquesta efemèride, què millor que anar fins a la platja, no?
3: Vinga. Jo vull anar a la...

0: amb tu. Quedo a escoltar aquesta cançó quan encara ens queden unes setmanetes de feina, unes setmanetes per anar a la platja. Per què ens portes aquesta cançó, va?
1: A veure, com diu la cançó, platja, sí? No és un secret. La cosa avui anirà de platja, però no parlarem de Barceloneta ni Castelldefels.
0: Vale.
1: Anirem fins a Nou Barris.
0: Molt bé.
1: I es veu que a Nou Barris hi ha la Prospect Beach, que és una de les iniciatives més singulars de Barcelona. Durant 3 setmanes, la plaça d'Àngels Pestanya es convertirà en una platja urbana. Com et quedes?
0: Doncs mira, molt xulo. A Japó ja tenen platges urbanes,
2: sí,
0: no?
2: Sí,
0: és a Japó,
2: sí.
0: No?
2: I
0: no
2: piscines amb onades d'aquestes.
1: I a Madrid també, no? Hi ha platja o no?
0: Sí. A Madrid, sí, a València tenen una platja molt maca.
1: Bueno, però aquí hi ha una iniciativa del 1985, en un casal de joves de la Prosperitat, va ser l'originari d'aquesta iniciativa per fer una platja que arribés al barri, perquè no tothom podia anar a la platja.
0: Clar.
1: I es veu que això va quallar al barri i s'ha seguit fent. L'esdeveniment que serà l'apertura d'aquest... Bueno, la festa de mig d'any, perdó, serà l'apertura d'aquestes festes de la Prosper Beach,
0: sí.
1: I es farà com una espècie de celebració de cap d'any on es menjarà raïm, es tocaran les campanades i tot per celebrar que ja fa 6 mesos que hem estrenat aquest any, no?
0: Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do, que xulo, no? Això.
1: I es veu que seran 3 setmanes on hi haurà casals d'estius, activitats infantils, cinema a la fresca i sobretot vòlei.
0: Home, vòlei platja, home, no pot faltar.
1: Jo sóc molt fan del vòlei.
2: Sí, a mi m'encanta.
0: Montse, 3 setmanes de festes. A veure si us poseu les piles allà a Sants, eh?
3: Sí,
0: a veure si porteu la platja a Sants.
3: Hem d'aprendre.
1: Bueno, es veu que, com totes les coses bones, el 17 i el 18 de juliol, sí, la Prosper Beach tancarà aquesta 41a edició amb una festa de l'escuma i un espectacle de foc que jo no em penso perdre.
0: No ens ho podem perdre, eh? Però això, a banda de fer-se aquí a Barcelona, es podria traslladar a la resta de Catalunya, els amics de Lleida, no? Podríem tenir
2: una... Les ciutats on la platja la tinguin una miqueta més lluny que Barcelona.
0: Una Prosper Beach, doncs estaria...
1: Jo ho he pensat, jo soc de Sant Esteve i la veritat és que una Prosper Beach d'aquestes ens aniria molt bé.
0: Doncs mira, trasllada-ho. O munta-la tu.
1: No? La Sant Esteve.
0: Per exemple.
2: Sant Esteve, no? Sant Esteve.
0: Doncs molt guai aquesta proposta, aquesta festa del mig any. Aquí també busquem excuses per celebrar-ho.
3: Exacte, tot, sí.
1: Jo en tenia prou amb el raïm, al cap d'any.
0: Sí,
1: no sé si repetir aquesta experiència.
0: Trossets de cindria ara, no?
1: Sí,
0: no?
1: Sí, sí.
0: O cireres, sí. Montse, que ens agraden tant les cireres.
3: Doncs sí,
0: estaria.
3: Que
0: bones. Molt bé. I què passa a la platja? Doncs que fa molta calor.
2: Fa molta calor, fa molta calor.
0: La platja de tot arreu, sí, és que no trobava una altra manera.
2: La calor es passa
0: millor...
2: Quan
0: anem a la platja per combatre la calor.
2: La calor es passa millor a la platja,
0: home,
2: podríem
0: tant,
2: dir.
0: Home, sí, i tant, un banyet.
2: I tant. Més que allà a casa o a un
3: barri. Parasol, també us he de dir.
2: Home,
3: és l'aigua o sota el parasol?
0: Sí.
2: Exacte. Seguim amb el repte de la cançó calorosa.
0: Vinga,
2: del dia.
0: Aquí fins al final de temporada.
2: Avui en portem una altra. No sé si recordes que l'altre dia et vaig portar una que es deia Hit of the Moment, de Noel Gallagher.
0: No me'n recordo.
2: Del grup de Noel Gallagher. Doncs ara Hit of the Morning.
0: Ah, molt bé.
2: In the heat of the morning. Estem escoltant In the Heat of the Morning de David Bowie, una oda a l'amor apassionat i a l'atracció irresistible. Bowie utilitza des de l'inici de la cançó imatges vives i sensuals per descriure la intensitat dels seus sentiments. La posta de sol roent en els ulls de la persona estimada suggereix una bellesa que és tan enlluernadora com inabastable, i la metàfora del petit soldat atrapant papallones evoca la innocència i la vulnerabilitat de l'amor jove. Tota una cançó barra poesia, la que ens va regalar el bo de Bowie el 1968.
0: Déu-n'hi-do, mira, aquesta no la coneixia, amb la qual cosa... Ens hauries de fer una playlist.
2: Sí, home, estaria bastant bé. Estaria
0: no?
2: bastant bé.
0: I quan estiguem a la platxeta...
2: Seria eclèctica
0: calor,
2: i seria...
0: Doncs, entre això i paraula de cançó, tu tens feta una playlist de totes les cançons que portes?
3: No, però és fàcil de recopilar. Home. Perquè sí que m'apunto totes les cançons que porto.
0: Barregem les teves, les del Robert, la cançó que ens porta...
2: Sí.

0: al Gerard cada dia i vamos.
1: Podríem endreçar-ho tot, eh? Sí, playlist, sí, sí. Cançó calorosa, playlist, paraula de cançó post 2000 i playlist pre 2000.
0: No, que vagi sonant i et sona el Bad Bunny i la, no sé, Encarnita Polo, no?
1: Tens de tot, tens de tot.
2: I l'especial Robert Calvo, no?
0: Clar, sí, clar, clar.
1: I tant, i tant.
0: Vinga, doncs aquesta és la cançó de calor, repte superat un dia més, et queden, no sé què et queden.
1: Uns quants encara, no? Mira, si demà és dia 1, jo marxo el dia 17, el que passa que hi haurà una setmana més del programa, queden unes quantes.
0: Deixa't gravar de 5. No? No cola? No cola, no?
3: Crec que no, no li has de colar,
0: no,
3: eh?
0: No cola, la cara que ha posat que no
1: és... Ho pensaré, puc deixar...
3: Ha dit més feina, Miriam?
1: Puc deixar
0: propostes...
1: Deixa'm
0: tranquil·la, que ja vaig força carregat.
1: Puc deixar propostes i la persona que reculli la secció, doncs que vagi escollint.
2: O que es faci la playlist.
0: Que es busqui la vida, tu. Vinga, pregunta'l, i a què preguntes avui a la nostra audiència?
1: Doncs mira...
0: Aquestes 23.000 persones que ens escolten.
1: Mira, avui aprofitem un dia mundial per fer la pregunta del dia, i és que fins i tot els asteroides tenen un dia mundial. Banda sonora d'Armageddon, sí, sí, com no podia ser d'una altra manera, per explicar que és una jornada que es celebra per conscienciar la població sobre l'existència d'aquestes roques espacials que són una amenaça constant pel nostre planeta. I avui no us demanem que us convertiu en astrònoms ni astrònomes i ens calculeu la probabilitat que una d'aquestes roques impacti en el nostre planeta, sinó que proposem un joc ficció.
0: Vinga,
1: que és el següent. Si avui la NASA confirmés que un asteroide de grans dimensions s'acosta a la Terra i impacta d'aquí a dues setmanes, què faríeu? A mi em ve, per exemple, acomiadar-me dels meus familiars i amics, però hi ha gent que potser preferiria fer una altra cosa, fer una cosa que no havia fet fins ara, i ara amb data de caducitat doncs ho faria. Hi ha gent que potser faria el viatge somiat o cremaria els diners fent les coses amb les que més disfruta. En definitiva, que hi ha tants gustos com colors, volem que ens expliqueu què faríeu en aquesta situació. Notes de veu al WhatsApp del programa 676-760908. Què faríeu si us diuen que en dues setmanes un asteroide impactarà a la Terra? 676-760908.
0: Ens has deixat a tots amb una cara d'ostres.
1: Una pedra, de pedra com un asteroide.
0: Pedra, pedra. Són dues setmanes, tens temps per fer unes quantes coses. Seré molt friqui. Acabar-me el llibre que estic llegint, vull dir. Sempre he pensat... No, ara
1: jo pensava que anaves a dir completar tots els escape rooms que em falten.
0: No tindria temps. Sempre he pensat, i si estic llegint un llibre molt interessant, ja em moro. No sabré com acaba. No, això em fa molta...
1: Però,
0: una mica de fomo, eh?
1: Però, Míriam, això és el més important.
0: No, no, estic de broma, evidentment, però evidentment. És el primer que he pensat. Dic, ostres,
3: acaba el llibre.
0: Qui és el dolent? No, és broma. Pues imagino que com tothom, no? Establar la nostra família, gaudir dels amics, fer festes i viure la vida que ens
1: queda. Et veig allà amb la pedra caient, i la teva família
0: dient... Un segon,
1: dient,
0: un segon! Però, mama, que em queden 3 pàgines!
1: Cállate, niño, que estic aquí amb el llibre.
2: Hay tiempo para comer, ¿no?
1: Sí, hay tiempo para comer.
0: Que ens queden 10 pàgines... gastar-nos tots els diners que tinguem acumulats i guardats per gaudir amb els nostres. No sé, què faríeu vosaltres, Montse, tu què faries?
3: Jo faria una festa major de 2 setmanes.
0: A Gràcia, a Sants.
3: Ai, Miri.
0: Perdona.
3: No, doncs sí, faria... Sí, jo crec que veuríeu un comunicat meu dient...
0: Tothom convocat a Sants.
3: Sí, si voleu veure'm abans de que la palmem tots en aquestes 2 setmanes, ja sabeu on trobar-me, estarem per allà i això...
0: Yeah,
3: i confessa moltes coses, jo crec que em callo, també
0: si
3: faria.
0: Després...
3: I si després no acaba
0: no,
3: la teoria?
0: Jo bueno, callaria.
3: Bueno, no.
0: Jo callaria, Montse, jo no sé. Perquè si després no cau, tindràs uns quants problemes.
3: Coses bones, vull dir, no li diria un, ets tonto.
0: Has de confessar alguna cosa,
3: Montse?
1: Moltes coses guardades, el cajón de los trapos sucios.
0: Tu, Peter, què faries?
2: Home, la idea d'anar a Montse Valles a mi m'agrada, eh? Jo començaria per la Prosperitza aquesta i anar fent festes.
0: Que ens encaixin les dates, perquè, clar...
2: Home, que aquest dijous ja comença la cosa, llavors ja...
0: Home, que no ens deixin la de l'any que ve, si de cas.
2: L'any que ve.
0: Un anyet.
1: Jo crec que estem tan bojos que es faria una festa massiva arreu del món.
0: La gent es tornaria... Seria realment... Sí, ara estem així una mica de broma, però
1: tornaria
0: les conseqüències
1: encara més
0: seria...
1: boja la gent. Home, i tant. Seríem els nous dinosaures, no?, que fa milions d'anys els hi va caure un...
0: Potser és millor no saber-ho, vull dir... Saps?
1: Que caigui i ja està, no?
0: Quan hagi de caure,
3: això
0: que caigui...
3: Sí, tindria uns nervis i odien, que ha de caure ja d'aquí 3 hores.
1: Sí, saber que tens data de caducitat.
3: Sí, ha de ser.

0: Aquesta és una altra pregunta, si us agradaria saber la data de la vostra mort.
1: Això és un dilema.
0: És un dilema.
2: És un bon dilema. Ja, bueno, ja,
0: una mica tètric.
2: No, no sé on, va fer bastant famós el què escolliries, saber el quan o el com?
1: Ah, ai, sí.
0: Ostres, ni una cosa ni l'altra.
1: Sí, ni una cosa ni l'altra.
2: Sí, perquè com l'evitaries llavors tota l'estona? No, i en el moment que ho fas,
3: inevitable.
2: Dius... Me voy a morir.
1: Hi ha coses que són inevitables.
2: Sí, sí.
1: Llavors, per molt que fessis... Sí, sí, són...
0: Destino final.
1: Dilema,
0: la nostra mort és...
2: No m'agraden gens aquestes. Que malament ho passava, ja, per favor. Ja, ja.
0: Però la nostra data de caducitat està com a la iogurt, eh? Vull dir que és la que és i aquí no es queda ningú. Així que vinga, què faríeu vosaltres amb aquest escenari apocalíptic que ens ha plantejat el Gerard Notes de Veu? El 676-76-09-08, on apareixeria seria l'informatiu. Així que vinga, Montse, repassem l'actualitat.
2: Som-hi.
0: I comencem explicant que el procés de regularització extraordinària de persones migrants a Espanya acaba avui després de més de 2 mesos marcats per una forta pressió administrativa i saturació en les últimes setmanes.
2: El Ministeri d'Inclusió calcula que a Catalunya s'han presentat fins a 200.000 sol·licituds i que al conjunt de l'Estat la xifra podria superar el 1 milió, molt per sobre de les 500.000 previstes inicialment. El recompte no és definitiu i pot haver-hi duplicats, expedients incomplets o sol·licituds sense requisits. A Barcelona, l'Ajuntament ha atès 87.000 persones des de l'abril i la tinenta d'alcaldia, Raquel Gil, ha detallat les dades.
4: Hem fet 378.000 volants i certificats d'empadronament. Això vol dir que hi ha persones que han demanat els 2 documents, malgrat només feia falta un d'ells, però que han volgut tenir els 2 documents. Tenim 80.000 volants d'empadronament que s'han enviat de manera proactiva per part de l'Ajuntament en aquells domicilis on constava que hi havia persones migrades que podien necessitar aquest document.
2: Amb tot, Gil ha defensat que la ciutat ha estat a l'altura, diu, coordinant 17 serveis municipals i obrint 5 punts específics.
0: Unes 200 treballadores de la neteja s'han concentrat aquest matí davant la seu de Foment de Treball a Barcelona per reclamar millores salarials i laborals i exigir el desbloqueig del conveni col·lectiu.
2: Convocades per Comissions Obreres, han protestat amb pancartes, banderes i pals de fregar, bloquejant durant una hora l'accés a la patronal. El sindicat denuncia el bloqueig d'un conveni que porta congelat més de 10 anys. Entre altres, els i les treballadores de la neteja s'enfronten a contractes parcials que, sumant 20 hores, són recompensades pensades amb les següents condicions.
5: Però igual són com a molt 500 euros, però és que tenim gent que fa una hora i mitja o 2 hores amb un caixer automàtic, o 3/4 d'hora, i ha d'anar a 10 caixers automàtics, a 4 comunitats, i a fer un centre de 20 hores per poder tenir una jornada completa.
2: La mobilització forma part de les protestes convocades arreu de l'Estat per avançar en un conveni que a Catalunya afecta 60.000 persones, el 85% dones, que reclamen condicions laborals i socials més justes.
0: I acabem amb la detenció d'un jove de 26 anys acusat de fer tocaments a 2 menors d'uns 10 anys a les piscines municipals de Balaguer.
2: Segons han confirmat els Mossos d'Esquadra, els fets van passar dissabte a la tarda al recinte del poliesportiu, on familiars de les nenes van retenir el presumpte agressor fins a l'arribada de la policia. L'home va passar diumenge a disposició del jutjat de guàrdia de Balaguer, que ha decretat llibertat provisional amb mesures cautelars, que és la prohibició d'aproximació i comunicació amb les menors, prohibició d'entrar a les piscines de la ciutat, la retirada del passaport i la prohibició de sortir d'Espanya. També haurà de comparèixer periòdicament davant del jutjat.
0: Doncs tot plegat ho ampliareu al Notícies Migdia a partir de 2:15 a 3 de la tarda. Montse Valls, gràcies.
2: A vosaltres.
0: Segueixen produint-se avenços en la lluita contra l'amiant. Després que fa aproximadament 2 setmanes s'aprovés al Parlament la llei de l'erradicació de l'amiant, el Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya tramita els primers certificats de patologies derivades de l'exposició a aquest material.
6: Un material que, recordem, provoca malalties i afectacions greus a la salut en cas d'exposició continuada. És per això que Salut ja ha tramitat els primers certificats que acrediten, d'acord amb el procediment establert, determinades malalties vinculades a l'exposició a l'amiant i reconegudes per la normativa estatal, com per exemple el mesotelioma, el càncer de pulmó i laringe i l'asbestosi amb repercussió funcional moderada o severa. Fins ara, més d'una trentena de persones ja han fet la sol·licitud d'aquest certificat. Aquest procediment s'emmarca en la llei 21/2022 de creació del Fons de Compensació per a les Víctimes de l'Amiant i en el Reial Decret que regula els requisits i el procediment per reconèixer el dret a la compensació econòmica per a les persones afectades. Tot això ho gestiona el Comitè de Valoració de les Víctimes de l'Amiant, que té la funció de comprovar les patologies mitjançant la documentació presentada per la persona interessada i d'emetre el dictamen necessari perquè la Secretaria de Salut Pública resolgui sobre l'emissió del certificat.

0: Víctor Lozano, bon dia.
1: Bon dia, bon dia. Estem aquí discutint sobre aquest Mundial que ens està deixant. Vinga, va.
0: S'està posant emocionant o què? Perquè ahir deies que, bueno, tal, sí, sí, però sí, sí, ara sí? Ahí, ara sí?
1: Com deia aquell, estan passando coses.
0: Bueno, sí, sí, que bien, que bien.
1: Sí, sí, sí, sí, tu com portes això de que seleccions com Alemanya, Holanda...
0: He flipat.
1: Fora,
0: el meu Koeman, pobre.
1: De final, tu Ronald Koeman, com deia aquell, tu Ronald Koeman. Sí, sí, ha durat poquet, eh? A veure, anem a pams, perquè han passat moltes coses aquestes últimes hores. Aquesta passada matinada ha estat una carnisseria per les seleccions, diguem-ne, històriques, o per algunes de les seleccions històriques. És el cas de la 4 vegades campiona del món, Alemanya, que ha quedat eliminada. Els setzents de final, és que ni a vuitens s'ha passat. Ha caigut contra Paraguai de los Paraguayos a la tanda de penals a Foxborough, a Boston. Els 90 minuts reglamentaris han acabat amb empat a 1. Enciso ha avançat al combinat sud-americà al minut 42, s'ha arribat al descans. A la segona part, poc després d'haver-se restablert el joc, al minut 9 Havertz ha empatat pels de Nagelsmann. I a la pròrroga, doncs, poqueta cosa, no s'ha mogut el marcador, tot i que hi ha hagut un gol que ha marcat Jonathan Tah, que ha anul·lat el VAR, que a mi em sembla bastant, no diré rigorós, diré que inclús que, bé, injust, jo crec que era gol, que no hi havia falta el porter, però en la potser decisió més polèmica de tot el Mundial fins ara, a nivell arbitral, doncs s'ha anul·lat el gol i això ens ha condemnat a anar a la primera tanda de penals d'aquesta Copa del Món, on s'ha imposat Paraguai per 4-3, gracias a una actuación del seu porter Orlando Gil.
2: Yo tengo palabras para describir eso. Supimos aguantando bien el grupo, 120 minutos. Dejamos el alma, la vida, el corazón. Y nada, se vio reflejado. Lo mantuvimos el empate hasta los penales y gracias a Dios pude atajar dos para conseguir esta clasificación. Y la verdad me imagino ya que la emoción inmensa que va a tener allá el pueblo paraguayo. Nada, esta clasificación es para ellos. La verdad, yo también se merece una alegría, la verdad, han sufrido mucho también por nosotros y la verdad, una alegría inmensa y esto es para ellos, esta clasificación.
1: El Mundial té coses que evidentment no té d'altres competicions, no? Que té com un encant, no? Com una, et provoca com una passió que no pots controlar i fas coses que habitualment no fas. Com jo, sí. Per exemple, jo hi tornava de matinada d'un compromís professional i em va agafar la pròrroga la tenia posada al

0: cotxe, amb molt de compte, això sí, la tenia ben posada, mm-hmm. però mirant cap endavant sempre, però bueno, de reull mirava una mica el mòbil i escoltava els comentaris, no?
1: Això
0: però
1: no clar, es fa, quan arriba la...
0: No, no, perquè jo la tenia posada
1: escolta
0: allà,
1: la ràdio.
0: I la tenia allà posada
1: escolta
0: i,
1: la ràdio.
0: I tal. Però, clar, com a veure l'estand de penals, em vaig veure a les dues de la matinada aturat amb un descampat, sol,
1: et vas
0: mirant
1: aturar?
0: Que hi hagués cobertura, perquè, clar, els penals sí que els has de mirar bé i conduir.
1: No, clar,
0: és,
1: no,
0: és molt,
1: això no es pot fer.
0: És,
1: bueno, vas fer de parar, tu.
0: I, doncs, no, em vaig aturar,
1: molt bé, molt
0: em vaig posar... Però és que no hi havia res, clar, em va agafar just un moment que eren campos hasta donde alcanzaba la vista.
1: No arribaves a casa.
0: I em vaig parar i vaig veure els penals allà. Jo t'imagines, em ve passar un tio allà, diu, un tio a les dues de la matinada, aquí amb el mòbil patint.
1: A veure què estan fent aquest... Ah, no, que està veient els
0: no hi havia vao en els vidres perquè no, primer que no havia nadie dentro haciendo nada que no se podia hacer i després que amb la calor que fotia pues això, no? Però sí, passa un tio amb el mòbil allà patint com un boig, com un gos, perquè quan en realitat pues, Alemanya o Paraguai m'és igual, no? Però bé, són coses anècdotes del Mundial. Per qui no és, ha estat una anècdota
1: dubto
0: al Mundial.
1: Dubto que ningú més ho hagi fet, vull dir.
0: Jo estic convençut.
1: Potser és un problema teu.
0: No, jo crec que tothom fa molta gent, moltes bestieses de
1: bueno, jo això de quedar-me fins les dues per veure un partit de futbol,
0: tampoc sé
1: si ho faria sempre.
0: Per això et dic, és com, bueno, una mica com els Jocs Olímpics, que ets capaç de a les dues de la matinada en uns Jocs Olímpics de Los Angeles empassar-te un petit de waterpolo o una cursa de piragüisme, no? Que no veuries en la teva vida. Doncs pues això passa també en el món futbol. Per qui no és una anècdota, aquest Mundial és per Alemanya, el fracàs estrepitós. Ha pogut superar almenys la primera fase, cosa que no ha succeït en els dos últims Mundials, però el paper de la Mannschaft ha estat... Mannschaft, es diu. Ha estat bastant lamentable, fins al punt que el seu capità, Joshua Kimmich, ha estat així de crític amb el seu equip.
2: Cuando miras hacia atrás y superpones los cuatro partidos uno encima del otro, dejando de lado el primer juego, que lo ganamos bien, te das cuenta que no hemos tenido ningún rival de alto nivel, que hemos tenido tres veces problemas importantes contra equipos que no son de clase mundial y eso es un hecho.
0: Tota la raó. I també ha caigut contra pronòstic, ha estat Països Baixos, fora als 800 de final l'equip de Ronald Koeman, però en aquest cas... A veure, sorprèn perquè Països Baixos és una molt bona selecció, però clar, ha perdut contra aquest cas, sí que ha perdut contra un equip que per mi no sé si arriba a favorit per guanyar el títol, però que arribarà a lluny no en tinguis cap mena de dubte. Marroc s'ha imposat també els penals al conjunt africà, partit disputat a Monterrey. Gapco ha avançat als Orange al minut 72, però Diop atenció, empatat al temps afegit, vull dir, el temps afegit guanyava Països Baixos, però ha empatat Marroc, el partit condemnat el partit condemnat a la pròrroga, s'ha mantingut l'empat en el temps extra i en una esbojarrada i erràtica tanda de penals que recordava doncs, del Barça, aquella Sevilla, contra l'Esteagua, no, sí, molts penals fallats. Bé, Marroc al final s'ha imposat per 3-2. A Ronald Koeman li han caigut pals.
1: Pobre.
0: Però dels grans des del seu país, des de la premsa del seu país, per acusar-lo de tenir por, per suposadament acabar fent un plantejament molt defensiu amb una defensa de 5. El tècnic neerlandès però s'ha defensat.
3: No se trata de eso. No se trata de tener miedo. ¿Por qué va a estar asustado? Tenemos tres atacantes en el campo. No se trata de tener miedo, es defender mejor. Y no es por miedo, es analizar al oponente. Podemos hablar de esto mañana, tienes tu opinión y la respeto. Pero yo conozco a mis jugadores, veo los entrenamientos. No cambiaría nada.
0: No cambiaría res Ronald Koeman del que va planificar. Qui sí es va classificar, però també amb molts problemes i patiments, al Brasil, que va eliminar el Japó per 2-1 a Houston amb un gol de Martinelli al temps afegit. Sano havia inaugurat el marcador pels asiàtics al 29 de la primera part i a la segona, al 56, va empatar Casemiro. El seleccionador de la verde i amarela, Carlo Ancelotti, admet que els hi va costar molt i que han de millorar.
4: Nunca tenemos que estar contentos de lo que estamos haciendo. Estamos haciendo bien, pero cuando tú estás haciendo bien, para mejorar no puedes estar contento. Entonces no estamos contentos porque queremos mejorar, porque queremos jugar a un nivel más alto. También el juego de hoy me costó mucho. E punto, ma tenemos que pensar al próximo.
0: Interessant aquest trilingüisme.
1: D'on és aquest senyor?
0: Aquest és italià, però el problema italià...
1: Ara estava parlant portuguès.
0: Entrena a Brasil, no? Italiano, castellano, portuguès, no és el que parla aquest senyor. Bueno, avui més teca.
1: Sí, avui més partits als 16 de final.
0: A les 7 de la tarda, apunta tu a l'agenda, que després te n'oblides si no hi vas.
1: No tinc pilates avui.
0: I te'n vas al súper a comprar macarrons. Costa d'Ivori, Noruega, Arlington.
1: Ah, molt

0: interessant.
1: Aquest molt interessant, sí. Bon partit. 11 de la nit, França-Suècia a Nova Jersey.
0: També bon partit.
1: Sí, sí, sí, home, partides. Per mi, a dia d'avui, i segons tenim la fotografia davant del Mundial del dia d'avui, per mi França la favorita, la que millors prestacions està mostrant. I ja de matinada, a les 3, Mèxic-Equador, al mític estadi d'Azteca i amb el seleccionador mexicà Javier Aguirre. Venga, donant llicència a tothom per somiar. També.
2: Sí, són xavos pues, que no tienen miedo a nada, no tienen miedo al éxito, no tienen miedo a salir, a probar, salen al campo. Realmente sí, sí contagia. Yo soy cauto, soy precavido, tengo experiencia, tengo muchas batallas ya ganadas, perdidas. No soy quien para limitar a nadie, ¿no? Ni a la afición ni a mis jugadores. Eso es verdad. Y los dejo que sueñen y que se entrenen en la cancha como lo han hecho hasta ahora.
0: M'agrada la filosofia d'aquest entrenador.
1: És un tio, molt bon tio, molt bona persona. L'he conegut personalment i un excel·lent entrenador, com està demostrant allà on va. Pel que fa a Espanya, segueix entrenant-se a la Baylor School. Ho farà aquesta tarda a partir de les 5. Després, roda de premsa de Grimaldo preparant el partit de dijous contra Àustria.
0: Quins nervis. Vinga, més notícies ja fora del Mundial.
1: No massa bona la primera. És Salma Parayuelo. Ha decidit abandonar el Barça.
0: Què dius?
1: Sí, sí, en acabar el seu contracte, justament acaba avui, 30 de juny del 2026, doncs la davantera aragonesa que deixa el Barça, això sí, després de 4 temporades vestint de blaugrana i plena d'èxits entre amb molts títols, entre els quals destaquen, bueno, són 15 títols en total, destaquen 3 Champions, 4 Lligues i 3 Copes de la Reina. Ja és oficial, ho vam comentar ahir, Lewandowski fitxa pel Chicago Fire de la Major League Soccer, se'n va 2 temporades a la Lliga Nord-Americana i avui debut al torneig de tenis de Wimbledon, de Pimpledon, l'única catalana participant, Paula Badosa, que s'enfrontarà no abans de les 3 de la tarda a la nord-americana Emma Navarro, que no té massa nom de nord-americana, sembla més una... podria ser una amiga teva de Platja d'Aro, perfectament.
0: Sí, podria ser perfectament. Sí. Víctor Lozano, vinga, va, pregunta del dia.
1: La pregunta del dia, vamos con ella!
0: Mira, ens podries fer tu la cinto, la careta, l'any que ve. Ara mateix la NASA diu que s'aproxima un meteorit, que ens queden 2 setmanes. Què fas?
1: Hòstia.
0: Com aprofites aquest temps?
1: Mira, m'entrauria ràpidament amb urgència el títol de patró de barco i em jugaria un barco i me n'aniria mar endins. Fins a on arribés.
0: Allà també t'arriba, eh?
1: Bueno, ja ho sé, però jo podria quedar-me aquí
0: en
1: un barco. Sí, sí, sí.
0: Sí,
1: m'aturaria en una illa deserta, rotllo Tom Hanks, nàufraga, caçar allà
0: pescar. Ens fem grans, que cada cop ens molesta més la gent, ja,
1: Sí, sí, molt tranquil. Jo sempre, un dia, no m'importaria quedar-me una anyeta allà a la illa aquella, soler, tranquil, allà, sense aguantar-vos a la resta d'éssers humans.
0: Et trobaríem a faltar, Víctor.
1: Pescant crancs,
0: Fins demà.
1: I amb els cocos allà, vinga,
0: nosaltres tornem de seguida aquí a la ciutat. Fins ara.

0: Más de 600.000 euros se redujo en 2025. El año cerró con 5.853 deudores, 144 menos que un año antes. Y entre los nombres de personas conocidas sigue en la lista la cantante Isabel Pantoja, que aumenta su deuda, la actriz Paz Vega y también Bertín Osborne. Ignacio Rodríguez Burgos.
1: Sí, la nueva lista de morosos de Hacienda cuenta con 144 nombres menos, pero los que tú nombras también destacan Patricia Conde, Kiko Matamoros, el futbolista Arda Turán, o grupos o equipos de fútbol como el Cartagena o el San Lorenzo de Almagro. De ellos, más de 1.100 nombres corresponden a personas físicas y 4.700 deudores a personas jurídicas. Hay que tener en cuenta que más de una cuarta parte son empresas en concurso de acreedores de difícil cobro. La deuda total de estos deudores son 15.430 millones de euros. Además, hoy finaliza la campaña de la renta con más de 25 millones de declaraciones y la mayoría, como indica Aitor Fernández de Touchdown, salen a pagar.
2: Hemos tenido ventas de vivienda con unas ganancias muy altas. Ha sido un muy buen año en los mercados, entonces también tenemos muchas ventas de acciones con ganancias, que esto va a hacer que las declaraciones no salgan a devolver, ¿no? Con las retenciones del trabajo más o menos nos van a seguir a devolver, pero con este año, digamos, bueno en inversión, hemos visto muchas rentas que le sale a pagar.
1: Hacienda ha calculado que ingresaría con la campaña unos 24.000 millones de euros y las que salen a devolver superarían los 13.000 millones.
0: Cáritas atendió en 2025 a más de un millón de personas en España y más de la mitad de ellas recibió ayuda alimentaria. La organización advierte, de hecho, de la estrecha relación que hay entre el encarecimiento de la vivienda y los problemas de inseguridad alimentaria. María Martínez.
3: La mayoría de los hogares que solicitaron ayuda a Cáritas por necesidades alimentarias estaban encabezados por mujeres o personas en busca de empleo. María González, secretaria general de la organización, habla precisamente de cómo las familias en situación vulnerable tienen que renunciar a una dieta saludable para emplear gran parte de sus gastos en la vivienda.
4: Solo en el último año adquirir una vivienda se ha encarecido un 13%, mientras que la inflación en los alimentos básicos sigue asfixiando los presupuestos familiares, con subidas que alcanzan hoy una media del 14%.
3: Cerca de 2,8 millones de personas reducen la cantidad de alimentos que consumen y más de 600.000 personas pasan días enteros sin comer por falta de recursos.
0: En el Parlamento andaluz continúa este martes el debate de investidura del popular Juanma Moreno con las intervenciones de los grupos parlamentarios a los que el candidato del PP está respondiendo de forma individual. En el Parlamento andaluz está Alejandro Vieira.
5: Segunda jornada de debate de investidura de Moreno, que se está celebrando como era previsible, sin acuerdo entre PP y Vox. Moreno ha advertido de que si no se llega a cerrar un pacto, se tendrán que repetir las elecciones en Andalucía.
6: Si aquí hubiera una repetición electoral, señor Maillo, nos iríamos a Navidades. ¿Usted cree que los andaluces quieren medio año de vacío? Evidentemente, yo estoy convencido de que no. Por tanto, con el único grupo político que podemos entendernos, puesto que el único que se ha ofrecido a dialogar con el Partido Popular es el Grupo Vox.
5: Lo decía Moreno en respuesta al portavoz de Por Andalucía, Antonio Maillo. Por cierto, en su llegada al debate, tanto el portavoz de Vox, Manuel Gavira, como Moreno han confirmado que siguen en contacto trabajando para alcanzar, aseguraban ambos, un buen acuerdo.
0: Es todo, más noticias en Onda Cero a partir de las 2, la 1 en Canarias, en Noticias Mediodía con María Hernández.
7: Onda Cero, única cadena que crece este año haciendo su mejor temporada desde 2015 gracias a ti. Más de 2.300.000 oyentes nos elegís cada día. Crecemos porque valoráis la pluralidad, la diversidad de voces y la objetividad. Porque somos una radio cercana y apostamos por el rigor y la calidad informativa. Gracias por confiar cada día en Onda Cero, tu radio.
8: Onda Cero Cataluña. Això és la ciutat. Amb Miriam Frank.
9: Passen 6 minuts a la una. Repassem l'actualitat més propera. Barcelona ha atès prop de 87.000 persones per la regularització de migrants entre tots els equipaments municipals.
10: Així ho ha detallat la tinenta d'alcaldia de l'Ajuntament, Raquel Gil, que aquest dimarts, dia que s'acabava el termini per entregar les sol·licituds, ha fet balanç de l'operatiu. El consistori ha entregat 34.576 certificats de vulnerabilitat i 378.293 volants d'empadronament des de l'inici del procés, el 16 d'abril. Gil ha defensat que l'Ajuntament ha estat a l'altura de la situació.
11: Hem posat en marxa maneres diferents a la cua de poder fer arribar a les persones aquesta documentació i les dades ens avalen com que han sigut bones decisions. Si recordeu, el tràmit es podia fer de manera presencial, però des del primer moment vam dir que es podien fer també els tràmits a través del 010, i més de 25.000 persones s'han posat en contacte a través del 010, o bé per demanar la documentació o bé per fer alguna consulta relacionada amb l'empadronament, amb el procés de regularització, i creiem que això també demostra que aquest és un canal que les persones estrangeres han fet servir.
10: Barcelona mantindrà el servei d'atenció a immigrants, emigrants i refugiats, és a dir, el SAIER, ubicat al carrer Tarragona, com a punt de referència per assessorar i fer seguiment de la nova fase del procés.
9: Aquesta regularització massiva arriba qüestionada pel Tribunal Suprem.
10: L'organisme ha avisat que la regularització extraordinària de migrants, aprovada pel govern espanyol, pot contravenir la normativa europea i ha activat el procés per presentar qüestions prejudicials al Tribunal de Justícia de la Unió Europea, el TJUE. En una providència, l'alt tribunal dona 5 dies a les parts perquè es posicionin sobre elevar la qüestió a aquest organisme després que les comunitats d'Aragó i València presentessin un recurs contra el decret. Entre d'altres, el Suprem qüestiona que el decret pugui entrar en col·lisió amb les normes implementades pel Pacte de Migració i Asil i adverteix que l'arribada de migrants no ha de ser assumida pels estats membres per separat, sinó per la Unió Europea en conjunt.
9: I ho avisàvem ahir. Avui s'acaba el termini per presentar la declaració de la renda.
10: S'acaba, per tant, la campanya i el termini per passar comptes del 2025 amb Hisenda. Aquest dilluns encara hi havia marge per demanar una cita prèvia, ja sigui per telèfon o en una oficina, de manera presencial. De tota manera, a qui la declaració li hagi sortit a pagar i va triar fer l'ingrés amb una domiciliació bancària, al termini ja se li havia acabat el dia 25. A Catalunya, Hisenda calcula que s'hauran presentat 4,3 milions de declaracions. Això suposaria un 3% més que l'any passat. L'agència tributària ha previst que més o menys la meitat de les declaracions sortirien a pagar i que la recaptació serà de 5.386 milions d'euros. L'altra meitat, segons els càlculs, seran declaracions a retornar i la previsió és que al final de la campanya 2.087 milions d'euros tornaran a les butxaques dels catalans. Per l'impost de patrimoni, els càlculs de recaptació a Catalunya pujan a 882 milions d'euros, amb 3.000 declaracions més que la campanya del 2024.
9: Més qüestions. Matinada d'incidències en el subministrament de llum a Barcelona i alguns municipis de l'àrea metropolitana.
10: Aquesta matinada s'ha produït una avaria a la subestació de Collblanc, deixant prop de 17.000 abonats sense servei, segons ha informat Protecció Civil. L'afectació s'ha donat a alguns punts de Barcelona, l'Hospitalet de Llobregat, Esplugues de Llobregat i Cornellà. Cap a la mitjanit encara quedaven 7.103 abonats sense subministrament a Barcelona i Esplugues de Llobregat. Protecció Civil ha concretat que el subministrament ha quedat totalment restablert quan faltaven 5 minuts per les 5 de la matinada i ha donat per finalitzada la incidència.
9: Detingut un home acusat de fer tocaments a dues menors a les piscines municipals de Balaguer.
10: Els fets es van produir dissabte a la tarda al recinte del poliesportiu de la capital de la Noguera. L'home, de 26 anys, hauria fet tocaments a dues nenes d'uns 10 anys i, en adonar-se'n, familiars de les menors li van recriminar els fets i el van retenir fins a l'arribada dels Mossos d'Esquadra, que van procedir a la seva detenció. L'home va passar diumenge a disposició del jutjat de Guàrdia de Balaguer, que va acordar la llibertat provisional amb mesures cautelars.
9: I en plana cultural, Circuit Festival prepara una 17a edició que aspira a reunir 60.000 assistents.
10: L'organització del certamen LGTBIQ+, que es celebrarà de l'1 al 9 d'agost en diferents espais de Barcelona, ha anunciat aquest dimarts la seva programació amb una cinquantena d'artistes, tant catalans com d'arreu de l'Estat i internacionals, i que incorporarà per primera vegada referents de les escenes queer i underground, així com noms vinculats al tecno berlinès. En total, se celebraran 12 festes de diferents dimensions i conceptes en un festival que preveu reunir 60.000 assistents de més de 80 països.
9: Són notícies d'aquest dimarts 30 de juny.
8: A Onda Cero donem la veu a les entitats i a la solidaritat. T'expliquem històries, casos i experiències que no et deixaran indiferent. Ciutat Solidària, un espai patrocinat per Zona Franca Barcelona. We'll be right back.
9: Temps ara pel Ciutat Solidària, temps per donar veu a una entitat amb finalitats solidàries i conèixer el seu origen i la tasca que fan. Avui coneixem Endavant Xiques.
10: Endavant Xiques ofereixen suport a persones amb càncer de mama i els seus familiars oferint un suport integral. També organitzen activitats com xerrades, tallers i activitats esportives.
9: Doncs per conèixer més a fons Endavant Xiques, tenim aquí a l'estudi la seva presidenta, la Luisa Vázquez. Luisa, què tal?
12: Hola, buenos días. Encantada i gràcies per invitar-me.

0: te digo. Entonces,
1: pero recibís mucho más.
0: Sí, sí. Pedro, que es un amigo mío que me ayuda en la parte deportiva de los torneos. Entonces yo visité un montón de empresas, ¿no? Pues que me dan material, cosas, sí, para sortear, hago sorteo, les doy premios a los campeones. Uh-huh. Y luego he conseguido 6 o 7 clubs que me dejan las pistas gratis. Entonces, de marzo a noviembre, excepto julio y agosto, suelo hacer un torneo. Llevo ya 7 años.
1: Vaya.
0: Y de momento los he llenado todos.
1: Y seguro que seguirás así con esta energía que tienes. Luisa, todas las entidades que pasáis por el Ciudad Solidaria, ¿coincidís en esta necesidad de voluntarios? En vuestro caso es aún más necesaria. Así que dinos esta página web, cómo nos podemos hacer voluntarios, cómo podemos ayudar y aportar nuestro granito de arena.
0: Vale. Bueno, nosotros, con que pongáis en Google Andaban Chicas, tenemos todas las redes. Tenemos Instagram, tenemos Facebook, tenemos X, tenemos correo. Nuestra web es www.andaban-chicas.org. Ahí también tenéis toda la información. El teléfono, si queréis anotarlo, 656-460172. Con poner Andaban Chicas en Google ya salimos.
2: Ya está.
0: ¿Y si no? Porque somos de las pocas de Barcelona de cáncer de mama.
1: Sí, sí.
0: De, bueno, hay INVI, está cáncer de mama metastásico, hay otras, ¿no?, que hacen otras cosas. Y, pero así voluntariado exclusivo, solo voluntariado y estas actividades deportivas del remo y esto, creo que somos de las pioneras que no hacemos otras cosas, ¿no?
1: Pues pero sabéis, bueno, si queréis ser voluntarios, andaban-chicas.org, ahí encontraréis toda la información, y si no, como dice Luisa, ponéis en Google Andaban Chicas.
2: No,
1: y
2: ya perdoa.
1: Y, vale, exacto, no, ya, no ya perdoa. Luisa Vázquez, presidenta de la asociación Andaban Chicas, de verdad, ha sido un placer tenerte aquí, y más que nunca digo, enhorabuena por el trabajo que realizáis.
0: Muchas gracias a vosotros por invitarme y darme esta oportunidad de conocernos un poco más y sobre todo de poder conseguir voluntarios y personas diagnosticadas de cáncer
1: Esperemos
0: de mama para
1: sea.
0: El remo.
1: Gracias, Luisa.
0: Muchas gracias y muy amables, de verdad.
3: A Onda Cero Catalunya, Ciutat Solidària. Un espai patrocinat per Zona Franca Barcelona.
4: Renueva la tecnología y el equipamiento de tu negocio con el renting de Grenke. Alquila manteniendo tu liquidez sin desembolsos iniciales y pagando cómodas cuotas mensuales, tanto si necesitas renovar un ordenador, mobiliario o instalar una placa solar. Estudio gratuito sin comisiones ni gastos de apertura. Infórmate en grenke.es.
3: Més informació, més participació, més contingut. Hi ha més d'una raó per seguir OndaCero.es/Catalunya. Al web d'Onda Cero Catalunya podràs escoltar-nos en directe o quan tu vulguis. El teu programa favorit, allà on vagis. Descarrega't l'app d'Onda Cero i emporta't amb el teu smartphone o tauleta la ràdio més pròxima. On i quan vulguis. OndaCero.es/Catalunya. Més i millor. A Onda Cero Catalunya, lideratges. L'economia en clau d'igualtat amb Ariadna Belver.
5: La transició energètica avança prou ràpid? T'ho pregunto a tu, Natàlia Mas, com a directora general de Respira Energia.
6: A nivell europeu, jo crec que els deures estan mig fets. Europa és un dels territoris que més s'ha posicionat a favor de la transició energètica al món. Europa importa actualment un 57% de l'energia que necessita. Fa uns anys era un 60%. Amb la guerra d'Ucraïna, doncs, s'ha reduït aquesta dependència. Però a Catalunya, certament, la situació és clarament insuficient.
3: Lideratges amb Ariadna Belver. Els dijous, emissió web a les 6 de la tarda i els dissabtes a l'FM de 6 a 7 del matí.
1: Barcelona és aquests dies la capital mundial de l'arquitectura. La ciutat acull al llarg d'aquesta setmana el Congrés Mundial d'Arquitectes de la UIA 2026. És la cita més important del sector i reuneix més de 10.000 professionals d'arreu del món per debatre com hem de construir les ciutats del futur.
7: Durant aquests dies s'han escoltat idees que conviden a repensar completament l'arquitectura, des de considerar els edificis com a refugis davant la crisi climàtica fins a defensar que cal deixar de situar l'ésser humà al centre del disseny i començar a pensar també en l'impacte sobre la resta del planeta. Un dels grans protagonistes del Congrés ha estat el formigó. Els experts han recordat que la producció del ciment genera prop del 8% de les emissions mundials de CO2 i que cada europeu desaprofita uns 450 quilos d'aquest material cada any. Per això, la reutilització dels edificis i dels materials s'ha convertit en una de les grans línies de debat i un dels grans reptes. I precisament aquesta idea de reutilitzar també s'ha escenificat fora dels auditoris. Les tres xemeneies de Sant Adrià de Besòs, símbol del passat industrial de l'àrea metropolitana, s'han convertit aquests dies en un espai de reflexió sobre el futur de les ciutats i sobre com el patrimoni existent pot tenir una nova vida.
1: Guim Costa, director del Congrés Mundial d'Arquitectes de la UIA 2026. Què tal? Bon dia.
2: Què tal? Bon dia.
1: Com diem, Barcelona és durant aquests dies la capital mundial de l'arquitectura. Què significa per a una ciutat com la nostra acollir un congrés d'aquesta magnitud?
2: Doncs mira, tenim aquí ara a prop de entre 8.000 i 10.000, és una mica difícil de concretar quants, però moltíssims arquitectes de més de 130 països del món, amb la idea de que compartim experiències de tot això que heu explicat a la introducció, l'eficiència energètica, la sostenibilitat, la qüestió de la contaminació del formigó, totes aquestes qüestions s'estan posant a debat i és molt maco veure com s'enriqueix el coneixement a partir de la transferència d'informació entre gent que ve d'Àsia, d'Àfrica, dels països europeus, i està sent tot un èxit. Com dèieu, hi ha tres seus, una són les tres xemeneies, l'altre és el Centre de Convencions Internacional i l'altre és el The Hub. El The Hub és l'espai on està molt més obert a la ciutadania, on les membres seccions de la UIA ensenyen la seva arquitectura, juntament amb l'exposició Seny i Rauxa. El CCIB és on passa, diguem, l'eix principal del Congrés, on hi ha sessions amb 8 escenaris diferents en paral·lel, amb arquitectes molt interessants de tot el món. I a les tres xemeneies és quan a la tarda, d'una manera més relaxada, i amb vistes al mar i amb la brisa marina de la tarda, es va reflexionar sobre el que s'ha treballat al llarg del dia. Per tant, molt interessant està sent aquest congrés.
7: Guim, el fet que es reuneixin arquitectes d'arreu del món, de desenes de països, és una gran ocasió de conèixer també diferents maneres de veure l'arquitectura i també l'urbanisme, no?
2: Totalment. Mira, ara aquest matí hi havia la Marina Tabassum, que és una arquitecta de Bangladesh, que ens explicava com ells afrontaven la qüestió del seu clima, que és un clima molt tropical, i la qüestió de les grans flots, les grans inundacions que tenen bastant sovint. I, precisament, una de les preguntes que ha sortit és com podem traslladar, diguem-ne, el que des de Bangladesh estan estudiant i treballant a la resta del món. I és una qüestió de que els arquitectes adoptem aquesta actitud de que ens sapiguem adaptar a l'entorn. I aquestes són les qüestions boniques de trobar-nos, perquè quan parlem de les cases passives o quan parlem d'adaptar-nos a l'entorn, evidentment és molt diferent adaptar-nos a l'entorn a Barcelona que adaptar-nos a l'entorn a Bangladesh o adaptar-nos a l'entorn a Perú. Per tant, aquests moments de trobada és interessant perquè parlem, més enllà de solucions concretes, d'una mica com des de l'arquitectura i l'urbanisme s'ha d'afrontar aquest entendre's amb l'entorn i saber conèixer molt bé a la climatologia i la cultura del lloc per poder fer arquitectura adequada.
7: Mm-hmm. Com ens estàs explicant, segur que has tingut minuts i minuts i hores de converses amb arquitectes d'arreu del món. Eh? A mi m'agradaria saber
2: totalment,
7: en quina posició queda l'arquitectura barcelonina respecte al món, perquè sempre que parlem d'altres països, no, és que aquests estan més avançats, aquests no. En quina posició ocupa Catalunya?
2: Catalunya i Barcelona en concret, en els darrers anys, és molt capdavantera, puc dir-ho així tranquil·lament, en qüestions d'habitatge assequible. Hi ha hagut una aposta molt gran per part de l'administració pública per fer una cosa que m'agrada dir, la pregunta correcta, i que els arquitectes hem sapigut respondre aquesta pregunta de manera adequada. Ja s'estan fent molt habitatge assequible amb molta eficiència energètica, pensant molt en la sostenibilitat, i pensant també molt en com la gent ha de viure els espais, fent espais adaptables a les necessitats actuals. I per tant, podem dir molt clarament que Catalunya en aquests moments està capdavantera en qüestió d'arquitectura amb habitatge assequible. I ara una mica el que falta és aquesta acció que ja està en marxa dels 50.000 habitatges, inclús dels 200.000 que es parla de la Generalitat, perquè tenim la capacitat de poder afrontar-ho. I Barcelona es caracteritza, i aquests dies ho estem notant perquè hi ha molta gent que ens ho pregunta, amb aquests projectes que l'administració pública ha tirat endavant d'habitatge assequible.
1: És que potser un dels reptes més urgents que tenim per endavant les ciutats és aquesta crisi de l'habitatge. Com creieu que es pot abordar aquesta qüestió des del punt de vista de l'arquitectura?
2: Clar, aquí l'arquitectura necessita d'un calendari i d'un pressupost, això està clar, que és una mica el que s'està parlant ara. És veritat que en el cas concret de Catalunya, Catalunya ha passat, així en números grossos, de 6 milions a 8 milions només en 20 anys, i per tant està clar que hi ha una necessitat d'habitatge, i també està passant que les unitats familiars cada vegada són més petites.

0: petites. Per tant, els habitatges estan ocupats cada vegada més per menys persones. Si juntem les dues coses, doncs estem en una situació d'emergència molt clara d'habitatge i jo crec que estem en el bon camí d'ajuntar el que deia abans, que és el calendari, el pressupost i els projectes que puguem fer des de preparar els solars urbanísticament fins a la mateixa arquitectura per construir. Està clar que segons on estiguis del món, abans us parlava de Bangladesh o també hem parlat del Perú aquest matí, són diguem-ne, també en aquest sentit les polítiques s'han d'adaptar al lloc i torno a dir una mica el que he dit abans, està sent molt bonic veure com cada un explica el com des de cada lloc s'està afrontant aquest repte de l'habitatge i és molt, molt, molt interessant i molt atractiu, sí.
1: I no sé com veuen també aquests arquitectes la qüestió climàtica, l'emergència climàtica, que sens dubte és l'altre gran repte. Com s'enfoca l'arquitectura actual davant d'aquests canvis del nostre planeta?
0: Sí, això que comentem del canvi climàtic és una cosa que està respirant-se en l'ambient, no? Estem veient com a París estan morint-se de calor, estem veient com hi ha grans inundacions, això als arquitectes ja es nota, com us deia, en l'ambient ens preocupa perquè evidentment l'arquitecte ha de respondre a aquests reptes complexes, a com ahir hi havia una conferència d'un holandès parlant de com a Holanda estan molt preocupats per la pujada del mar, perquè és un país que no té diferència d'alçada i, per tant, un metre de creixement a de dos els pot treure moltíssim terreny i, per tant, estan treballant ja amb vistes del 2050 per veure com es protegeixen d'aquesta pujada del mar, les onades de calor... I tot això, torno al que us deia abans, els arquitectes hem de ser hàbils amb saber adaptar-nos a l'entorn i que cada entorn té les seves solucions per les seves solucions climàtiques. Aquí a Barcelona, per exemple, amb dos exemples molt, molt, molt senzills i molt clars, tenim les típiques galeries de l'Eixample, que ens ajuden a regular la temperatura exterior i interior a través de la mateixa galeria i a través de les persianes, obrint i tancant o les finestres exteriors o els balcons interiors, així regules la temperatura. I, per exemple, la famosa o coneguda coberta catalana, que és una coberta que hi ha una càmera d'aire, que el que fa és que quan aquesta càmera es calenta, l'aire passa i ventila. No? Són dues solucions tradicionals que ens ajuden molt a controlar la temperatura interior de l'edifici. I això funciona aquí i potser no funciona a Frankfurt. I a Frankfurt necessiten posar 18 centímetres d'aïllament a la façana. Vull dir amb això que l'actitud de ser eficient energèticament ha de venir de l'arquitecte que coneix l'entorn i que sap com respondre, diguem-ne, a aquestes sol·licituds de l'entorn i del clima de cada lloc.
2: Dèiem que un dels grans protagonistes d'aquest congrés està sent el formigó. Per què?
0: Sí, el formigó està, com heu dit a l'introducció molt bé, la veritat és que la introducció que heu fet ha sigut molt bona. Com dèieu, el formigó, que hi ha hagut, de la mateixa manera que el petroli els anys 70 hi havia com una eufòria, diguem-ne, energètica, amb el formigó també va passar, perquè com és moldejable el formigó i et permet fer moltes formes, i et permet fer unes estructures relativament ràpides i molt resistents, hi ha hagut com un excés, diguem-ne, d'aposta pel formigó i ara ens estem donant compte que és molt contaminant. Llavors, aturar, que són dues rodes que podríem dir paral·leles, l'optimisme energètic del petroli i l'optimisme energètic del formigó, ens estem adonant que d'un dia per l'altre, per dir alguna cosa, els últims 30 anys, hem de rectificar aquestes actituds. Llavors, en el món de la construcció, que el formigó és un element molt important, s'està veient com es fa menys contaminant, s'està pensant a veure com s'utilitza d'una altra manera, com es combina amb altres materials, com pot ser la fusta, i bueno, a poc ens anem conscienciant entre administració pública, arquitectes i empreses, el món privat i el món de l'empresa, per veure com anem construint edificis que ens resolguin els problemes diguem de socials i els problemes d'acollir gent perquè tingui vivenda amb els més tècnics constructius que faci que siguin més eficients i menys contaminants.
1: En aquest sentit s'ha parlat molt de la reutilització d'edificis, de materials, de sistemes constructius. Creus que és una obligació per l'arquitectura del futur pensant en la part tan econòmica com també mediambiental?
0: Totalment que sí. O sigui, la rehabilitació és el primer pas en què quan un arquitecte afronta, diguem-ne, la possibilitat de fer un projecte, el primer que s'ha de plantejar és si allò que té al davant és possible de rehabilitar-ho i reutilitzar-ho. És molt important pensar en que la reutilització sigui possible, és molt important pensar que la rehabilitació és possible i a partir d'aquí plantejar-se el que s'ha de fer. Però hi ha edificis, diguem, del segle XIX i principis del XX molt ben construïts, que ben adaptats, funcionen molt, molt bé i que és necessari que combinem les dues coses, la rehabilitació del parc existent i la construcció d'obra nova en els casos que sigui necessari. Però pensar molt en la rehabilitació i en la reutilització és clau.
2: Guim, no oblidem també que aquest congrés se celebra en un any importantíssim, sobretot aquí a Barcelona, any Gaudí, any Cerdà, any de la capitalitat de l'arquitectura.
0: No,
2: per vosaltres, la combinació perfecta, no?
0: Sí, és una combinació perfecta, inclús et diré una mica massa apabullant, perquè és que coincideixin els 100 anys del Gaudí, no els 98, no, els 100, eh?
2: Sí.
0: I els 150 de Cerdà, no els 123, no, els 150, no, que tens 150 de Cerdà, 100 de Gaudí. Acabem de demanar ser seu del Congrés, que automàticament va fer que la UNESCO ens declarés capital mundial, on l'Ajuntament s'hi ha volcat. Realment és un any espectacular de parlar en aquests dies de Congrés d'una manera molt més tècnica entre nosaltres, com us dèiem, arquitectes de tot el món, combinat amb tot un any de fer arribar a la ciutadania l'arquitectura i l'urbanisme i les solucions que es poden fer pel clima, per les miteres, tots aquests projectes que l'Ajuntament ha tirat endavant com a llegat, que fa també, que és una cosa que els arquitectes ens atrau, i mentre he estat d'allà sempre ho he volgut explicar, que l'arquitecte no és aquesta persona llunyana, sinó que és aquesta persona que ens ha d'ajudar a adaptar el nostre habitatge actual i també que ens ha d'ajudar a explicar el com podem viure millor, com podem viure més saludablement, com podem viure més eficientment, tant per transmetre els nostres coneixements com per fer projectes que vagin en aquesta direcció. Per tant, és un any especialment important i, com us deia, a vegades em dóna la sensació de que no tenim temps de pair-ho, de tantes coses que passen.
2: Haurem d'allargar un any més, potser.
1: Anem massa de pressa.
0: Això, haurem de fer el quinquenni de l'arquitectura.
2: Exacte.
1: Escolta, Guim, les persones, normalment, o la majoria de nosaltres, sempre acostumem a pensar en el futur. Suposo que els arquitectes us plantegeu com seran les ciutats del futur, no? Trasllado la pregunta, com seran les ciutats del futur? No sé si seran molt diferents a les que veiem ara.
0: Molt important el que dius. Els arquitectes, una de les coses que ens hem de plantejar és com viurem el 2030, com viurem el 2040, sobretot perquè, diguem-ne, quan construïm un edifici, aquell edifici, per explicar-ho ràpid, doncs, no sé, preveus que estarà 50 anys, no? Per això també és bastant important fer-ho bé des del principi, però aquests 50 anys els tindràs. Per tant, hem de construir cada vegada millor i més conscients de com serà el món futur, i amb això doncs, busquem estar al dia del que passarà. El que s'està veient i la meva impressió és que hem de buscar aquesta cosa que està tan en boga ara, que és que hem de buscar ciutats on tinguem els serveis a prop, tant els comerços que ens subministrin el menjar com els centres mèdics, com les escoles, que ens permetin anar caminant als llocs i que la vida diària sigui una vida de caminar i de tenir tot el que són les qüestions diàries resoltres en un entorn de proximitat. Això voldria dir que hauríem de tenir uns nuclis densos. Aquí a Barcelona estem molt ben posicionats, perquè és una ciutat molt densa ja per ser, per tant, que Barcelona es converteixi en una ciutat densa amb els serveis de proximitat, quasi podríem dir que ja ho tenim. Tenim biblioteques a prop, tenim molts supermercats i mercats a prop, tenim molts CAPs a prop, i que tenim bé. I crec que com a referència aquí a Barcelona sabem bastant bé el que és una ciutat de proximitat, i aquests nuclis que hem d'anar treballant, perquè també podem afegir Terrassa, podem afegir Mollerussa, podem afegir Lleida, Girona, aquests nuclis densos que estiguin ben comunicats per a una mobilitat eficient energèticament. I jo crec que aquest una mica ha de ser el futur, no? Plantejar una mobilitat que uneixi bé tots els nuclis urbans i deixar els espais intersticials entre els nuclis urbans per poder tenir espai de lleure, boscos el més naturalitzats possible, que creixin una mica a la seva manera. I si aconseguim aquesta... Hi ha una qüestió molt clau, que ara més amb les Rodalies ens està fotent el discurs. El que és molt important és que funcioni bé el transport públic eficient. I no només el que tenim, sinó fer-ne més, no? I que puguis anar des de Cerdanyola al Papiol amb 7 minuts, que és el que
2: hauria de parlar. Això és la base.
0: Això és la base.
2: Guim Costa, director del Congrés Mundial d'Arquitectes de la UIA 2026, moltíssimes gràcies per ser avui amb nosaltres.
0: Moltes gràcies a vosaltres. Una abraçada.
3: Estàs escoltant La Ciutat, amb Míriam Franc.
2: I ara us explico que el Comitè Estatal d'Emergència ha activat els protocols d'actuació per ajudar la població.

0: Caldrà esperar algunes hores o dies per conèixer la xifra final de sol·licituds a Catalunya, però en el cas de Barcelona ja sabem una xifra aproximada que serà una superior a les 87.000 persones en UTIEL. Bona tarda.
1: Bona tarda. La cinquena tinenta d'alcaldia i responsable de l'àrea de serveis socials del consistori, Raquel Gil, ha reivindicat que el govern municipal ha estat a l'altura de les circumstàncies.
2: Sabeu que hem arribat a tenir 5 punts específicament dedicats a procés de regularització en els moments de més presència i, per tant, de més demanda per poder atendre amb la major facilitat.
1: Mentrestant, les entitats socials han reclamat a les administracions que no escatimin els recursos per evitar que ningú quedi fora del procés.
0: Concentració de les treballadores de la neteja davant la seu de Foment del Treball per reclamar el desbloqueig del conveni col·lectiu. Ricard Jiménez, bona tarda.
3: Bona tarda, Gavi. Denuncien que la majoria d'empleades estan obligades a compatibilitzar diversos contractes parcials per obtenir un mínim sou.
4: Que les persones que treballen al sector de la neteja, el 80% són contractes a temps parcial no desitjats. Per poder tenir una jornada de 40 hores han de fer 3 o 4 centres diferents o treballar amb 2 o 3 empreses.
3: Paraules d'Isabel Gutiérrez, representant de Comissions Obreres en aquest sector.
0: En aquest Notícies Migdia també ens acostarem a l'Audiència de Barcelona, on aquest matí ha començat el judici contra els exconsellers de Salut, Alba Vergés i Josep Argimon, per endarrerir la vacunació contra la Covid dels agents de la Guàrdia Civil i de la Policia Nacional Operatius de Catalunya.
1: Sí, es reclamava contra ells penes de presó d'entre 12 i 15 anys, però el tribunal ha retirat la imputació del delicte contra els drets dels treballadors en aplicar la doctrina Botín. Així doncs, els acusats evitaran l'entrada a la Garjola. S'enfronten, però, fins a 12 anys d'inhabilitació.
0: I l'empresa d'educació i lleure Rosa dels Vents ha contractat vigilància privada després de la irrupció de dos intrusos a la casa de colònies de Palamós.
1: Durant els fets, una nena va patir tocaments. Per això també es revisaran els protocols de seguretat mentre els Mossos tracten d'identificar els dos individus que van colar-se dins les instal·lacions.
0: El titular d'Esports amb el Víctor Lozano. Víctor, bona tarda.
5: Molt bona tarda. Dues seleccions històriques han quedat eliminades aquesta passada matinada del Mundial i totes dues a la tanda de penals. Alemanya contra Paraguai i Països Baixos davant Marroc. Més partits dels 700 de final a les 7, Costa d'Ivori, Noruega, a les 11, França, Suècia i ja de matinada a les 3, Mèxic, Equador. I el Barça ha informat que Salma Parayuelo ha decidit abandonar el club a l'acabament del seu contracte, justament avui, 30 de juny del 2026, després de 4 temporades vestint de blaugrana.
0: I la previsió del temps amb el Juan Carlos Piña. Juan Carlos, bona tarda.
6: Bona tarda, què tal? Avui a Catalunya temps estable en un dia en què pugen les temperatures diurnes, excepte al terç oriental i a l'extrem sud, on es mantenen sense canvis o baixen lleugerament. Avui màximes de 39 graus a Lleida, 36 a Girona, 33 a Barcelona i Tarragona. La EMET ha activat avisos per calor a pràcticament tot el territori. Demà dimecres continuarem amb temps estable en general, encara que durant la tarda se formaran núvols d'evolució a l'interior del quadrant nord-est, sense descartar algun ruixat aïllat amb tempesta. Així mateix, les temperatures baixaran, quedant-se les màximes als 35 graus a Lleida, 34 a Girona i Tarragona i 30 a Barcelona. Això sí, pel cap de setmana, les temperatures pujaran de manera significativa. És una informació d'EMET.
0: Gràcies, Juan Carlos. Passen 5 minuts a 2:45 de la tarda i Ivan Gustems al control tècnic.
7: A Conforama les rebaixes són encara més brutals amb els dies sense IVA. Sofàs, matalassos, mobles, tot sense IVA. Aprofita aquests dies brutals només del 25 de juny al 2 de juliol. Conforama.
8: Un mes más. En junio, El Hormiguero vuelve a ser imparable.
9: Nos va bien.
8: Y cierra la temporada arrasando.
10: ¡Madre mía!
8: Es el programa más visto de la televisión.
9: Espectacular.
8: Y líder absoluto durante 12 temporadas consecutivas.
10: Muchísimas gracias.
8: Esta noche, José Andrés. El Hormiguero, de lunes a jueves a las 10:45 de la noche en Antena 3.
11: Una escena que no habíamos visto seguramente ninguno de los que estábamos allí nunca.
12: La primera serie documental sobre el asesino de Pío.
13: Estábamos ante un chaval de 19 años que había asesinado a sus tíos y a sus primos.
14: Cambiaras al canal que cambiaras era la noticia del día.
15: Descubrimos que había abandonado España.
12: El crimen narrado minuto a minuto por WhatsApp.
15: Le intervino su terminal móvil. Patrick escondía algo más.
16: ¿El cerebro de Patrick es normal?
12: No se lo digas a nadie. Mañana a las 11 de la noche, estreno en La Sexta.
17: Serie documental completa ya disponible en A3 Player.
18: Notícies migdia amb Gabriel Figueredo.
0: Ho dèiem en portada, avui és l'últim dia en què els migrants sense papers poden demanar la regularització extraordinària. El procés va començar el 16 d'abril i sobretot al principi va provocar llargues cues en els espais habilitats per tramitar els documents necessaris. De fet, la previsió del govern central era que es presentessin 500.000 de sol·licituds, però finalment s'ha duplicat aquesta xifra superant el milió. En el cas de Catalunya, el càlcul inicial de 150.000 peticions també s'ha superat amb escreix, segons el govern, i encara n'hi poden haver més aquesta tarda. Anna, perquè les oficines de Correus continuen obertes.
1: Sí, per tant, continuen rebent sol·licitants, això sí, tots amb cita prèvia com a condició per ser atesos. Ho hem pogut constatar des de dues oficines de Correus de Barcelona, l'oficina principal, que està a la plaça Antonio López, del Gòtic, i la del Carreus i Esmarc, a l'Eixample. Entre les persones que han aprofitat fins a l'últim dia per presentar la seva sol·licitud, hi ha aquestes dues ciutadanes, una del Brasil i una altra de Sud-àfrica, que tenen clar quin ha estat el document que més els ha complicat el procés.
9: Para mí fue antecedentes criminales de Brasil, porque yo estoy aquí como a 3 años y no sabía que necesitaba, entonces que fue un poquito difícil.
10: Antecedentes penales cuesta un poco para

0: enviar-les aquí i por ahí, pues, por eso.
1: Com que aquest tràmit depèn de l'administració del país d'origen, ha estat un dels maldecaps més habituals dels migrants. Més enllà de la burocràcia, també hi ha hagut altres dificultats, com ara la barrera lingüística. És per això que alguns ciutadans, un cop completat el seu procés, s'han dedicat a ajudar aquells que ho tenien encara més difícil.
2: I also submitted my documents and I recently got my permission to work.
3: Jo vaig fer el procediment i fa poc he rebut el permís de feina. Avui sóc aquí amb el meu amic, que és analfabet i a més entén l'anglès, però no l'espanyol. Per això he vingut amb ell per ajudar-lo.
2: Completely, and that's why I came here to help him.
1: A falta de xarxa de suport, altres persones han comptat amb l'ajuda d'entitats socials.
4: Jo vengo de una fundació que se llama Fundación Sur i allà me ayudaron com a abogada. Entonces que ella me envió los papeles, lo que necesitaba. Fue bien fácil, la verdad.
1: Unes entitats socials que reclamen més recursos perquè ningú es quedi fora del procés ni avui ni a partir de demà, quan pot passar que algunes sol·licituds siguin denegades o que als sol·licitants se'ls demani més documentació. També exigeixen garanties a l'hora d'aconseguir la targeta d'identificació d'estrangers, la TIE, que és el pas següent per tenir la situació regularitzada.
5: I durant aquests dos mesos i mig que ha durat el procés de regularització, Barcelona ha atès prop de 87.000 persones migrants en els seus equipaments municipals.
1: Són les dades que ha donat aquest matí la tinenta d'alcaldia de Drets Socials, Raquel Gil, els documents que ha emès el consistori han estat els volants d'empadronament i els certificats de vulnerabilitat.
6: Hem fet 378.000 volants i certificats d'empadronament. Això vol dir que hi ha persones que han demanat els dos documents, malgrat només feia falta un d'ells, però que han volgut tenir els dos documents. Tenim 80.000 volants d'empadronament que s'han enviat de manera proactiva per part de l'Ajuntament en aquells domicilis on constava que hi havia persones migrades que podien necessitar aquest document.
1: Gil ha tret pit de la gestió de l'Ajuntament, considera que ha estat a l'altura de la situació, entre altres coses, perquè ha posat en marxa fins a 5 centres d'atenció per fer front al pic de sol·licituds, dos d'ells creats específicament per l'ocasió. A més, ara Barcelona mantindrà el servei d'atenció a immigrants, a migrants i refugiats, el SAIER, del carrer Tarragona, com a punt de referència per assessorar i fer seguiment de la nova fase del procés.
5: I enmig de tot això, el Tribunal Suprem avisa que la regularització extraordinària podria anar en contra de la normativa europea. L'alt tribunal dona un termini de 5 dies a les parts per decidir si porta el cas a la justícia europea. Marcos Díaz, bona tarda.
7: Bona tarda, Gavi. El Tribunal Suprem argumenta que el decret del govern espanyol contravé algunes normes comunitàries perquè l'arribada de migrants, alega, ha de ser gestionada pel conjunt de la Unió i no pas per un estat en solitari. Des del govern de la Generalitat consideren tanmateix que el procés de regularització s'ajusta a la legalitat. Sílvia Paneque, portaveu.
8: Quedarà acreditat que aquest procés de regularització, amb el seguiment que hem fet, doncs, també crec que és oportú assenyalar que no és la primera vegada que es produeix un procés de regularització a Espanya. De fet, se n'han produït en diferents etapes, amb diferents governs, i per tant estem convençuts que en aquest cas també s'ha fet amb totes les garanties, tenim aquesta confiança i estem segurs que quedarà així acreditat.
7: Paneque ha reivindicat la regularització extraordinària com la millor manera de donar visibilitat i dignitat a persones que ja viuen entre nosaltres.
5: I encara en plana de tribunals us hem d'explicar que l'Audiència de Barcelona no jutjarà els exconsellers de Salut, Alba Vergés i Josep Maria Argimon, pel delicte contra els drets dels treballadors en el judici pel retard en la vacunació contra la Covid dels agents de la Guàrdia Civil i la Policia Nacional a Catalunya. Es tracta d'una decisió molt important, ja que evitarà que tant ells dos com els altres tres acusats puguin entrar a la presó. Per què el Tribunal Anna ha pres aquesta decisió?
1: Doncs ho ha fet a petició de la defensa i en aplicació de la doctrina Botín, que implica que no es pot jutjar una persona només per una acusació popular, si el Ministeri Fiscal no du a terme aquesta acusació i si no es tracta d'un cas que afecta la col·lectivitat. I això és el que precisament ha argumentat l'advocada d'Argimon, Olga Tubau.
9: El delito contra los derechos de los trabajadores viene a proteger a trabajadores concretos y, por consiguiente, entendemos que respecto de este delito, las acusaciones populares no están legitimadas porque no lo ha hecho el Ministerio Público y no ha comparecido ningún agente de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en esta causa a título personal.
1: El tribunal ha acceptat la petició de la defensa, per tant, els 5 acusats eviten una possible pena de fins a 3 anys de presó, tal com reclamaven les associacions policials Jupol i Jusil, que exerceixen l'acusació popular. A partir de demà, quan es reprèn el judici, només s'enfrontaran a un delicte de prevaricació administrativa que podria

0: ha comportat una condemna de 12 anys d'inhabilitació per càrrec públic.
1: I tres dies després que Alberto Núñez Feijóo sentenciés que s'ha de girar full del procés, la portaveu del PP català qüestiona aquesta màxima. Tot i que Lorena Roldán nega dissonàncies entre els carrers Gènova i Urgell, considera que encara s'ha d'estar amatents.
2: A nosaltres el que ens agradaria és poder passar pàgina de tot això, evidentment que sí que ens agradaria. Però el que ens trobem és, insisteixo, amb un govern de la Generalitat i amb un govern d'Espanya que constantment estan cedint en totes aquelles peticions, siguin de la índole que siguin, algunes d'elles freguen la il·legalitat, vostès ho saben, i aquí no hi ha cap problema per fer-ho.
1: En tot cas, la portaveu parlamentària insisteix que la mirada de Feijóo i Fernández és la mateixa.

0: Unes 200 persones treballadores del sector de la neteja s'han mobilitzat a les portes de Foment del Treball, la patronal catalana, per denunciar que el 80% dels contractes són parcials i no desitjats. Això, Ricard, les obliga a treballar entre 3 o 4 centres i empreses diferents per un sou que només els permet sobreviure.
1: Sí, i aquestes mobilitzacions s'estan produint arreu d'Espanya perquè des de Comissions Obreres alerten que fa una dècada que no renova el conveni estatal i denuncien que la patronal està bloquejant millores salarials. I en aquest context, el principal problema és la parcialitat no desitjada. La representant sindical d'aquest sector, Isabel Gutiérrez, ha explicat als micròfons d'Onda Cero quin sou els queda a final de mes si aconsegueixen encadenar diversos contractes sumant 20 hores treballades cada setmana.
2: Doncs mira, tranquil·lament, 20 hores en tinc moltes, eh? Però igual són com a molt 500 euros. Però és que tenim gent que fa una hora i mitja o dues hores amb un caixer automàtic, o tres quarts d'hora, i ha d'anar a 10 caixers automàtics, a 4 comunitats, i a fer un centre de 20 hores per poder tenir una jornada completa.
1: Els sindicats reclamen que les hores complementàries es consolidin en jornades estables i que les vacants a 40 hores es continuïn cobrint amb contractes de jornada completa. Adverteixen que la fragmentació dels horaris dificulta la conciliació familiar i agreuja l'estrès laboral en un col·lectiu majoritàriament femení.
0: El de la neteja, ho dèiem, és un sector molt feminitzat i ocupat sobretot per dones migrants. Són una part de la població que juguen un paper fonamental en l'economia i la societat catalanes, especialment en d'altres sectors com les cures i l'atenció a les persones. Ara bé, afronten moltes desigualtats socials, tal com recull un informe del Consell de Treball Econòmic i Social de Catalunya.
1: Actualment a Catalunya viuen prop de 700.000 dones de nacionalitat estrangera, de les quals 8 de cada 10 són extracomunitàries. Tot i la seva elevada participació en el mercat laboral, els seus salaris són un 19% inferiors al de les dones espanyoles, uns 5.400 euros menys l'any i un 10% pitjors que els homes estrangers. L'informe també constata una major incidència en l'atur i la precarietat. Presenten taxes més altes que la mitjana de tota la població que viu a Catalunya i sovint treballen amb contractes parcials, donada la precarietat dels sectors on troben feina, com per exemple, i explicàvem abans, el sector de la neteja. Montserrat Martínez, autor de l'informe en declaracions Onda Cero.
3: Tenen més dificultats per obtenir una feina estable i van acumulant contractacions temporals. També més dificultats per tenir una jornada completa, de manera que tenen contractes per feines de menys de la jornada completa i, a més, una part d'elles voldria ampliar aquesta jornada i tenir totes les hores de la jornada ocupades.
1: I pateixen una paradoxa difícil d'explicar. Malgrat que gairebé el 40% té estudis superiors, no aconsegueixen accedir a lloc de treball equiparats a la seva formació. De fet, el 45% fa feines per sota del seu nivell formatiu.
0: Més coses. Més d'una trentena de persones han sol·licitat el certificat de patologies derivades de l'exposició a l'amiant. Es tracta d'un document que acredita malalties vinculades a aquest material tòxic i que és imprescindible per accedir al fons de compensació per a les víctimes de l'amiant. Montse Valls, bona tarda.
4: Què tal? Bona tarda. Aquest procediment el gestiona la Secretaria de Salut Pública a través del Comitè de Valoració, que comprova la documentació i emet el dictamen necessari per expedir el certificat. Les patologies reconegudes inclouen el mesotelioma, el càncer de pulmó, el càncer de laringe i l'asbestosi. Una fita que les entitats d'afectats celebren, però que consideren insuficient, i és que el decret només desplega efectes per a persones vives amb incapacitat permanent. Ho ha explicat en una entrevista a La Ciutat el portaveu de la Federació Estatal d'Associacions de Víctimes de l'Amiant, John García.

0: Lucía.
1: A día de hoy podemos decir que el 60% de las víctimas del amianto en el Estado español ya no van a ver en vida que sean aliviadas de alguna manera por el fondo de compensación. Es una injusticia y una discriminación con respecto a otro tipo de grupos de víctimas que no tiene parangón.
0: A més, les associacions consideren que la llei hauria de reconèixer més malalties relacionades amb l'amiant i en aquest sentit s'emmirallen en el cas de França, on es contemplen altres patologies, com més tipus de càncer, com el d'ovaris, i afectacions a la pleura.
2: Gràcies, Montse. La caiguda del consum del cava i del vi posa contra les cordes el sector de la pagesia catalana que es dedica al cultiu del raïm. Així ho adverteixen des del sindicat Unió de Pagès a les portes d'una nova verema.
3: Sí, sembla que la societat catalana consumeix cada vegada menys alcohol i això ha provocat una acumulació important d'estocs als cellers catalans. Després de superar la sequera, molts viticultors esperaven recuperar els nivells habituals de producció, però s'han trobat amb el problema que molts cellers no estan signant els contractes habituals de compra de raïm. Aquesta situació deixa nombrosos pagesos en la incertesa sobre què faran amb el raïm que han de collir els pròxims mesos. Josep Marrugat, representant del sector del cava i del vi d'Unió de Pagesos.
4: És una situació que no hem viscut, potser sí que històricament s'havia viscut, però fa molts, molts anys, i dels que estem vius no. Potser d'entrada 10.000 hectàrees de les 55.000 sí que és una xifra que segurament sobraria.
3: De forma preventiva, demanen a la Generalitat i a les patronals mesures urgents per corregir el desequilibri entre l'oferta i la demanda per evitar que els pagesos afrontin sols una crisi que se'ls ve a sobre. Per visualitzar el seu malestar, han convocat una marxa lenta entre Vilafranca del Penedès i Sant Sadurní d'Anoia el pròxim 10 de juliol.
2: Veiem també en titulars. L'empresa d'educació i lleure Rosa dels Vents ha contractat vigilància privada i revisarà els protocols arran dels tocaments que va patir una nena a la casa de colònies de Palamós, al Baix Empordà.
5: En un comunicat, l'empresa ha explicat que el mateix dissabte va interposar una denúncia i que estan col·laborant activament amb els Mossos per intentar identificar els dos intrusos, aparentment menors d'edat, que van colar-se dins les instal·lacions i van fer els tocaments a una nena. Així mateix, Rosa dels Vents ha condemnat els fets i ha mostrat el seu suport incondicional a la família afectada. Asseguren que han d'actuar de manera transparent, que han actuat, volíem dir, de manera transparent, informant la resta de menors i també les seves famílies de què havia passat.
2: Detingut un jove de 26 anys acusat de fer tocaments a dues menors d'uns 10 anys a les piscines municipals de Balaguer.
5: Segons han confirmat els Mossos d'Esquadra, els fets van passar dissabte a la tarda al recinte del poliesportiu, on familiars de les nenes van retenir el presumpte agressor fins a l'arribada de la policia. L'home va passar diumenge a disposició del jutjat de guàrdia de Balaguer, que decretava llibertat provisional amb mesures cautelars, entre elles la prohibició d'aproximació i comunicació amb aquestes menors, la prohibició d'entrar a les piscines de la ciutat, la retirada del passaport i la prohibició de sortir d'Espanya. També haurà de comparèixer periòdicament davant del jutjat.
2: I la policia catalana ha detingut també tres homes més a Girona per agredir sexualment tres adolescents de 15 anys a canvi de diners. Els sospitosos tenen 31, 44 i 46 anys i, segons fonts properes al cas, un d'ells ha ingressat a la presó. Segons aquestes mateixes fons, el detingut de 31 anys és controlador d'accés en un local d'oci nocturn de la ciutat i hauria reclamat serveis sexuals a les víctimes en canvi d'entrar a l'establiment. Amb aquests tres detinguts, la investigació suma 5 arrestats.
6: Notícies migdia. L'actualitat de Catalunya en 30 minuts.
7: Hay obras que trascienden el tiempo y siguen dialogando con el presente. La Cultureta visita el Museo de Pontevedra para descubrir la historia y el significado de A derradeira leición do mestre, la obra cumbre de Castelao, que regresa a Galicia para exhibirse por primera vez en este museo. Un recorrido por el arte, la memoria y la cultura. El 3 de julio, La Cultureta con Rubén Amón, con el patrocinio de la Diputación de Pontevedra. Onda Cero, tu radio.
8: Descubren células madre.
9: Arranca 1995.
10: Llega la inteligencia artificial.
11: La sociedad avanza y la publicidad con ella. Por eso en Autocontrol, anunciantes, agencias y medios, llevamos más de 30 años evolucionando para seguir cuidando de que la publicidad que recibes sea leal, legal, honesta y veraz. Autocontrol, por una publicidad responsable.
12: Constantes y Vitales lanza una nueva edición de sus premios a la investigación biomédica y prevención en salud. 4 categorías y un solo objetivo: apoyar la ciencia en nuestro país. Infórmate en constantesyvitales.com y presenta tu candidatura antes del 30 de junio. Constantes y Vitales, una iniciativa de La Sexta y Fundación AXA.

0: Doncs comencem tota la informació esportiva parlant precisament del Mundial de Futbol. Ho fem amb el Víctor Lozano i hem de parlar ja, Víctor, de les primeres eliminacions significatives de la competició.
1: Sí, aquesta nit alguns hem dormit poquet, no és el teu cas, però hem dormit poquet perquè hi ha hagut partits que han acabat molt tard. Bueno, mira, el d'Holanda, del qual en parlarem ara, Països Baixos, millor dit, ha acabat fregant les 6 del matí. Però anem a pams, perquè efectivament dues seleccions, jo diria històriques, han quedat eliminades aquesta passada matinada del Mundial 2026. És el cas de la 4 vegades campiona Alemanya, que ha caigut contra Paraguai a la tanda de penals disputada a Foxborough, a Boston. Els 90 minuts reglamentaris s'han acabat amb empat a 1. Enciso ha avançat el combinat sud-americà al minut 42 i ja al segon temps, al 54, Havertz ha empatat pels de Nagelsmann. A la pròrroga ja no s'ha mogut el marcador i a la tanda fatídica Paraguai ha estat més encertada i s'ha imposat per 4-3 gràcies a una gran actuació del seu porter Orlando Gil. Aquí sentim.
2: Ni yo tengo palabras para describir eso. Lo supimos aguantando bien el grupo, 120 minutos. Dejamos el alma, la vida, el corazón. Y nada, se vio reflejado. Lo mantuvimos el empate hasta los penales y gracias a Dios pude atajar dos para conseguir esta clasificación. Y la verdad me imagino ya que la emoción inmensa que va a tener allá el pueblo paraguayo. Nada, esta clasificación es para ellos. La verdad, ellos también se merecen una alegría. La verdad, han sufrido mucho también por nosotros. Y la verdad, una alegría inmensa y esto es para ellos, esta clasificación.
1: La selecció alemanya continua en caiguda lliure des que va aconseguir el títol el 2014. El seu capità Joshua Kimmich va ser molt crític amb el nivell mostrat pel seu equip durant tot el Mundial.
3: Cuando miras hacia atrás y superpones los cuatro partidos uno encima del otro, dejando de lado el primer juego, que lo ganamos bien, te das cuenta que no hemos tenido ningún rival de alto nivel, que hemos tenido tres veces problemas importantes contra equipos que no son de clase mundial y eso es un hecho.
1: I sí, també ha quedat eliminada als setzens de final Països Baixos, que ha perdut contra Marroc, també als penals, en duel disputat a Monterrey. Gapco ha avançat al combinat Orange al 72, però Diop ha empatat pels africans al temps afegit, el que ha condemnat el partit a la pròrroga en la que s'ha mantingut l'empat. En una esbojarrada i erràtica tanda de penals, Marroc s'ha imposat per 3-2. A Ronald Koeman l'han acusat de tenir por per suposadament acabar fent un plantejament molt defensiu en posar una defensa de 5. El tècnic neerlandès s'ha defensat.
4: No se trata de eso. No se trata de tener miedo. ¿Por qué iba a estar asustado? Tenemos 3 atacantes en el campo. No se trata de tener miedo, es defender mejor. Y no es por miedo, es analizar al oponente. Podemos hablar de esto mañana. Tienes tu opinión y la respeto. Pero yo conozco a mis jugadores, veo los entrenamientos. No cambiaría nada.
1: La millora de la selecció de Marroc en l'última dècada és evident. El seu seleccionador Mohamed Ouahabi no descarta res i creu que el seu equip pot arribar molt lluny.
5: No cabe duda de que és la meta, és creer en uno mismo. La Copa del Mundo de Qatar cambió la mentalidad y yo lo sé muy bien. Y ellos creen que sí es posible y eso es sumamente fundamental. Se sienten capaces de que van a poder ir muy lejos. Si nosotros hacemos las cosas correctamente, nadie los va a detener y de que nadie es imbatible. Y lo vuelvo a repetir, ni siquiera nosotros somos imbatibles. Si no hacemos las cosas correctamente, también nos pueden mandar a casa.
1: I sí que es va classificar, però amb molts problemes, Brasil, que va eliminar el Japó per 2-1 a Houston amb un gol de Martinelli al temps afegit. Sano havia inaugurat el marcador pels asiàtics al minut 29 i a la segona part, al minut 56, Casemiro va empatar. Per fi es va poder jugar el famós partit d'Oliver i Benji, que a la sèrie de dibuixos no es va poder disputar perquè va quedar anul·lat. S'ha pogut disputar i al final l'ha guanyat Brasil, 2-1 al Japó.
0: Perfecte, necessito més context per aquesta, però de moment anem pels següents partits perquè hi ha més partits de setzents de final.
1: Va, pren nota. A les 7 de la tarda tens un Costa d'Ivori Noruega Arlington, partit guapo, amb Haaland. Per la nit, hem d'esperar ja després de sopar, a les 11, una altra partida. França s'enfrontarà a Suècia, a Nova Jersey. Ja de matinada, a les 3, es disputarà el duel entre Mèxic i Equador a l'estadi Azteca. El seleccionador mexicà Javier Aguirre dona llicència per somiar als del seu país.
6: Sí, són chavos pues que no tienen miedo a nada, no tienen miedo al éxito, no tienen miedo a salir, a probar, salen al campo. Realmente sí contagia. Yo soy cauto, soy precavido, tengo experiencia, tengo muchas batallas ya ganadas, perdidas. No soy quien para limitar a nadie, ¿no? Ni a la afición ni a mis jugadores. Eso es verdad. Y los dejo que sueñen y que se entrenen en la cancha.

0: com ho han hecho hasta ahora.
1: I aquesta tarda, últim entrenament de la selecció espanyola a Baylor School abans de marxar. Recordem que dijous juguen contra la selecció d'Àustria. El partit a les 9 del vespre, aquesta tarda entrenament i roda de premsa, en aquest cas del jugador del Leverkusen, Alejandro Grimaldo.
2: Gràcies, Víctor Lozano. Bona tarda.
1: Bona tarda.
2: Doncs tancarem aquest Notícies Migdia amb un parell de punts de l'agenda cultural. El primer és el que ens parla del Circuit Festival, que es prepara ja per la seva 17a edició, amb la qual aspira a reunir 60.000 assistents procedents de més de 80 països.
3: El certamen LGTBIQ+, se celebrarà de l'1 al 9 d'agost a diversos espais de Barcelona i incorpora enguany una programació amb una cinquantena d'artistes. A més, obre el seu univers sonor a nous corrents de l'electrònica contemporània, com el Hard Techno o el Future Rave. Entre els noms destacats hi ha Tom Stefan, David Tort, Morten, Nina Flowers, Pagano i Chris Becker. El festival inclourà 12 festes de diferents formats, entre elles el Waterpark Day a Illa Fantasia, que enguany incorpora el productor danès Morten com a convidat especial. Les entrades ja estan a la venda.
2: I avui hi ha la gran festa de la rumba a Barcelona amb dues de les bandes més icòniques del gènere. Estem parlant dels Gypsy Kings i Los Manolos.

0: Onda Cero, Cantizano.
1: Me gusta mi trabajo nuevo, pero ¿me gustará igual de aquí a 45 años? Eso son muchas hojas de cálculo. Cuando empiezan las dudas, ahí está Mapfre. Con sus planes de pensiones, seguros de ahorro, fondos de inversión y seguros de vida que se adaptan a tu perfil, para que estés muy seguro de lo que te hace sentir inseguro. Vamos donde vas. Mapfre, tu referente en planificación financiera.
2: Hay que cambiar el ascensor.
3: ¿Y eso cuánto cuesta?
2: Depende, ¿quiere derrama o derramita?
3: ¿Derramita?
2: Sí, lo mismo que una derrama, pero con cuota pequeñita.
4: Renueva tu ascensor con financiación de hasta 10 años sin intereses. El cambio se siente, la cuota no. Paga en diminutivo con Otis. Oferta exclusiva para nuevos clientes. Consulta condiciones en otis.com.
5: Cuando alguien se convierte en noticia, todo el mundo habla de esa persona. Pero ella no está dispuesta a hablar con todo el mundo. Bueno, con Carlos Alsina, sí. Porque cuando alguien busca la credibilidad, la pluralidad y la claridad, busca Alsina.
6: ¿Hay alguna tecla que el ministerio que usted dirige o el gobierno de España pueda impulsar? ¿Ustedes, los fiscales del Supremo, están en guerra contra el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo?
7: ¿Qué les dijo el presidente Sánchez?
6: ¿Qué pasa si dentro de un mes el Partido Socialista ha cambiado de criterio?
7: ¿Y cuánto si se equivocó el Ministerio del Interior?
5: Los protagonistas de la noticia pasan por Más de Uno para explicar lo que pasa, por qué pasa y sus consecuencias. Más de Uno, el programa que marca la agenda informativa cada día. De lunes a viernes desde las 6 de la mañana y siempre que quieras en la web y en la app. Onda Cero, tu radio.
8: Onda Cero Barcelona, la radio que t'escolta. A Onda Cero, les notícies de Catalunya. L'actualitat en 2 minuts.
9: Molt bona tarda. Un home de 83 anys ha mort aquest migdia a la platja de Llevant de Salou, segons han explicat fonts de Protecció Civil. Per causes que s'investiguen, l'home hauria quedat inconscient a l'aigua. Tot i que l'han pogut treure i se l'ha intentat reanimar, les maniobres no han tingut èxit. Ja són 6 les persones mortes a les platges catalanes des que el 15 de juny va començar oficialment la campanya de bany. Més coses, la terapeuta de la família Andic ha declarat durant més de 2 hores i mitja davant de la jutgessa de Martorell, que investiga la mort del fundador de Mango, que va caure durant una excursió amb el seu fill Jonathan a Collbató al desembre de 2024. Ara, també com a testimoni, ho està fent la seva germana i posteriorment ho farà la dona de la víctima. Aquest matí també hi han comparegut 2 excursionistes que es van trobar el fill tot just després dels fets. Han assegurat que Jonathan estava en estat de xoc i que ja parlava per telèfon amb el 112. I una 60ena de contribuents acumulen un deute superior als 184 milions d'euros amb l'Agència Tributària de Catalunya, segons la nova llista anual publicada aquest dimarts. El rànquing el continua encapçalant Josep Faraggi amb més de 65 milions d'euros, seguit de Jordi Dalmau Oriols i l'empresa Play Badalona S.A., antiga propietària d'un bingo. Nosaltres ho deixem aquí. Més notícies als butlletins horaris i a partir de les 7, la brúixola amb la Lola Sorribas.
8: La informació més pròxima a Onda Cero Catalunya. L'agenda d'Onda Cero Catalunya. Aquestes són les propostes de la setmana.
10: A Barcelona, aquest dijous 2 de juliol, podreu gaudir dels concerts de Siderland, Banda Neon i DJ Bulmavit, que actuaran als jardins del Palau Robert en el marc del Clotilde Fest. Obriran la jornada Siderland, que arriba en plena gira i consolidats com una de les bandes de pop electrònic més festives i enèrgiques del panorama català. Després serà el torn de Banda Neon, una de les formacions que més ha crescut en els darrers anys, amb una proposta fresca, desenfadada i carregada de personalitat. La festa començarà a les 8 del vespre amb Bulmavit, encarregada de posar banda sonora a la nit des de l'obertura de portes.
11: Parlim d'aquells mons llunyans de les...
10: A la província de Girona, el dissabte 5 de juliol, el festival Ítaca abaixa la persiana i ho fa amb l'actuació d'Amics de les Arts, amb un concert a la platja de Portbó de Calella de Palafrugell, posant punt i final a un festival per on hi han passat artistes com la Ludwig Van, La Moda, Mama Duixa, Love of Lesbian o 31 Fam, entre d'altres. A la província de Lleida, fins al 26 de juliol, es pot visitar l'exposició Talking Brains al CaixaForum de la capital lleidatana. Talking Brains proposa un viatge interactiu a l'interior del nostre cervell per explorar com va sorgir i evolucionar el llenguatge, de la mà de paleontòlegs, neuròlegs, psicòlegs, neurolingüistes i especialistes en computació. I a la província de Tarragona, fins al 5 de juliol, encara es pot visitar l'exposició Rafael Català, l'art del possible i l'improbable, una mostra que recull les obres més representatives del pintor valencià.
8: Apunta-t'ho a l'agenda. Onda Cero Barcelona.

0: l'últim llibre de cuentos, que no me recordo com es diu, però que està superbé. M'he llegit ja com més o menys la meitat de les històries i la primera em va deixar... Va, increïble.
1: Sí? Sí, sí.

0: miedo al alquiler. Entra en alquilerseguro.es.
1: Cuando menos te lo esperas, otra vez aparecen los piojos. Filbit, tu marca de confianza contra piojos y liendres. Filbit, de Laboratorio CERN.
2: Te dije que hoy cenábamos los dos con mis padres.
3: Ay, no escuché eso último. ¿Lo siento?
2: Es que tú solo escuchas lo que quieres.
3: Sí, siempre. Con Onda Cero escuchas lo que quieres, cuando quieres y donde quieres. En la web, en la app o en nuestras redes sociales. Onda Cero, tu radio. Perdona, cariño, ¿qué decías?
4: Onda Cero Barcelona.
5: A la brúixola de Radio Estadio Catalunya d'avui, adeu al Mundial de dos clàssics de la història dels Mundials. Eliminats a setzens de final Alemanya i els Països Baixos davant el Paraguai i el Marroc respectivament, i tots dos a la tanda de llançaments de penal. Avui atents als partits Noruega-Costa de Marfil a les 7 de la tarda, França-Suècia a les 11 de la nit i Mèxic-Equador a les 3 de la matinada. Escoltarem Eric García, el central del Barça, des de la concentració de la selecció nacional, i a Marc Pubill, central de l'Atlético, també amb Espanya, parlant sobre el futur, en el seu cas, del seu company de club, l'argentí Julián Álvarez, pretès pels Blaugrana. La farem petar amb el fundador, ara fa ja 51 anys, del club exclusivament de futbol sala per excel·lència a casa nostra, l'Indústria Santa Coloma, en el seu adeu a l'entitat del Besòs, i el Pebetero, el repàs al camí dels i les nostres esportistes cap als Jocs Olímpics de Los Angeles 2028. Tot plegat de 2 de 9 a les 10 en punt de la nit.
4: Si t'agraden la ràdio i el futbol, la brúixola de Radio Estadio a Onda Cero Catalunya. Els qui viuen de nit també tenen dret a escoltar bona ràdio.
6: El disgust, la decepció, sí. El sentiment de culpa, el penediment... Sí. És a dir, han aparegut emocions i sabem que el que la memòria recorda més són, primera, les emocions més intenses. Mm-hmm. Després, el que la memòria també recorda són les coses que no estan tancades del tot. Converses pendents, coses que no hem acabat de resoldre, situacions que no comprenem...
4: Cada matinada, Nits de Ràdio, amb David Cervelló.
6: Quantes persones no venen a la teràpia dient és que, recordo justament ahir que estava amb una persona que em deia és que jo sé que no, això no està tancat perquè encara no sé tota la veritat. I els fills, que no sàpiga tota la veritat, és què vol dir? La seva memòria ha creat la fantasia de que necessita encara covar més, encara necessita més informació. Sí. Però no és perquè realment ho necessiti, és perquè la memòria crea l'efecte de que allò no està prou resolt.
4: Escolta Nits de Ràdio, de dilluns a diumenge, després de Radio Estadio Noche. Nits de Ràdio, amb David Cervelló. Viu la teva experiència a l'hora que vulguis. Tu marques el ritme. Nosaltres t'oferim el contingut. OndaCero.es/Catalunya.
7: Rafa Latorre, ¿qué tal? Buenas tardes.
8: Hola, Jaime Cantizano, ¿qué tal?
7: Ley de nietos, está dando mucho que debatir.
8: Está dando mucho que hablar. Ahora, lo urgente, nos lleva a Andalucía y nos iremos a Sevilla porque han tumbado en primera votación la investidura de Juanma Moreno. El jueves habrá otra oportunidad. Es probable que no dé tiempo todavía a negociar algunos detalles. Claro, es que la inmigración ha sido la gran elipsis de este debate. Ahora habrá seguramente una nueva convocatoria después de negociar con Vox y finalmente pues asumirá lo mismo Cazcón, que Guardiola, con algunos matices. En cuanto a la ley de nietos, ¿qué dices? Es que el Partido Popular se ha sumado a las denuncias de ingeniería electoral contra el Partido Socialista. El problema es que va a tener que explicar el Partido Popular su apoyo a la ley de nietos. Es decir, si ahí hay un problema, el Partido Popular ha participado en su creación. Y en esas contradicciones vive la política española.
7: Bueno, estas y otras noticias en La Brújula con Rafa Latorre y todo su equipo a las 7 puntuales. Nosotros volvemos mañana. Adiós, adiós, adiós.
9: Por fin, con Cantizano.

0: Onda Cero Catalunya, la ràdio que t'escolta.
1: Què tal? Bona tarda. Són les 7. Això és La Brúixola.
0: La Brúixola amb Lola Sorribas.

0: La primera part de la regularització d'immigrants ja està feta i s'hi han acollit unes 200.000 persones a Catalunya. Però, i ara què? Les entitats socials reclamen que falten recursos per tota la feina que cal fer a partir d'ara i, paral·lelament, des de l'Ajuntament de Barcelona, que per cert ha expedit més de 87.000 expedients, treuen pit de la feina feta.
1: Sabeu que hem arribat a tenir 5 punts específicament dedicats a procés de regularització en els moments de més presència i, per tant, de més demanda per poder atendre amb la major facilitat.
0: Són paraules de la cinquena tinenta d'alcaldia i responsable de l'àrea de serveis socials del consistori, Raquel Gil. Però, com dèiem, en els propers mesos les persones que s'han acollit al procés estaran pendents de la confirmació o no de la regularització. Un procés, per tant, amb un regust agredolç.
2: Sí, tarda un poquito, pero fue bien tranquilo, la verdad. Pensé que iba a ser peor. Ojalá que de todo cierto.
3: Dicen 2 semanas, me ha dicho que puede ser un poquito más, pero... Sí, 2 setmanes per ahí.
0: Avui a La Brúixola parlarem amb la taula del tercer sector social sobre els passos que hauran de seguir aquestes persones i com hauran de treballar les entitats per poder arribar a fer els assessoraments pertinents amb els recursos existents.
4: La Brúixola. T'expliquem les claus de l'actualitat.

0: titulars d'aquest 30 de juny, per cert, últim dia del mes. Ferran Cuixart, què tal? Bona tarda.
1: Bona tarda.
0: Les treballadores de la neteja s'han concentrat avui davant la seu de Foment del Treball i demanen que es desbloquegi el seu conveni col·lectiu.
1: Denuncien que la majoria d'empleades estan obligades a comptabilitzar diversos contractes parcials per obtenir un mínim sou.
2: Que les persones que treballen al sector de la neteja, el 80% són contractes a temps parcial no desitjats. Per poder tenir una jornada de 40 hores han de fer 3 o 4 centres diferents o treballar amb 2 o 3 empreses.
1: Paraules d'Isabel Gutiérrez, representant de Comissions Obreres en aquest sector. Per cert, que parlem d'un àmbit que ocupen sobretot dones migrants i alerta perquè, segons un informe del CETESC, els seus salaris són de mitjana un 19% inferior al de les dones espanyoles.
0: La Generalitat posa sobre la taula el nou pla de serveis ferroviaris. L'objectiu, arribar al 1 milió de viatges diaris l'any 2040.
1: Aquesta estratègia contempla un augment de més de 27 milions de quilòmetres de tren realitzats, és a dir, que es dupliqui l'oferta. Així ho ha anunciat la consellera i portaveu Sílvia Paneque, que assegura que caldran més de 180 trens nous i també més de 400 nous maquinistes.
3: I un pla que és ambiciós també ha de ser honest. Doblar l'oferta que tenim en aquests moments és possible, però ni és gratuït ni és automàtic. Calen tallers, cal material mòbil, calen maquinistes, calen interventors, cal finançament, cal millorar les infraestructures.
1: El document planteja també reorganitzar de manera integral els serveis de rodalies regionals i el davant.
0: Els exconsellers de Salut, Alba Vergés i Josep Argimon, evitaran la Garjola.
1: Sí, avui ha començat el judici per endarrerir la vacunació contra la Covid dels agents de la Guàrdia Civil i de la Policia Nacional operatius a Catalunya. Se'ls reclamava penes d'entre 12 i 15 anys de presó, però el tribunal ha retirat la imputació del delicte contra els drets dels treballadors en aplicar la doctrina Botín. Això sí, s'enfronten a fins a 12 anys d'inhabilitació.
0: Durant la segona part de la brúixola d'avui volem parlar del projecte Fènix, que treballa per provar un medicament innovador per als infants oncològics.
1: Tindrem amb nosaltres el doctor Miquel Segura, de Vall d'Hebron, Institut de Recerca i líder d'aquest projecte europeu, que ens explicarà com aquest nou fàrmac contra el càncer infantil podria atacar els tumors agressius que fins ara no han respost a la resta de tractaments.
0: I acabarem obrint la plana internacional mirant, com no pot ser d'una altra manera, cap a Venezuela.
1: Sí, el doble terratrèmol ha deixat ja, segons les últimes dades publicades, 1.719 persones sense vida. Volem conèixer les característiques d'aquest sisme que continua deixant rèpliques. Ahir, de fet, se'n va produir una de 4.6 a l'escala de Richter. En parlarem amb Eulàlia Massana, catedràtica de Geodinàmica Interna de la Universitat de Barcelona.

0: ara volem conèixer com començarem en clau de temperatures el mes de juliol. Juan Carlos Piña, què tal? Bona tarda.
1: Bona tarda, què tal? Avui a Catalunya temps estable en un dia en què pugen les temperatures diurnes, excepte al terç oriental i a l'extrem sud, on es mantenen sense canvis o baixen lleugerament. Avui màximes de 39 graus a Lleida, 36 a Girona, 33 a Barcelona i Tarragona. L'EMET ha activat avisos per calor a pràcticament tot el territori. Demà dimecres continuarem amb temps estable en general, encara que durant la tarda se formaran núvols de volum a l'interior del quadrant nord-est, sense descartar algun ruixat aïllat amb tempesta. Així mateix, les temperatures baixaran, quedant-se les màximes als 35 graus a Lleida, 34 a Girona i Tarragona i 30 a Barcelona. Això sí, pel cap de setmana, les temperatures pujaran de manera significativa. És una informació d'EMET.
0: Gràcies, Juan Carlos. Passen 6 minuts de les 7 de la tarda al control tècnic Ismael de la Parra. Avui ha estat l'últim dia en què els migrants sense papers han pogut demanar la regularització extraordinària.

0: El procés va començar el passat 16 d'abril i, sobretot al principi, va provocar llargues cues en els espais habilitats per tramitar els documents necessaris. De fet, la previsió del govern central era que es presentessin 500.000 de sol·licituds, però finalment s'ha acabat duplicant aquesta xifra, superant el milió. En el cas de Catalunya, el càlcul inicial de 150.000 peticions també s'ha superat amb escreix, segons el govern, i la dada encara podria créixer perquè al llarg del dia d'avui s'han tramitat noves sol·licituds. Ana Utiel, més informació, què tal? Bona tarda.
1: Bona tarda, Lola. Des d'Onda Cero Catalunya ho hem pogut constatar en dues oficines de correus de Barcelona, l'oficina principal, que és la de la plaça Antonio López, al Gòtic, i la del carrer Ausias Marc, a l'Eixample. Entre les persones que han aprofitat fins a l'últim dia per presentar la seva sol·licitud, hi ha aquestes dues ciutadanes, una del Brasil i una altra de Sud-àfrica, que tenen clar quin ha estat el document que més els ha complicat el procés.
2: Para mí fue el antecedentes criminales de Brasil, porque yo estoy aquí como a 3 años y no sabía que necesitaba, entonces que fue un poquito difícil.
3: Antecedentes penales. Cuesta un poco para enviarlas aquí y por ahí, pues por eso.
1: Com que aquest tràmit depèn de l'administració del país d'origen, ha estat un dels maldecaps més habituals dels sol·licitants, més enllà de la burocràcia, però també hi ha hagut altres dificultats, com ara la barrera lingüística. És per això que alguns ciutadans migrants, un cop completat el seu procés, s'han dedicat a ajudar aquells que ho tenien encara més difícil.
4: I also submitted my documents and I recently got my permission to work.
5: Jo vaig fer el procediment i fa poc he rebut el permís de feina. Avui sóc aquí amb el meu amic, que és analfabet i a més entén l'anglès, però no l'espanyol. Per això he vingut amb ell per ajudar-lo.
4: Completely, and that's why I came here to help him.
1: I a falta de xarxa de suport, altres persones han comptat amb l'ajuda d'entitats socials.
2: Jo vengo de una fundació que se llama Fundación Sur i allà me ayudaron com a abogada. Entonces que ella me envió los papeles, lo que necesitaba, fue bien fácil, la verdad.
1: Tot plegat per aconseguir la tranquil·litat que dona viure amb els papers en regla després d'anys d'inestabilitat i incertesa.
6: Para los 2 años que no tenía la situación legalizada, era un poco difícil pensar qué puedo hacer. No puedo moverme, claro, porque no podía ir a mi país sin tener mis cosas regladas.
1: Cal dir, però, que poden passar dues coses. Poden rebre una carta informant-los que els falten documents i llavors els hauran de presentar en persona o per internet. I també poden veure aprovada la seva sol·licitud. En aquest cas, tindran 30 dies des de la notificació per demanar la targeta d'identificació d'estrangers, la TIE, que s'ha de tramitar a una unitat de documentació de la Policia Nacional.
0: Durant aquests 2 mesos i mig que ha durat el procés de regularització, Barcelona ha atès a prop de 87.000 persones migrants en els seus equips municipals, Anna, per dur a terme aquest tràmit.
1: Són les dades que ha donat aquest matí la tinenta d'Alcaldia de Drets Socials, Raquel Gil. Els documents que, a més del consistori, han estat els volants d'empadronament i els certificats de vulnerabilitat.
7: Hem fet 378.000 volants i certificats d'empadronament. Això vol dir que hi ha persones que han demanat els 2 documents, malgrat només feia falta un d'ells, però que han volgut tenir els 2 documents. Tenim 80.000 volants d'empadronament que s'han enviat de manera

0: proactiva per part de l'Ajuntament en aquells domicilis on constava que hi havia persones migrades que podien necessitar aquest document.
1: Gil ha tret pit de la gestió de l'Ajuntament, considera que ha estat a l'altura de la situació, entre altres coses, perquè ha posat en marxa fins a 5 centres d'atenció per fer front al pic de sol·licituds, dos d'ells creats específicament per l'ocasió. A més, Barcelona mantindrà el servei d'atenció a immigrants, emigrants i refugiats, el SAIER del carrer Tarragona, com a punt de referència per assessorar i fer seguiment de la nova fase del procés.
2: Gràcies, Anna. I per cert, en aquest context, el Tribunal Suprem avisa que la regularització extraordinària podria anar en contra del dret europeu. L'alt tribunal argumenta que les normes comunitàries deixen la gestió de la migració en mans dels 27 i no pas a un estat membre en solitari. Marcos Díaz, bona tarda.
3: Bona tarda, Lola. Des de la Generalitat reivindiquen la regularització extraordinària com una mesura encertada i imprescindible per donar visibilitat i dignitat a ciutadans que ja viuen a Catalunya. La portaveu del govern, Sílvia Paneque, també ha defensat que tant el decret de l'executiu central com el procés s'han fet amb totes les garanties legals.
4: Quedarà acreditat que aquest procés de regularització, amb el seguiment que hem fet, doncs, complirà i, de fet, també crec que és oportú assenyalar que no és la primera vegada que es produeix un procés de regularització a Espanya. De fet, se n'han produït en diferents etapes, amb diferents governs, i per tant estem convençuts que en aquest cas també s'ha fet amb totes les garanties, tenim aquesta confiança i estem segurs que quedarà així acreditat.
3: Paneque no ha volgut concretar el número de persones que s'hi ha acollit, deixa l'anunci per al Ministeri d'Inclusió, Seguretat i Migracions, però sí que ha assegurat que a Catalunya la previsió de 150.000 s'ha superat amb escreix.

0: tot plegat, les entitats socials estan treballant a contrarrellotge per ajudar al màxim de persones migrades en aquest tram final. El procés, això sí, continuarà a partir de dimecres, ja que els pròxims mesos totes les persones que hagin presentat sol·licitud estaran pendents de la confirmació de la regularització i, si cal, de presentar també una nova documentació. Ara volem abordar el paper que han tingut i que continuaran tenint les entitats socials durant aquest procés, perquè alerten que els recursos no han estat i no són suficients. Natàlia Valenzuela, vicepresidenta de Polítiques Socials de la Taula del Tercer Sector Social. Què tal? Molt bona tarda.
1: Hola, bona tarda.
0: Avui acaba aquest període per presentar les sol·licituds. Amb quina fotografia arribem a aquest últim dia?
1: Doncs aquest últim dia ens ha servit, no?, per veure que la regularització ha fet visible una realitat que sovint no veiem, i són aquests milers de persones que ja viuen i conviuen entre nosaltres, però que ho feien en una situació de desprotecció i inseguretat jurídica. Des de la taula del tercer sector sempre hem defensat que ningú amb dret a regularitzar-se havia de quedar fora d'aquest procés, sobretot les persones més vulnerables. I per això en el seu moment vam demanar ampliar aquest termini, però que, com sabem, no s'ha produït, I en aquest sentit reconeixem aquesta feina de l'administració, que ha estat molta, però sí que pensem que els recursos per a aquestes persones en situació més vulnerable ha arribat massa tard. I, per tant, ens preocupa, no?, aquesta part de les persones que hagin quedat fora i que ara ho tinguin més difícil, perquè està en marxa aquest Pla Europeu de Migració i Asil, que consolida una visió de la migració, no?, basada en seguretat i control de les fronteres en compte de parlar de visió de drets. Vull dir que en aquest sentit estem en aquesta situació.
0: Clar, entenc que les entitats haureu de continuar treballant també amb aquestes persones que han quedat fora, no?, per oferir-los amb la mesura del possible allò que us puguin demanar, però pel que fa a les persones que sí que han entrat al procés, quins són els principals problemes que heu observat les entitats quan heu treballat directament amb les persones migrants que estaven entrant en aquest procés?
1: Per nosaltres, com a entitats que, com bé dius, no, hem acompanyat des del primer dia, com no podia ser d'una altra manera, a totes aquestes persones, hi ha un clam, no, que volem posar sobre la taula, i és que la regularització no acaba amb aquesta obtenció de papers, no? Ara cal garantir que ningú els perdi al cap d'un any, no?, quan hagin de renovar, en quines circumstàncies ens trobarem. I aquí

aquí fem esment, no, a que cal reforçar el servei d'ocupació de Catalunya, no, que permeti informar d'aquestes vies de renovació, que no només sigui, no,

0: hay planes...
1: ¡Mira esto!
0: ...que no se pueden rechazar.
2: Lo tengo todo pensado.
0: ¿Listos? Todo el contenido de A3 Player y Disney Plus...
3: ¡No veo este mundo!
0: ...en una sola suscripción.
4: ¡Quédate conmigo!
0: ...por solo 9,49 euros al mes.
5: Que no se os escapen.
0: Plan estándar con anuncios de Disney Plus. El plan perfecto...
6: Es ¡brillante!
0: ...en un solo lugar.
7: Des dels espais i recursos públics per reduir, no, aquest no accés. Aquestes són els aprenentatges que ens emportem i que pensem, no, que a partir de demà hem de començar a pensar en el post, no, mm-hmm. en tots els elements, no, que tenim sobre la taula, per poder continuar. Per nosaltres com a sector sempre hem dit la regulació hauria de ser quelcom, no?, amb processos administratius regulars. I, per tant, no parlaríem de regulació extraordinària, sinó que parlaríem de poder fer un procés de regularització ordinària, de manera periòdica.
8: De fet, deia ara que ara l'important és centrar-nos també en el post. Quins passos venen ara?
7: Bueno, en aquest post, el procés, no, ha demostrat la importància de la col·laboració público-social entre les administracions i les entitats. Per tant, tenint en compte que som una part important d'aquest acompanyament a les persones, el que reivindiquem també és recursos públics extraordinaris, no, que no hem tingut fins a la data en aquesta part de procés, doncs en el post, no, reconèixer aquesta activitat que estan fent les entitats en el seu dia a dia. Per nosaltres és quelcom important a reivindicar.
8: Què passarà amb aquelles persones que hagin de portar documentació complementària o esmenar expedients en els propers dies?
7: Bueno, en aquest sentit, veurem, no? Haurem de veure cas per cas i veure també, aquí ens emplacem amb l'administració a poder tindre una coordinació contínua, com ha estat fins a la data, no? Per anar cercant les solucions a les diferents paranys que ens anem trobant durant el procés, perquè al final és el que diem, ha estat sobretot les primeres setmanes del procés una situació amb poc criteri unificat i clar, i per tant ara aquesta pregunta que em fas, a data d'avui tampoc la tenim resposta. Haurem d'anar travant el camí, no? A mesura que anem avançant, que és una de les qüestions.
8: Clar, són prop, per exemple, a Barcelona, prop d'unes 87.000 les persones que s'han adherit a aquest procés de regularització. Per tant, imaginem-nos, no?, els milers en tota la Catalunya. Clar, no sé si hi ha risc que moltes d'aquestes persones sí que obtinguin la regularització, però que després no trobin oportunitats reals, laborals, per exemple, i d'altres, per consolidar el seu projecte vital aquí a casa nostra.
7: Bueno, per això des del tercer sector, no, el que demanem és un reforç del servei, no, d'ocupació de Catalunya, justament, no, perquè pugui ampliar, no, la seva mirada en aquest acompanyament a aquestes persones. Les entitats ens posem al costat, no, per afavorir tot aquest procés d'inserció, atenent que són moltes les entitats que ja estan treballant en aquest àmbit, no, de formació i inserció laboral a persones en situació de vulnerabilitat. Doncs cerquem una mirada més específica, no, amb aquestes persones que hagin entrat en aquest procés, amb, no, amb el SOC estem treballant ja quins poden ser els diferents programes, no, que es posin en marxa, però continuem reivindicant que això ha d'anar acompanyat de recursos, sí? Perquè el que sí que és cert és que el que hem vist és que és una mesura necessària per assegurar aquests drets, i per tant ara hem de veure els altres drets, el dret a tindre una feina digna, no? I després tota la part d'immersió lingüística, que també està previst, però que també des del sector social reivindiquem una mirada més ampla, més enllà de la part lingüística i la part d'inserció laboral.
8: Mm-hmm. També des de la taula han alertat de possibles problemes relacionats amb el padró. Què és exactament el que els preocupa?
7: Bueno, en el tema del padró, nosaltres sempre hem reivindicat que per tot el tema del procés de regularització no era necessari, però ens hi hem trobat amb persones que aquesta ha estat una trava, igual que el tema dels antecedents penals en alguns dels països. Llavors, sí que hem trobat aquesta part com cabdal, i per tant seguim reivindicant, no, que aquest tema es solucioni en l'àmbit que pertoca, i aquí l'administració ha de fer un pas endavant. És el que nosaltres estem reivindicant.
8: Què podria passar si algun

0: les comissaries exigissin el padró per tramitar la targeta d'identitat d'estranger, encara que no sigui un requisit per aquesta regularització. No sé si això podria deixar persones en una mena de llim administratiu.
1: Això és el que hem d'evitar, justament, no? És el que et deia. Ara és una qüestió, de fet, no? La subdelegació del govern està posant a sobre la taula quins són els mecanismes, no? Perquè això no passi. I, per tant, estarem al costat, no?, per fer tot el suport que sigui necessari, però en qualsevol cas la competència està clara que és de la pròpia administració la de que posar, no?, els mecanismes d'interconnexió i de coordinació entre les diferents ens, no?, perquè això funcioni, perquè si no, no serem garants, no?, d'aquesta garantia de drets cap a les persones, i més en situació tan vulnerable com es troben aquestes persones que s'han regularitzat.
0: No sé si les entitats socials en general preveieu un augment de plantilla per fer front a continuar a tots aquests processos que s'obren durant aquests mesos.
1: La veritat és que les entitats socials, com deia, estem afrontant, no?, aquest procés sense tindre aquests recursos destinats. Estem fent amb els recursos amb els que disposem tot el necessari per acompanyar aquestes persones, però sí que instem, no?, aquesta col·laboració público-social que també, no?, es resolgui en ajudes concretes, extraordinàries per a aquest procés que ens permeti replantejar-nos les nostres plantilles, no?, i inclús les eines necessàries per poder garantir que tot el procés sigui amb el millor resultat possible, però sí que evidentment cada entitat està veient quina és la seva circumstància i està reforçant tal com pot, sí que des de les federacions també, no?, des de la taula del tercer sector i des de les 37 federacions que formem part, cadascuna d'elles, no?, està veient com donar suport a aquestes entitats del territori de primer nivell que estan acompanyant aquestes persones, però sí que és cert que instem a l'administració a que això, no?, hi hagi un acompanyament amb un reforç econòmic extraordinari, insisteixo, perquè les línies de convocatòria ordinàries que ja tenim per altres programes no s'haurien, no?, de destinar per aquest procés extraordinari, perquè estem parlant de qüestions que formen part, no?, de tasques extraordinàries, com diria.
0: Ja per acabar, li volia demanar una valoració al voltant d'aquest Pla d'Integració i Ciutadania que ha presentat avui el govern espanyol, dotat amb 500 milions d'euros, i entre les mesures preveu crear una agència estatal de mobilitat humana per coordinar els procediments de residència, preservar també les competències de seguretat i control fronterer, i també hi ha una part, doncs, que també es destina a programes d'aprenentatge de castellà, de llengües cooficials i del coneixement de les normes i valors de l'Estat. Com valoren aquest pla i com pot beneficiar a totes aquestes persones?
1: Com deien, tots els esforços que fa l'administració, no?, en aquest procés i totes aquestes línies, no?, que s'han presentat, ens semblen extraordinàries, Al final, per nosaltres és posar en valor, no?, una necessitat que fa molts anys que nosaltres reivindiquem. El que ens fa patir és tot allò que hagi quedat fora, que es trobi emparat per una normativa europea. Aquí el Pacte Europeu, no?, com deien, de Migració i Asil, que va entrar en vigor el 12 de juny, facilitarà la deportació. Aquí estem parlant dels recursos a posar en marxa a partir de les persones que s'han regularitzat, però ens preocupa enormement, no?, aquesta visió de la migració basada en la seguretat i en el blindatge de fronteres, en comptes de vetllar per aquesta inclusió social plena. I aquesta és una part que nosaltres seguim reivindicant, que tots aquests recursos estan molt bé. Han d'haver-hi dotacions econòmiques, és a dir, a cadascun d'aquests plans, quants milions, no?, efectius hi haurà, i sobretot de cara al tercer sector. Sí? Llavors, perquè al final estem fent una feina que no s'està reconeixent.
0: Entenc que per revertir aquesta situació que comenta ara, la solució passa per que les regularitzacions no siguin extraordinàries, sinó que es vagin fent de manera ordinària.
1: Exacte. Exacte. Per nosaltres sempre hem defensat que, com a prioritat, no, de que cap persona que tingui dret a regularitzar-se no pugui fer-ho, no? I aquí...

0: justament el procés de regularització extraordinària el que ha fet visible és aquest volum de persones, no?, que ha superat totes les previsions. Per tant, si volem, ens podem tapar els ulls, però és una realitat que tenim, no?, en el nostre país. Per tant, és imprescindible que aquesta tramitació sigui ordinària perquè és una oportunitat per garantir drets a milers de persones.
1: Natàlia Valenzuela, vicepresidenta de Polítiques Socials de la Taula del Tercer Sector Social, moltes gràcies per atendre aquesta tarda a La Brúixola. Que vagi molt bé.
0: Moltes gràcies a vosaltres. Adéu, bona tarda.
2: La Brúixola, l'actualitat de Catalunya a Onda Cero.
3: ¿Qué, qué? ¿De qué me vale que me des un buen precio si luego no me ofreces un buen servicio? Pues ¿sabes qué? Yo me voy a la Mutua.
4: Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
3: ¿Qué? Vente a la Mutua.
4: Condiciones en Mutua.es.
5: Ángela es directora de operaciones en Panaderías Centeno. Ella hace que todo el mundo sepa lo que tiene que hacer. Alberto, su jefe, quiere dejar la empresa para hacer otras cosas. Con sus compañeros están pensando en comprar la empresa. Es un momento clave para ella. Y sabe perfectamente qué va a hacer. Ser de los que hacen. Banco Sabadell.

0: Unes 200 persones treballadores del sector de la neteja s'han mobilitzat a les portes de Foment del Treball per denunciar que el 80% dels contractes són parcials i no desitjats. Això les obliga a treballar en 3 o 4 centres i empreses diferents per un sou que només els permet sobreviure. Ricard Jiménez, què tal? Bona tarda.
1: Bona tarda, Lola. Sí, aquestes mobilitzacions s'estan duent a terme arreu d'Espanya perquè des de Comissions Obreres alerten que fa una dècada que no renova el conveni estatal i denuncien que la patronal està bloquejant millores salarials. I en aquest context, el principal problema és la parcialitat no desitjada. La representant sindical d'aquest sector, Isabel Gutiérrez, ha explicat als micròfons d'Onda Cero quins sou els queda a final de mes si aconsegueixen encadenar diversos contractes sumant 20 hores treballades cada setmana.
2: Doncs mira, tranquil·lament, 20 hores et dic moltes, però igual són com a molt 500 euros. Però és que tenim gent que fa una hora i mitja o dues hores amb un caixer automàtic, o tres quarts d'hora. I ha d'anar a 10 caixers automàtics, a 4 comunitats, i a fer un centre de 20 hores per poder tenir una jornada completa.
1: Els sindicats reclamen que les hores complementàries es consolidin en jornades estables i que les vacants de 40 hores es continuïn cobrint amb contractes a la jornada completa. Adverteixen que la fragmentació dels horaris dificulta molt la conciliació familiar i agreuja l'estrès laboral en un col·lectiu majoritàriament femení.
0: Exacte, estem parlant d'un sector molt feminitzat i ocupat sobretot per dones migrants. Són una part de la població que juguen un paper fonamental en l'economia i en la societat catalanes, especialment en d'altres sectors com el de les cures i l'atenció a les persones. Ara bé, afronten moltes desigualtats socials, tal com recull un informe del Consell de Treball Econòmic i Social de Catalunya.
1: Actualment a Catalunya viuen prop de 700.000 dones de nacionalitat estrangera, de les quals 8 de cada 10 són extracomunitàries. Tot i la seva elevada participació en el mercat laboral, els seus salaris són un 19% inferiors als de les dones espanyoles, uns 5.400 euros menys l'any, i un 10% pitjors que els homes estrangers. L'informe també constata una major incidència en l'atur i la precarietat, presenten taxes més altes que la mitjana de tota la població que viu a Catalunya i sovint treballen amb contractes parcials, donada la precarietat dels sectors on troben feina, com, per exemple, el que us explicàvem abans, el de la neteja. Montserrat Martínez, autora de l'informe en declaracions Onda Cero.
3: Tenen més dificultats per obtenir una feina estable i van acumulant contractacions temporals. També més dificultats per tenir una jornada completa, de manera que tenen contractes per feines de menys de la jornada completa i, a més, una part d'elles voldria a ampliar aquesta jornada i tenir totes les hores de la jornada ocupades.
1: I pateixen una paradoxa difícil d'explicar. Malgrat que gairebé el 40% té estudis superiors, no aconsegueixen accedir a llocs de treball equiparats a la seva formació. De fet, el 45% fa feines per sota del seu nivell formatiu.

0: Un minut de dos quarts de vuit del vespre, Catalunya vol doblar l'oferta de serveis ferroviaris per arribar al 1 milió de viatges diaris al 2040. El nou pla del govern requereix incorporar 182 trens, 419 maquinistes i 266 interventors. Ferran.
1: Sí, l'estratègia preveu desplegar-se en tres fases i contempla un increment de 27,8 milions de quilòmetres tren realitzats, és a dir, doblar l'oferta. Escoltem la consellera de Territori, Sílvia Paneque.
2: I això més coincideix en un moment on el sistema ferroviari i l'àmbit de Rodalies està treballant al límit amb unes condicions d'infraestructures, avui no m'hi allargaré, doncs que coneixeu que no són les òptimes, per tant, treballa d'una manera sobrecarregada.
1: El document planteja una reorganització integral dels serveis de rodalies regionals i dels serveis també avant, amb més freqüències, nous recorreguts, serveis semidirectes i millors connexions.
0: I avui també hem tingut la mirada posada a l'Audiència de Barcelona, que finalment no jutjarà els exconsellers de Salut, Alba Vergés i Josep Maria Argimon, pel delicte contra els drets dels treballadors en el judici pel retard en la vacunació contra la Covid dels agents de la Guàrdia Civil i de la Policia Nacional a Catalunya. Es tracta d'una decisió molt important, ja que evitarà que tant ells dos com els altres tres acusats puguin entrar a la presó. Per què el Tribunal Ferran ha pres aquesta decisió?
1: Ho ha fet a petició de la defensa en aplicació de la doctrina Botín, que implica que no es pot jutjar una persona només per una acusació popular si el Ministeri Fiscal no du a terme aquesta acusació i si no es tracta d'un cas que afecta la col·lectivitat. I això és el que precisament ha argumentat l'advocada d'Argimon, Olga Tubau.
3: El delito contra los derechos de los trabajadores viene a proteger a trabajadores concretos y, por consiguiente, entendemos que respecto de este delito las acusaciones populares no están legitimadas porque no lo ha hecho el Ministerio Público y no ha comparecido ningún agente de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en esta causa a título personal.
1: El tribunal ha acceptat la petició de la defensa, per tant, els cinc acusats eviten una possible pena de fins a 3 anys de presó, tal com reclamaven les associacions policials Jupol i Jusil, que exerceixen d'acusació popular. A partir de demà, quan es reprèn el judici, només s'enfrontaran a un delicte de prevaricació administrativa que podrien comportar una condemna de 12 a 15 anys d'inhabilitació per a un càrrec públic.
4: Hola, soy Mónica Carrillo.
5: Y yo soy Ana Pastor.
4: Viajar por carretera siempre es mejor si se hace en compañía. Por eso, en la quinta temporada del podcast Operación Salida, Ponle Freno quiere invitaros a subir a nuestro coche para compartir trayecto con algunas de las personalidades más destacadas de nuestro país.
5: Pues por ejemplo, Alsina, La Torre, Julia Otero, Roberto Brasero y muchos más.
4: Escúchalo en ponlefreno.com, la app de Onda Cero y en todas las plataformas de podcast.
6: Es un mensaje de A3Media.
7: La brúixola amb Lola Sorribas.
0: Continuem repassant l'actualitat de la jornada d'avui, quan passen 4 minuts de dos quarts de vuit del vespre. Més d'una trentena de persones han sol·licitat el certificat de patologies derivades de l'exposició a l'amiant. Es tracta d'un document que acredita malalties vinculades a aquest material tòxic i que és imprescindible per accedir al fons de compensació per a les víctimes de l'amiant. Ens en porta més detalls la Montse Valls. Montse, què tal? Bona tarda.
8: Què tal? Bona tarda. Aquest procediment el gestiona la Secretaria de Salut Pública a través del comitè de valoració que comprova la documentació i emet el dictamen necessari per expedir el certificat. Les patologies reconegudes inclouen el mesotelioma, el càncer de pulmó, el càncer de laringe i l'asbestosi, una fita que les entitats d'afectats celebren però que consideren insuficient i és que el decret només desplega efectes per a persones vives amb incapacitat permanent. Ho ha explicat en una entrevista a La Ciutat el portaveu de la Federació Estatal d'Associacions de Víctimes de l'Amiant, John García.
9: A día de hoy podemos decir que el 60% de las víctimas del amianto en el Estado español ya no van a ver en vida que sean aliviadas de alguna manera por el fondo de compensación. Es una injusticia y una discriminación con respecto a otro tipo de grupos de víctimas que no tiene parangón.
8: A més, les associacions consideren que la llei hauria de reconèixer més malalties relacionades amb l'amiant i en aquest sentit s'emmirallen en el cas de França, on es contemplen altres patologies, com més tipus de càncer, com el d'ovaris, i afectacions a la pleura.
0: I I sàpiguen que la caiguda del consum del cava i del vi posa contra les cordes el sector de la pagesia catalana que es dedica al cultiu del raïm. Així ho adverteixen des del Sindicat Unió de Pagesos a les portes d'una nova barema.
1: Sí, sembla que la societat catalana consumeix cada vegada menys alcohol i això ha provocat una acumulació important d'estocs als cellers catalans. Després de superar la sequera, molts viticultors esperaven recuperar també els nivells habituals de producció, però s'ha trobat amb el problema que molts cellers no estan signant els contractes habituals de compra de raïm. Aquesta situació deixa nombrosos pagesos en la incertesa sobre què faran amb el raïm que han d'acollir en els pròxims mesos.
10: És una situació que no hem viscut, potser sí que històricament s'havia viscut, però fa molts anys, i dels que estem vius no. Potser d'entrada 10.000 hectàrees de les 55.000 sí que és una xifra que segurament sobraria.
1: I de forma preventiva demanen a la Generalitat i a les patronals catalanes mesures urgents per corregir el desequilibri entre l'oferta i la demanda per evitar que els pagesos catalans afrontin sols una crisi que se'ls ve a sobre. Per visualitzar el seu malestar, han convocat una marxa lenta entre Vilafranca del Penedès i Sant Sadurní d'Anoia el pròxim 10 de juliol.

0: Informacions en clau local que ens porten avui el Gironès i també els Vallesos. Comencem a Tossa de Mar perquè el seu ajuntament, a la comarca de la Selva, ha ordenat el tancament de les terrasses de dos restaurants ubicats a tocar de la Torre Sesones pel risc d'esfondrament de la construcció.
1: Els tècnics estaven instal·lant malles de protecció en aquesta torre i en el de Codolà. Per a aquestes feines han posat al descobert que la Torre de Sesores estava en situació més greu del que es pensava en un inici. Per això s'ha ampliat el perímetre de seguretat i s'han tancat també les terrasses de dos restaurants. Ho ha explicat l'alcalde de Tossa, Martí Pujals.
2: Arreglar-la no ho plantegem. O sigui, arreglar la muralla és una obra de 3, 4, 5 anys, tindrà una tramitació molt... Ara ens limitem a intentar que no es mati ningú. O sigui, ara estem només prenent mesures de seguretat.
1: Des de l'hostaleria de Tossa lamenten que tot plegat, diuen, hagi passat a l'inici de la temporada turística.
0: L'Ajuntament de Cadaqués, a l'Alt Empordà, crearà 655 places de zona blava i verda per combatre els problemes d'aparcament crònic que pateix el municipi.
1: La mesura es posarà en marxa passat l'estiu i suposarà que pràcticament la totalitat de l'aparcament que hi ha a la via pública passi a ser de pagament de zona verda. Es crearan 165 places que seran d'ús exclusiu per a residents a un preu simbòlic, segons l'Ajuntament. Tot i això, l'equip de govern està estudiant la possibilitat també que altres col·lectius, com ara treballadors, també la puguin utilitzar. La blava, que s'estendrà per la façana litoral, serà per als visitants, tot i que els residents també la podran fer servir al mateix preu que la verda. El govern municipal espera que la mesura, diuen, fomenti la rotació de vehicles.
0: També a l'Alt Empordà, l'Ajuntament de Llançà ha decretat el tancament preventiu de la platja de la Gola després que el Consorci d'Aigües Costa Brava Girona hagi detectat una fuita a l'emissari terrestre, en la canonada que condueix les aigües residuals tractades des de l'estació depuradora fins a l'emissari submarí, des d'on s'envien alta mar. Més coses. Renfe recuperarà el proper dissabte el servei habitual de les línies R11 i RG1 després dels treballs fets per Adif entre Sant Miquel de Fluvià i Flaça, Girona.
1: Un cop acabades les obres de millora de la infraestructura, es recuperarà també l'oferta habitual del servei. Renfe ha explicat que ambdues línies comptaran amb nous horaris incorporant ajustaments puntuals per tal que el servei sigui més eficient, fiable i adaptat a les necessitats de mobilitat dels viatgers. Així, l'R11 millorarà el temps de viatge en tres serveis entre Barcelona i Figueres. De la seva banda, l'RG1 tornarà a oferir els dos últims trens que estaven suprimits des del gener a causa del temporal Harry.
0: I acabem aquesta plana a Granollers, perquè ja s'ha vestit de groc per rebre el Tour de França dilluns vinent. La capital del Vallès Oriental acollirà la sortida de la tercera etapa de la cursa francesa, des d'on el pilot marxarà cap a les Angles, ja a Terres Gales.
1: Sí, el carrer Ensem Clavé, antiga carretera N152 entre Vic i Barcelona, s'ha convertit en un camp Elisis granollitzats. Els ciclistes hi passaran dilluns en la sortida neutralitzada de la cursa abans d'enfilar els 195 quilòmetres. Alba Barnusell és l'alcaldessa de Granollers.
3: Granollers i el ciclisme és un tàndem de fa molts anys, 100 anys, però diferents curses han passat per aquesta carretera de Barcelona a Vic, per on tornarà a passar i per on veurem tots els ciclistes del Tour de França amb aquesta sortida neutralitzada. Per tant, la ciutat estem preparats, és una gran oportunitat.
1: Per amenitzar els dies previs, la plaça Berenguer acollirà des de dissabte un village amb música, botigues, exposició de bicicletes i també una pantalla gegant per seguir les tres etapes del Grand de Perth. Des de dimecres, volíem dir, a més, el Museu de Granollers acull una mostra sobre arqueologia de la bicicleta que explora la relació de la ciutat amb aquest esport.
4: De dilluns a divendres, de les 7 del vespre a 8:45, La Brúixola, a Onda Cero Catalunya.
0: Obrim ara plana de successos explicant-los que hem de lamentar una nova mort a les platges catalanes. Es tracta d'un home de 83 anys que ha perdut la vida a la platja de Llevant de Salou.
1: Sí, per causes que encara s'investiguen, l'home hauria quedat inconscient a l'aigua, tot i que l'han pogut treure i se l'han intentat reanimar. Les maniobres no han tingut èxit. Es tracta de la sisena víctima mortal per ofegament a les platges catalanes.
0: Més qüestions en el cas Isaac Andic.
1: Sí, la terapeuta de la família ha declarat durant més de 2 hores i mitja davant de la jutgessa de Martorell que investiga la mort del fundador de Mango, que va caure, recordem, durant una excursió amb el seu fill, Jonathan Andic, a Collbató el desembre del 2024. També hi han comparegut 2 excursionistes que se'ls van trobar tot just després dels fets. Han assegurat que el fill estava en estat de xoc i que ja va parlar per telèfon amb el 112.
0: augmenten a 5 els detinguts a Girona per agredir sexualment 3 adolescents de 15 anys a canvi de diners.
1: Els sospitosos tenen 31, 44 i 46 anys i, segons fonts properes al cas, un d'ells ha ingressat ja a la presó. Segons les mateixes fonts, el detingut de 31 anys és controlador d'accés en un local d'oci nocturn de la ciutat i hauria reclamat serveis sexuals a les víctimes a canvi d'entrar a l'establiment. Els dos primers sospitosos ja van entrar a la presó per delictes d'agressió sexual a menors de 16 anys i inducció de la prostitució.
0: Detingut un jove de 26 anys acusat de fer tocaments a dues menors d'uns 10 anys a les piscines municipals de Balaguer.
1: Segons han confirmat els Mossos d'Esquadra, els fets van passar dissabte a la tarda al recinte del poliesportiu on familiars de les nenes van retenir el presumpte agressor fins a l'arribada de la policia. L'home va passar diumenge a disposició judicial de guàrdia de Balaguer, que ha decretat llibertat provisional amb mesures cautelars, entre elles la prohibició d'aproximació i comunicació amb les menors, la prohibició també d'entrar a les piscines de la ciutat, la retirada del passaport i la prohibició de sortir d'Espanya. També haurà de comparèixer periòdicament davant del jutjat.
0: I els Mossos d'Esquadra han desarticulat un grup criminal dedicat al tràfic de drogues a Vilanova del Camí, a la comarca de l'Anoia, i han detingut 3 persones.
1: La investigació, iniciada el novembre del 2025 arran d'un punt de venda de cocaïna situat a prop d'una escola i un parc infantil, va culminar el 23 de juny amb dues entrades judicials. Als domicilis es van intervenir armes de foc, navalles, matxets i una espasa, documentació de les vendes, material per preparar la droga i 1.850 euros en efectiu. Els detinguts estan acusats de delictes contra la salut pública i pertinença a grup criminal i dos també pertinença il·lícita d'armes.
4: La brúixola amb Lola Sorribas.
5: Está entrando en un hogar protegido. Estamos dando aviso a policía.
6: Esto es lo que ocurre cuando intentan entrar en un hogar protegido por Verisure. Porque cuando confías en Verisure, estás confiando en el referente mundial en alarmas. Con tecnología propia y exclusiva, capaz de anticiparse a las amenazas y responder en menos de 20 segundos ante el peligro. Para proteger tu hogar, confía en Verisure. Primeros en proteger. Llama al 900-272-272.
7: Verisure.
8: Más que 60 consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical, solo grandes ópticas.
9: Un mes más, en junio, El Hormiguero vuelve a ser imparable.
10: Nos va bien.
9: Y cierra la temporada arrasando.
11: ¡Madre mía!
9: Es el programa más visto de la televisión.
10: Espectacular.
9: Y líder absoluto durante 12 temporadas consecutivas.
11: Muchísimas gracias.
9: Esta noche, José Andrés. El Hormiguero, de lunes a jueves a las 10 menos cuarto de la noche en Antena 3.
4: Els qui viuen de nit també tenen dret a escoltar bona ràdio.
12: Aquest cas serà història de nits de ràdio. Endavant, la companyera, adelante.
13: Hoy me hice 5 pruebas de embarazo y las 5 salieron positivas. Yo no sé qué va a hacer con 5 hijos.
12: Aquest és el problema. S'ha fet 5 proves d'embaràs. Jo imagino que es fa la primera i algú, amb bona voluntat, li diu, mira, una segona opinió, no? A vegades és bo, no? Un segon, feu 5 cops i per sort...
11: A veure si vindrà un tercer, saps?
12: Clar,
11: a veure si vindrà un quart.
12: A veure si seran trillizos. I ara la magnitud...

0: tot de la tragèdia és molt gran, perquè que clar...
1: La farmàcia contentíssima, clar.
0: La farmàcia com a bojos. A la farmàcia estan fent 5 per 1, ja, de descompte.
2: Sabeu, en aquest cas, l'oferta jo crec que li fan compra 5 o paga 6.
0: Sí, estic d'acord.
3: Escolta Nits de Ràdio, de dilluns a diumenge, després de Radio Estadio Noche. Nits de Ràdio, amb David Cervelló.

0: Passen dos minuts de 3:45 del vespre. Obrim plana cultural. El Circuit Festival es prepara per la seva 17a edició, amb la qual aspira a reunir 60.000 assistents procedents de més de 80 països.
1: El certamen LGTBIQ+ se celebrarà de l'1 al 9 d'agost a diversos espais de Barcelona i incorpora enguany una programació amb una cinquantena d'artistes. A més, obre el seu univers sonor a nous corrents de l'electrònica contemporània com el hard techno o el future rave. Entre els noms destacats hi ha Tom Sefan, David Tort, Morten, Nina Flowers, Pagano i Chris Becker. El festival inclourà 12 festes de diferents formats, entre elles el Water Park Day, a Illa Fantasia, que enguany incorpora el productor danès Morten com a convidat especial. Les entrades, recordem, ja estan a la venda.
0: Més coses. La 7a campanya al jaciment del Pati de les Monges de la Seu d'Urgell ha tancat amb una troballa d'una bomba de morter del segle XVII. Es tracta d'un projectil d'uns 30 centímetres de diàmetre, esfèric, de parets gruixudes i dissenyat per ser omplert amb pólvora i metralla. La troballa obre un nou escenari científic i guanya força la possibilitat que estigui vinculat a la Guerra dels Segadors. Aquesta línia d'investigació lliga amb els resultats obtinguts durant la campanya del 2023, quan es va descobrir un conjunt tancat de monedes, eines de ferro i objectes diversos que apuntaven clarament cap a un abandonament sobtat de l'activitat. I acabem amb música, perquè avui hi ha la gran festa de la rumba, podríem dir, a Barcelona, amb dues de les bandes més icòniques del gènere. Estem parlant dels Gypsy Kings i Los Manolos.

El concert es farà amb motiu del Bards Festival i promet convertir el festival en una celebració col·lectiva. Es trobaran dos estils germans que comparteixen una mateixa filosofia: el ritme del ventilador, les guitarres que bateguen i la capacitat de fer ballar qualsevol audiència. Una nit de ritme on la tradició de les Terres de l'Ebre es barrejarà amb l'esperit de Gràcia i Hostafrancs.

0: l'agenda d'Onda Cero Catalunya. Aquestes són les propostes de la setmana.
1: A Barcelona, aquest dijous 2 de juliol, podreu gaudir dels concerts de Siderland, Banda Neon i DJ Bulmavit, que actuaran als jardins del Palau Robert en el marc del Clotilde Fest. Obriran la jornada Siderland, que arriba en plena gira i consolidats com una de les bandes de pop electrònic més festives i enèrgiques del panorama català. Després serà el torn de Banda Neon, una de les formacions que més ha crescut en els darrers anys, amb una proposta fresca, desenfadada i carregada de personalitat. La festa començarà a les 8 del vespre amb Bulmavit, encarregada de posar banda sonora a la nit des de l'obertura de portes.
2: Parlim d'aquells mons llunyans de les...
1: A la província de Girona, el dissabte 5 de juliol, el Festival Ítaca abaixa la persiana i ho fa amb l'actuació d'Amics de les Arts, amb un concert a la platja de Portbó de Calella de Palafrugell, posant punt i final a un festival per on hi han passat artistes com la Ludwig Van, La Moda, Mamaduixa, Love of Lesbian o 31 Fam, entre d'altres. A la província de Lleida, fins al 26 de juliol, es pot visitar l'exposició Talking Brains al Caixa Fòrum de la capital lleidatana. Talking Brains proposa un viatge interactiu a l'interior del nostre cervell per explorar com va sorgir i evolucionar el llenguatge, de la mà de paleontòlegs, neuròlegs, psicòlegs, neurolingüistes i especialistes en computació. I a la província de Tarragona, fins al 5 de juliol, encara es pot visitar l'exposició

0: Moment ara de conèixer què ens espera d'aquí uns 40 minuts, a partir de 8:45 a la brúixola del Radio Estadio. Albert Arranz, què tal? Molt bona tarda.
1: Hola, Lola Sorribas, bona tarda. Doncs a la brúixola de Radio Estadio Catalunya d'avui, adeu al Mundial de dos clàssics de la història dels Mundials. Eliminats a 700 de final, Alemanya i els Països Baixos davant el Paraguai i el Marroc, respectivament, i tots dos a la tanda de llançaments de penal. Avui atents als partits Noruega-Costa de Marfil, en joc des de les 7 de la tarda, acabem d'arribar al descans. Dominen els nòrdics amb gol d'Antonio Nusa, el davanter de Leipzig. França-Suècia a partir de les 11 de la nit i Mèxic-Equador a les 3 de la matinada. Escoltarem Eric García, el central del Barça, des de la concentració de la selecció nacional, i a Marc Pubill, també central, de l'Atlético de Madrid, també amb Espanya, parlant sobre el futur del seu company de club, l'argentí Julián Álvarez Pratés, pels Blaugrana. La farem petar amb el fundador, ara ja fa 51 anys, del club exclusivament de futbol sala per excel·lència a casa nostra, l'Indústria Santa Coloma, en el seu adeu a l'entitat del Besòs i el Pebetero. A la secció on repassem el camí dels i les nostres esportistes cap als Jocs Olímpics de Los Angeles 2028. Serà tot plegat de 8:45 fins a les 10:00.
0: Perfecte, Albert, gràcies. Bona tarda. Ens escoltem.
2: ¿Te imaginas una compañía de luz 100% de tu barrio? Fenie Energía lo es. Instaladores locales de los de toda la vida te asesoran en persona para ayudarte a ahorrar en luz y gas, con atención cercana y personalizada. Entra en fenieenergia.es o llama al 900-215-470.
0: Volem parlar d'esperança, podríem dir, de recerca puntera feta des de casa nostra i d'un d'aquells projectes que poden canviar i salvar vides. Recentment hem conegut que la Vall d'Hebron Institut de Recerca coordinarà un gran assaig europeu per provar un nou fàrmac contra el càncer infantil, pensat especialment per als casos més difícils, aquells que no responen als tractaments actuals. El projecte es diu Fènix i disposa de més de 8 milions d'euros de finançament europeu. L'objectiu, doncs, és provar un medicament innovador que podria ser més efectiu i sobretot menys tòxic per als infants. És un pas clau passar del laboratori als pacients. I per això en volem parlar amb el doctor Miquel Segura, que és cap del grup de càncer i malalties hematològiques infantils del Vall d'Hebron Institut de Recerca i líder també d'aquest projecte europeu. Doctor Segura, què tal? Bona tarda.
3: Hola, bona tarda. Què tal?
0: A veure, aquest projecte Fènix és un gran pas per situar-nos i que ho entenguem tots, perquè n'hem fet un petit resum a l'entrada. Què significa exactament l'inici d'aquest assaig clínic en infants amb aquest fàrmac?
3: Doncs, home, això per nosaltres és una gran fita. Pensa que portem treballant amb aquest fàrmac i juntament amb la companyia Ability Pharma, que també té la base a Cerdanyola del Vallès, portem treballant des de l'any 2013. És a dir, hem passat per totes les fases del que és el desenvolupament d'un fàrmac, passant des dels experiments in vitro, amb cèl·lules, després amb models animals, i finalment aquest projecte ens donarà l'oportunitat de passar del laboratori al pacient, que és per un investigador, doncs, és un somni fer realitat, no?
0: Parlem d'un medicament, a veure si ho pronuncio bé, l'Ibrilatasar, en el qual, deies ara, porteu treballant des del 2013. Què el fa diferent dels tractaments convencionals com són la quimioteràpia?
3: Sí, doncs té un mecanisme d'acció completament diferent, no? Però d'una banda, i a més, no només, diguem, toca uns dels eixos que són molt rellevants en el càncer, sinó que en toca tres que ara us passaré a contar a continuació. Uh-huh. Normalment, la quimioteràpia o la radioteràpia provoquen el dany a l'ADN de les cèl·lules, tant de les tumorals com les sanes, i això fa que les cèl·lules tumorals, que es divideixen molt ràpidament, no es puguin dividir i moren. El problema és que també les cèl·lules sanes també pateixen, i això pot donar lloc a efectes secundaris, sobretot a llarg plaç, no?, amb problemes de fertilitat i de creixement i alguns problemes de desenvolupament en el que són els nens i els adolescents. Llavors, el mecanisme d'acció d'aquest fàrmac és completament diferent. Es tracta, sobretot, d'incrementar el que anomenem l'estrès celular. Les cèl·lules tumorals, com es divideixen molt ràpidament, pateixen un cert estrès i aquest fàrmac els apuja aquest estrès de manera que superem l'umbral que poden resistir les cèl·lules tumorals i aquestes s'acaben morint. En canvi, a les cèl·lules sanes, que de normal tenen poc estrès, diríem, aquest fàrmac, tot i que els hi puja una miqueta l'estrès, no és suficient com per assolir aquest umbral i, per tant, els efectes secundaris són menors o pràcticament inexistents i les cèl·lules sanes doncs, no es veuen afectades. I això ja ho podem dir perquè aquest fàrmac s'ha estat desenvolupant també en paral·lel en tumors de l'adult, com el càncer endomètric, càncer de pulmó i càncer de pàncreas, on s'han tractat més de 100 pacients adults i no hi ha hagut efectes adversos notables. Llavors, estem parlant d'un medicament que esperem que sigui igual d'eficaç que ha sigut en l'adult, però sobretot estem segurs que serà un fàrmac molt més segur.
0: Aquest assaig se centrarà en infants amb tumors molt agressius o que no han respost a tractaments. Com de gran és la necessitat, aquesta necessitat avui dia, i com es farà també el triatge dels infants que hi participaran?
3: Clar, hem de pensar que en aquest cas tu pensa que un infant de 2 anys pot tenir una esperança de vida de fins a 80 anys més, no? Diguem. I en canvi un adult, que potser té 78 anys, l'esperança de vida quan té càncer pues, estarà al voltant de 3-4 anys. No? Llavors, l'impacte en anys de vida guanyat és molt diferent. No? I un infant, a l'oncòleg que el tracta, doncs, si parlem d'aquest tipus de tractaments tan agressius, té al seu abast 1-2 tractaments, mentre que potser en el càncer de l'adulta un oncòleg que tracta un càncer de mama o que tracta un càncer de còlon té a l'abast 10, 20, 30 medicaments. Mm-hmm. Llavors, el que el nostre projecte pugui, diguem d'alguna manera, aportar una opció més, ja crec que és una fita molt important, perquè sovint aquests tumors del risc que arriben en aquest moment de la seva etapa del tractament on no han respost a el que anomenaríem la teràpia habitual o en anglès que es diu l'standard of care, quan ja no han respost, l'alternativa és zero. Vull dir, és que no n'hi ha. I, per tant, hem d'aconseguir entre tots i tota la comunitat que ens dediquem al càncer infantil a donar el màxim d'oportunitats. No? I aquest projecte el que ens permet amb aquest finançament és posar-nos a l'altura de la recerca oncològica més puntera en l'adult, no? I per tant, diguem d'alguna manera, lluitar amb igualtat de condicions i poder aportar recursos per al desenvolupament d'aquest tractament.
0: Parlant de la taxa de supervivència, és prou alta en el càncer infantil, d'un 80%, però hi ha aquest 20% restant en què encara no funciona, no? El tractament. No sé si creu que pot haver-hi un punt d'inflexió en aquest percentatge gràcies a aquest projecte.
3: Clar, nosaltres, i això també diguem, d'alguna manera la població en general, el càncer infantil no el podrem erradicar perquè les seves causes no són ambientals, no són per exposicions prolongades a agents tòxics com el tabac. Vull dir, sorgeixen doncs, defectes durant el desenvolupament que ens agradi o no, això passarà. Ara bé, el que sí on podem actuar és que una vegada apareguin, tinguem mecanismes per fer un millor seguiment i per proposar tractaments nous. Llavors, com molt bé has dit, la taxa de curació en general del càncer infantil s'apropa a aquest 80%, però nosaltres hem de lluitar perquè tots els pacients puguin tenir aquestes oportunitats. Si passem a entrar, per exemple, en els neuroblastomes d'alt risc, que serà una de les poblacions on aquest assaig es centrarà més, aquest percentatge disminueix el 50% en els que anomenem d'alt risc i després hi ha un subconjunt d'aquest pacient que s'anomenen d'ultra alt risc, que el percentatge de supervivència als 5 anys no supera el 5%. Llavors, doncs, hi ha molta feina per fer i el que dèiem, hem de tractar millor, hem de tenir més eines per poder tractar i, a més, que siguin tractaments més segurs. Aquest és el nostre objectiu.
0: Tinc entès que l'estudi inclourà aproximadament uns 50 pacients d'arreu d'Europa. Com es coordina un assaig d'aquestes característiques i quines implicacions té tant per al pacient com també per a la seva família?
3: Doncs, això es tracta d'establir una sèrie de nòduls i, per exemple, hi ha institucions que participen en aquest projecte que la seva feina és exactament fer d'aquesta xarxa, no? D'alguna manera, contactar amb els hospitals locals de cada país o de cada regió que participen en l'estudi i poder fer tota la burocràcia que és necessària perquè qualsevol pacient no s'hagi de desplaçar aquí, no hagi de venir a la Vall d'Hebron, sinó que puguis rebre el medicament al seu país d'origen. Concretament, a Espanya l'assaig s'obrirà fins a 7 hospitals diferents, que són els hospitals de referència pel càncer infantil. Aquí a Barcelona s'obrirà Sant Joan de Déu i la Vall d'Hebron, però també hi haurà l'Hospital de Fe de València, el Virgen de Rocío de Sevilla, l'Hospital Niño Jesús i la Paz de Madrid. Vull dir, d'alguna manera mirarem que, perquè també és un dels objectius d'aquest de què es projecta és conèixer les barreres que puguin fer que allà on neix el pacient no determini la possibilitat d'accedir a un assaig clínic. Hem d'identificar aquestes barreres i fer que qualsevol infant o adolescent pugui tenir accés a aquests tractaments independentment de l'estatus social de la seva família i del lloc on neix, no?
0: El fàrmac es vol adaptar perquè sigui més fàcil d'aprendre en formats com suspensions o aliments. Això és així? I com pot ajudar els pacients?
3: Clar, això és un aspecte que moltes vegades passa per alt quan estem parlant del càncer infantil, però clar, la manera com s'administra un fàrmac doncs és important. Si, ara mateix la formulació de l'adult són entre 3 o 4 càpsules, això 3 cops al dia, i són càpsules que s'assemblen molt al tamany, per exemple, del paracetamol d'un gram. Vull dir, són càpsules molt grans. I a dia d'avui, amb aquesta formulació, tenim limitat l'accés a pacients que, per exemple, tinguin gairebé 6 o 12 anys, entre 6 i 12 anys, perquè siguin capaços de passar-se la càpsula. Llavors, està clar que tant l'Agència Espanyola de Medicament i altres agències ens han dit que, bueno, perquè aquest fàrmac pugui arribar als infants més petits, doncs hem d'adaptar aquesta formulació. I un dels paquets de treball que portarà a terme l'empresa Ability Pharma és fer un estudi d'interacció amb el menjar, és a dir, desencapsular el fàrmac, barrejar-ho amb un suc o amb un iogurt, de manera que se pugui administrar d'una manera més fàcil als pacients que són més petits. I inclús, també soc conscient que l'empresa està treballant en millorar la fórmula química per poder encabir la mateixa quantitat de fàrmac, però en càpsules més petites, de manera que puguin facilitar que tots els pacients, independentment de la seva edat, puguin tenir accés a aquest fàrmac.
0: Ens comentava abans que és un medicament que redueix l'agressivitat, especialment a les cèl·lules bones, com ho fan, per exemple, ho fa la quimioteràpia, però es combinarà aquest tractament amb la quimioteràpia o amb la immunoteràpia, també?
3: Clar, o sigui, hem de pensar que aquest fàrmac, com hem dit, actua a tres nivells. D'una banda, el que he explicat abans sobre les cèl·lules tumorals, però també en els estudis, tant en models animals com també en els pacients adults, s'ha vist que pot tenir un efecte immunomodulador, és a dir, que és capaç d'entrar també dintre de les cèl·lules del sistema immunitari i afavorir que aquestes cèl·lules tinguin més capacitat de reconèixer les cèl·lules tumorals. Per tant, aquest fàrmac el fa molt compatible, diguem, amb altres tractaments que ara mateix s'estan provant en els pacients, que són, doncs, en el cas del neuroblastoma, hi ha una immunoteràpia que s'ha provat recentment i que dona bons resultats, tot i que no tots els pacients responen de la mateixa manera. Nosaltres pensem que en combinació amb el Librelatazar, aquest efecte de la immunoteràpia podria ser més important o ser més potent.
0: Li volia preguntar també per el projecte, perquè més enllà de la part més tècnica, més del fàrmac, també té un component social, el fet d'incorporar aspectes com la qualitat de vida, l'opinió de les famílies. No sé si creu que s'està canviant la tendència o la manera de fer recerca, no centrada només en el fàrmac en si, sinó doncs, també estudiant l'entorn del pacient.
3: Sí, evidentment, i això és un punt molt important que en els darrers anys, i en un hospital com el nostre, és una cosa que ja s'ha vingut fent, que és posar el pacient al centre de tot. I el centre vol dir implicar-lo també en el moment del disseny del projecte, com per exemple en aquest consorci tenim una associació de pacients que es diu CRIS contra el càncer, que també ha participat una mica de lo que és el disseny del projecte. Però no només això, sinó que el que hem de pensar és que una vegada que el projecte està en marxa, tenir les associacions de pacients i els familiars, en aquest cas el càncer infantil, hi ha molts pacients que encara són petitets i per tant és la família, l'interlocutor, doncs que participen en nosaltres en totes les fases del projecte. I per això aquest projecte també incorpora un paquet de treball dedicat a fer aquests qüestionaris doncs, de s'anomenen en anglès patient reported outcomes, que és d'alguna manera com el pacient viu aquest medicament, no? Si té problemes a l'hora de tractar-me, els possibles efectes secundaris, tot això que normalment pot afectar a l'adherència al tractament. Nosaltres volem que tots els pacients diguem, no ho passin malament mentre dura el tractament. I per tant és molt important saber doncs, la seva opinió. I per saber-la, doncs li hem de demanar i no només demanar-li i arxivar-la en una carpeta, sinó que hem de fer els estudis estadístics apropiats per treure conclusions rellevants que ens permetin millorar els assajos que desenvoluparem en un futur.

0: Clar. I ja per acabar, quan podríem començar a veure els primers resultats i quan podríem parlar també d'èxit d'aquest assaig?
1: Doncs jo crec que haver arribat aquí ja és un èxit. Ara bé, la primera fase d'aquest projecte, que està previst que comenci l'assaig, el projecte ja ha començat, però l'assaig clínic segurament començarà l'any que ve. Llavors, tindrà un període de reclutament d'uns 4 anys, perquè no ens hem d'oblidar que el neuroblastoma i el càncer infantil en general és una malaltia rara, i per tant el ritme de reclutament de pacients doncs, no és tan ràpid com pugui passar amb altres malalties més prevalents. Per tant, parlarem que durant aquest estudi doncs, tindrem aquesta franja de temps, però mentre estigui passant l'estudi ja podrem anar a veure si hi ha alguna població de pacients que s'està beneficiant més o que sigui millor. Hem de dir que aquest és un estudi no aleatoritzat, és a dir, no hi haurà una població de pacients que no rebi el tractament o que rebi placebo, és el contrari. Tots els pacients reben el millor tractament que hi ha fins ara i, a més, uns altres se'ls dona aquest fàrmac. Però si es veu que funciona, diguem, tots passarien a rebre la combinació que sigui més exitosa.
0: Perfecte.
1: Vull dir que inclús durant el desenvolupament del projecte podrem ja tenir una sèrie de nocions de si està tenint èxit o no. De totes maneres, ja us dic que el primer de tot és comprovar que és un fàrmac segur i això ho sabrem molt aviat. Doncs, i després ja hem d'analitzar, no, les combinacions per veure si és més eficaç que el que estan rebent fins ara.
0: Doncs esperem que els resultats siguin molt i molt positius. Com deia, ja és un èxit només doncs, tenir aquest projecte Fènix sobre la taula. Doctor Miquel Segura, cap del grup de càncer i malalties hematològiques infantils del Vall d'Hebron Hospital i Institut de Recerca, moltes gràcies. Molt bona tarda.
1: Adéu, molt bona tarda. Moltíssimes gràcies per fer-vos ressò d'aquest estudi. Moltes gràcies.
2: Què? ¿Me has vuelto a subir el precio del seguro? Pues ¿sabes qué? Yo me voy a la Mutua.
3: Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
2: ¿Qué? Vente a la Mutua.
3: Condiciones en Mutua.es.
4: En un mundo donde millones de personas necesitan ayuda, un gesto tuyo puede cambiar su destino por partida doble. Si ya marcas la casilla de la Iglesia, marca también la X solidaria y duplica tu impacto. Sin pagar más, ni que te devuelvan menos. Haz un gesto legendario y marca la casilla 106 de Fines Sociales. Ya disponible en tu declaración de la renta.
5: Tiri, tiri, tiri. Hola, soy Tipo Directo y mientras escuchas Onda Cero, atento.
6: Con el nuevo seguro de hogar de Línea Directa, que está muy, muy bien, pones tu casa en modo fácil. Fácil de entender que te cubre y que no. Fácil y rápido en el servicio y fácil porque te quedas satisfecho. Ahora con pago mensual, cámbiate y te mejoramos el precio directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
7: Todo preparado para que comience el partido. Toma Energisil. Energisil con ginseng ayuda a mantener buenas relaciones sexuales. ¡Arranca el partido con Energisil Vigor!
0: Passen 9 minuts de les 8 del vespre. Obrim la última part d'aquesta brúixola. L'últim balanç dels dos terratrèmols a Veneçuela deixa un total de 1.943 morts i més de 10.500 ferits, segons les últimes dades publicades ara fa uns minuts. Pel que fa al Ministeri d'Exteriors, eleva 19 els espanyols que han perdut la vida i en 139 els desapareguts. A tot això, encara no es descarten que hi hagi noves rèpliques del sisme. Fins ara n'hi ha hagut 689. Les autoritats mantenen les tasques de rescat per trobar totes les persones desaparegudes amb l'esperança de fer-ho en vida. En aquestes tasques també s'hi troben els bombers de la Generalitat, Ferran.
8: Sí, els bombers de la Generalitat desplaçats a Veneçuela han dut a terme tasques d'avaluació estructural d'edificis afectats pel terratrèmol al municipi d'Aracavalleda de Caravellada, a la costa central veneçolana. Membres del grup d'estructures col·lapsades han fet el triatge i la classificació de les edificacions d'una zona de la part alta d'aquesta població i han fet inspeccions també sobre el terreny per determinar la seva seguretat. També han intervingut per analitzar l'estat d'un bloc residencial de 6 plantes d'alçada i 800 metres quadrats per planta.
0: Doncs per aprofundir en aquesta qüestió podem saludar ara a la brúixola Eulàlia Massana, és catedràtica de Geodinàmica Interna de la Universitat de Barcelona i especialista en paleosismologia, tectònica activa i riscos sísmics. Professora Massana, què tal? Bona tarda.
9: Hola, bona tarda.
0: Estem parlant de dos terratrèmols de magnitud, recordem-ho, 7,2 i 7,5, separats per menys d'un minut. Estem parlant d'un cas excepcional?
9: Un cas excepcional es podria considerar que una mica sí, perquè són dos terratrèmols molt grans, molt junts. Però trobaríem d'altres exemples.

0: això en el registre sísmic del planeta, eh? Hi ha molts exemples. Però sí, és una mica excepcional i també excepcional la quantitat de danys que ha fet, en el sentit de que ha sigut un terratrèmol molt superficial, molt proper a la superfície, a la seva nucleació, i alhora en aquesta superfície hi havia molta vulnerabilitat, és a dir, molta gent vivint, moltes cases, molts ponts, moltes carreteres, i això que hagués passat al mig del desert doncs no haguéssim ni parlat, no?
1: I el que s'ha produït a Veneçuela, estem parlant que és un doblet sísmic, per què té tanta rellevància des del punt de vista científic?
0: Té rellevància com podrien tenir molts altres terratrèmols. Diguéssim, des del meu punt de vista, que jo sóc geòleg i estudio els terratrèmols en el registre geològic, en el passat, i intento veure com això ens explica el que passarà en el futur, no? Aleshores, en aquest sentit, científicament és molt interessant, però és interessant perquè potser no és el patró típic d'un terratrèmol normal, no? D'un terratrèmol clàssic, que és que hi ha, els terratrèmols ja sabem que estan produïts pel moviment brusc d'una falla, pel lliscament brusc d'una falla, que absorbeix moviments allunyant-se de la falla. La falla és una fractura que separa dos blocs de terreny, i aquests dos blocs de terreny es mouen relativament entre ells. Llavors, la falla està enganxada, no llisca perquè hi ha fregament. Aleshores, en aquest moviment allunyat de la falla que es va produint mil·límetres o centímetres a l'any, depèn del lloc, en aquest moviment lent, hi ha un moment que aquest moviment supera el fregament que hi pot haver en el pla de falla. Llavors això llisca. Doncs aquest llisca i produeix el terratrèmol. Aquest moviment que llisca i que produeix el terratrèmol, normalment, el que passa normal, que potser no és ben bé el que ha passat aquí, és que fa aquest lliscament brusc, relaxa energia en un tros del pla de falla, en una àrea del pla de falla, i després venen les rèpliques, no? És a dir, les acomodacions d'aquest esforç que s'ha produït al voltant de la zona que s'ha trencat. I això seria el normal, no? Llisca bruscament, fa el gran terratrèmol, i després, a poc a poc, van venir les rèpliques que ens expliquen que hi ha una acomodació d'aquesta desorganització que ha produït el terratrèmol. En canvi, en aquest cas, han sigut un terratrèmol molt gran, perquè un 7,2 és una magnitud molt elevada, és molt, molt catastròfica, i després, al cap de molt poquet, un 7,5. Això que ens caldrà estudiar-ho. Això no és tan comú, no passa en tots els terratrèmols, és un patró una mica diferent. En aquest sentit és interessant científicament. A nivell de la gestió de la catàstrofe, ve a ser una mica el mateix. Sí que és veritat que el fet que primer hi hagués el de 7,2 i al cap de molt pocs segons hi hagués el de 7,5, potser va salvar algunes vides, en el sentit que hi va haver gent que va ser capaç de sortir o de protegir-se. Les estructures que ja estaven malmeses pel primer, van acabar de caure moltes d'elles en el segon, no?
2: Clar. Després del sisme principal, ara vostè ens ha explicat una mica tot aquest funcionament, en què consisteix un sisme, va haver-hi aquest del 7,2, després el del 7,5 i després, com comentava ara, el tema de les rèpliques. No sé si s'esperen, són ja esperables aquestes rèpliques, perquè sí, sí. Crec que estem parlant ja de centenars.
0: Sí, sí, és que n'hi haurà moltes, sempre n'hi ha moltes. Això sí que no és gens excepcional. Diguéssim, el que intentava explicar ara és que quan es produeix aquest lliscament brusc d'un tros, d'una àrea, d'una part del pla de falla, a les vores d'aquesta part que s'ha mogut ho hem desestabilitzat. Així com la part central que ha lliscat queda relaxada, les vores d'aquesta zona queden, els augmentes la tensió, perquè has mogut el seu veí, però ell no s'ha aconseguit moure. Aleshores, això va generant petits terratrèmols perquè s'acaba movent per trossos. I el normal és que hi hagi rèpliques. I molt sovint les rèpliques poden ser molt grans, també, com ha passat en aquest cas, també, que hi ha hagut alguna rèplica molt gran, no? Doncs és el normal. Cada vegada n'hi haurà menys, cada vegada seran de menys magnitud, però les rèpliques és un... sabem que passen sempre. I no sabem quan hi haurà un terratrèmol, però això sí que ho sabem. Sabem que després d'un gran terratrèmol i d'un mitjà també hi ha rèpliques.
2: De fet, quin és el principal risc que presenten aquestes rèpliques per la població i també pels equips de rescat, tenint en compte la situació en què es troba ara mateix Veneçuela?
0: Doncs les òbvies, no? És a dir, edificis que estan doncs, a punt de caure però que no han acabat de caure, doncs ara poden caure. Esclar, és que és una vibració i això... això doncs, té les conseqüències que té, no? O sigui, de fet, el problema és que no hi ha hagut prou prevenció, no? És a dir, que no estaven a punt per terratrèmols d'aquesta magnitud, i aquests terratrèmols d'aquesta magnitud eren esperables en allà, sobretot en la zona on s'ha produït aquest terratrèmol, perquè és una zona on si mirem el catàleg històric instrumental, és el catàleg de terratrèmols que hi ha hagut en el passat, inclús, bueno, una mica més enrere que l'històric,

0: hay planes...
1: ¡Mira esto!
0: ...que no se pueden rechazar.
2: Lo tengo todo pensado.
0: ¿Listos? Todo el contenido de A3 Player y Disney Plus...
3: ¡No veo este mundo!
0: ...en una sola suscripción.
4: ¡Quédate conmigo!
0: ...por solo 9,49 euros al mes.
5: Que no se os escapen.
0: Plan estándar con anuncios de Disney Plus. El plan perfecto...
6: Es ¡brillante!
0: ...en un solo lugar.
7: Perquè sabem que són perillosos i sabem com de perillosos. Si podem arribar a fer un mapa de perill, un mapa que t'expliqui la probabilitat de que s'accedeixi una acceleració concreta del terreny, que és el que fan les partícules quan es mouen amunt i avall al transmetre les ones sísmiques, podem dir quin perill hi ha, podem dir on serà aquest perill, per tant, el que hem de fer és preveure. És dir, doncs hem de construir resistent, d'acord, per fer front en aquest perill.
8: Ara parlarem d'aquesta qüestió. Abans d'això també li volia preguntar quin paper juguen les plaques tectòniques del Carib i de Sud-amèrica també en tot aquest episodi.
7: És el paper crucial, no? Perquè són les que mouen tot plegat, no? És a dir, si no estiguéssim en el límit de plaques entre el Carib, que està al nord, la placa Carib, que està al nord, i la placa sud-americana, que està al sud, no estaríem parlant d'aquest desastre, no? També hi ha, és a dir, en el fons estem en una falla, en unes falles, que estan limitant aquestes dues plaques. Per tant, estem allà on hi ha, aquestes falles són les zones on hi ha més lliscament. I per tant, que en aquest cas és d'uns 20 mil·límetres a l'any, que no està malament, perquè any rere any, sense que la falla llisqui, això pot acumular doncs, bastants centímetres, no? I per tant, quan es produeix la ruptura, quan es produeix el terratrèmol, la falla llisca doncs, un metre, dos metres, tres metres, el que sigui, no? I això és el que produeix també danys, és a dir, és el que produeix la vibració, però també sobre el pla de falla doncs hi ha uns danys afegits, no? De que hi ha coses que queden desplaçades, no?
8: Ara, quan parlava de la prevenció, em preguntava si la Terra, podríem dir, el Sol, avisa abans d'aquests episodis. No sé si avisa a les persones que viuen al territori, si d'alguna manera poden preveure, però imagino que els experts sí que tindran, els geòlegs, algun tipus, sobretot en zones doncs, que evidentment doncs, es troben entre aquestes plaques tectòniques que ara ens comentava, d'alguna manera els experts podien preveure que en unes hores o en uns dies, potser, no. Es podia...
7: No, no, no. Això no som capaços de dir-ho. Uh-huh. És a dir, sabem el que us he dit. L'únic que sabem és on passarà i com serà, però no quan. És a dir, no tenim encara prou coneixement per dir amb tanta precisió quan hi haurà el terratrèmol. Perquè hi ha molts factors que juguen, no és un únic factor. No és només vaig carregant un pla de falla, el descarrego un terratrèmol, vaig carregant, el descarrego, que seria el que entenem com el cicle sísmic pur. Hi ha molts altres elements. I un dels elements, per exemple, és que el fregament del pla de falla pot canviar d'un terratrèmol a l'altre i, per tant, pot fer-lo aguantar més temps entre dos terratrèmols que entre altres dos següents. O, per exemple, hi pot haver doncs, interacció entre diferents falles. De vegades una falla es mou i afecta la falla veïna i, per tant, aquella falla veïna escurça el seu temps entre terratrèmols, etc. Hi pot haver molts problemes d'aquest tipus.
9: Aquesta...
7: Però el que sí que... perquè això s'ha vist en la televisió, que sí que hi ha... Sí que existeixen sistemes d'avís, el que se'n diu el early warning, no? D'avís... Uh-huh. Que et dona uns segons només. Però això no ho podem saber mai abans del terratrèmol. Això és degut, això es basa en el fet de que allà on comença la vibració del terratrèmol comencen a emetre's ones que són d'entrada de dos tipus. Les ones P i les ones S. Les P són les que van més ràpid i les S van més lentes. Però les P no són tan destructives com les S. Per tant, podem captar quan comencen les... quan arriben aquestes zones P al primer instrument que pugui mesurar-ho i si estem prou lluny, diguéssim, d'allà on s'ha nucleat el terratrèmol, fins a les zones S passa una estona, uns segons, molt poquet,
9: sí, sí.
7: Perquè això va tot molt ràpid. I això permet avisar, perquè es pot avisar amb mètodes que van més ràpid que les zones. I, per tant, això pot avisar, però dona uns pocs segons. És a dir, que més que això no ho sabem fer.
9: Clar, seria un avís precoç que no serviria tampoc per evacuar de manera immediata la població
7: no.
9: de cert territori.
7: No.
9: Estem comentant la devastació d'aquest terratrèmol, d'aquest sisme, que ja ho hem vist i ho seguim veient en imatges, ha estat molt gran. Hem de parlar d'infraestructures que són deficitàries o que la intensitat d'aquest sisme, d'aquest terratrèmol, ha anat més enllà?
7: Jo no conec la norma sismològica.

0: resistent de Veneçuela. Però el que he vist és que els edificis han caigut d'una forma sistemàtica, vull dir que molts edificis han caigut. I per tant, jo el que dedueixo és que, o una de dues, o la norma no era prou bona, la norma sismoresistent el que et diu és com has de construir per fer front al perill que tu entens que hi ha en aquella zona, i per tant, o la norma no era prou bona, o potser és que el mapa de perill no era prou fi, no estava prou ben fet, o bé hi ha hagut negligències, diguéssim, s'ha construït més enllà de la norma, no? Eren esperables aquests terratrèmols, i terratrèmols de magnitud 7 a la zona eren esperables, completament esperables. Per tant, el mapa de perillositat ho hauria d'haver tingut en compte, això. I per tant, la norma sismoresistent també, si hagués sigut un reflex d'aquest mapa de perill, hauria d'haver-ho tingut en compte.
1: No sé si creu
0: El que
1: que...
0: passa que,
1: Sí,
0: perdona,
1: digui.
0: que també hi ha un altre aspecte, que a vegades hi ha edificis que són més antics que la norma, eh? Això també s'ha de tenir en compte,
1: Clar.
0: que de vegades, per exemple, ha passat a Itàlia o països on tenim construccions més antigues, clar, que aquestes no les fas desmuntar i tornar-les a muntar. I això també s'ha de tenir en compte, eh?
1: En què consisteixen aquestes infraestructures que són sismoresistents?
0: Són estructures que, jo no sóc arquitecte i no, ni enginyer, eh? Però són estructures que són capaces és a dir, són capaces de resistir la vibració, no? Normalment són estructures més simètriques, que tenen a vegades alguns elements que permeten absorbir la vibració sense que es trenqui l'edifici, però no et sé donar més detall.
1: Per tant, molt probablement en zones com el Japó o Xile, potser les conseqüències haguessin estat diferents.
0: Oh, i tant, segur, segur, és que està claríssim. És a dir, al Japó estan preparats per terratrèmols de magnitud 9 i la distància entre una magnitud i una altra, un valor, és a dir, entre un 7 i un 8, no és dues vegades, un 8 no és dues vegades o un punt més que el 7, és 32 vegades més l'energia que allibera. Per tant, entre un 7 i un 9, imagina't el que hi ha, no? És a dir, és molt més energia la que s'allibera amb un 9 i, en canvi, el Japó, durant el terratrèmol que va produir el problema en Fukushima, els edificis van aguantar. El problema va ser la central nuclear, no? Va ser que el tsunami, diguem, que va venir després. Però els edificis no en va caure ni un.
2: I ara, en aquests moments, de cara a les properes hores, als propers dies, com gestionen aquesta incertesa de possibles rèpliques als serveis geològics i les autoritats?
0: Com es gestiona? No entenc. En el sentit és
2: De
0: que no
2: com
0: hi
2: fer
0: ha
2: els
0: res a...
2: treballs, de com prevenir, de com avisar la població, de com gestionar, diguéssim,
0: Clar, és que
2: aquesta
0: no es
2: por
0: pot avisar.
2: col·lectiva.
0: Diguem, les rèpliques són tant terratrèmols com els terratrèmols principals. Tenen el mateix funcionament. També són petites falles que acaben lliscant. És a dir, que estan absorbint un esforç i acaben lliscant. Per tant, tampoc sabem dir on seran i tampoc sabem dir, bueno, tampoc sabem dir quan passaran. On seran, una mica sí. Normalment són al voltant de la zona que s'ha trencat, no? És a dir, la zona ben bé trencada doncs es queda més relaxada, sobre el pla de falla parlo, eh? És l'àrea que s'ha lliscat, però i les vores són les que han quedat desestabilitzades i per tant són les que acaben produint les rèpliques. Gestionar això, Déu me'n reguard, ni idea, no sé massa com s'ha de gestionar perquè en realitat són terratrèmols i per tant no sabem quan passaran, sabem qui seran, això sí. Per tant s'ha d'estar a punt i saber que hi haurà un moment en què això pot tornar a vibrar, no?
1: Ens quedem amb aquesta idea de la prevenció i també aquesta anàlisi, aquest coneixement que ens ha donat al voltant dels terratrèmols, que és molt interessant, si no fos, doncs, perquè hem de lamentar tot el que està passant ara mateix a
0: I
1: Veneçuela.
0: tant. I tant.
1: Eulàlia Massana, moltíssimes gràcies, que vagi molt bé, bona tarda.
0: Bona tarda a vosaltres.
3: ¿Una zanahoria, una patata y ya?
4: No, no. Meses de trabajo, siembra, selección.
3: ¿Pero parece tan fácil?
4: Ese es el secreto.
3: Somos Hijolusa. El secreto de lo sencillo es que no es sencillo.
5: Un mes más, en junio, El Hormiguero vuelve a ser imparable.
6: Nos va bien.
5: Y cierra la temporada arrasando.
7: ¡Madre mía!
5: Es el programa más visto de la televisión.
6: Espectacular.
5: Y líder absoluto durante 12 temporadas consecutivas.
7: Muchísimas gracias.
5: Esta noche, José Andrés. El Hormiguero, de lunes a jueves a las 10:45 de la noche en Antena 3.
8: Está entrando en un hogar protegido. Estamos dando aviso a policía.
9: Esto es lo que ocurre cuando intentan entrar en un hogar protegido por Verisure. Porque cuando confías en Verisure, estás confiando en el referente mundial en alarmas. Con tecnología propia y exclusiva, capaz de anticiparse a las amenazas y responder en menos de 20 segundos ante el peligro. Para proteger tu hogar, confía en Verisure. Primeros en proteger. Llama al 900 272 272.

0: Medisure. Falten 3 minuts exactes per acabar el programa i volem fer-ho de la mateixa manera que ho fèiem ahir. De fet, fa una estona ja hem començat parlant d'aquest terratrèmol a Veneçuela amb la professora Massana i precisament des d'ahir que estem intentant des de la brúixola contactar amb l'equip de bombers de la Generalitat que es troben ara mateix al territori. És molt complicat perquè les comunicacions no paren de caure i de fet la manera que s'establert és a través d'una videotrucada conjunta amb els periodistes que s'ha pogut començar al voltant de les 8:10 del vespre, però que només ha durat uns 5 minuts perquè ha tornat a caure aquesta connexió, però els volem explicar algunes de les coses que ens ha traslladat l'inspector en cap de l'expedició a Veneçuela, Oriol Corbella. Han treballat fins ara en aquesta fase de buscar persones, han pentinat barris i espais vitals on podien haver encara persones amb vida i a partir d'ara tenen noves assignacions, especialment d'avaluacions estructurals.
1: El que ara ens han demanat és d'iniciar ja el que seria una següent fase, és ja realment la recerca de persones en vida, malgrat aquesta nit, per exemple, encara s'ha trobat alguna, ja és molt, molt poc probable. Llavors, tots els equips de rescat també ja estan fent una petita passa endarrere, però en el cas d'aquesta acreditació que tenim nosaltres, realment la feina comença ara.
0: De fet, ho dèiem fa una estona, l'últim balanç que ha sortit al voltant de les 8 del vespre parla ja d'un total de 1.943 persones mortes i més de 10.500 ferits. D'aquesta manera, Oriol Corbella també ens explicava ara quins són els passos que tenen ara per endavant.
1: En el nostre equip hi ha 7 enginyers i arquitectes tècnics que el que fan és donar tot aquest suport per avaluar quines infraestructures i quines estructures tenen problemes tant d'habitabilitat com d'utilització, com també donar suport a les maniobres.
0: Unes infraestructures que ara cal veure en quin estat de salut estan, perquè, evidentment, ho hem anat veient, les rèpliques són desenes i desenes. Tota ajuda, per tant, és poca. Fins ara, 8 estats membres de la Unió Europea han mobilitzat més de 520 efectius de bombers, entre els quals s'hi troba aquest equip de la Generalitat que comentàvem, també equips de rescat, gossos de recerca i personal mèdic. Per tant, els ulls, podríem dir, i les mans de tot el món, d'una manera o altra, estan treballant en les conseqüències d'aquest doble sisme que es va produir a Veneçuela la setmana passada. Nosaltres ho deixem aquí, tornem demà amb tota l'actualitat a partir de les 7 de la tarda i els deixem ara amb la brúixola del Radio Estadio i l'Albert Arranz. Que vagi molt bé, bona tarda.

0: Onda Cero Catalunya, la ràdio que t'escolta.
1: 2 de 9, futbol i molt més a Onda Cero Catalunya.
0: La brúixola de Radio Estadio amb Albert Arranz.
1: Hola, hola, molt bon vespre a tothom. Sí, nova edició de la brúixola de Radio Estadio Catalunya, la d'aquest dimarts 30 de juny de 2026. Cada cop queda menys per tancar la 22a temporada ininterrompuda. Alguna cosa tindrem. Fins les 10 en punt, mana el futbol i hi haurà molt més a les emissores d'Onda Cero Catalunya amb el treball de la redacció d'esports d'aquesta casa, capitanejats per l'Alfredo Martínez, amb el Víctor Lozano, el José Agustín Gómez i el Víctor Llucià a la redacció i producció, i amb el gran Isma de la Parra al capdavant del control tècnic. Comencem, entrem a matèria. Bye bye, Ico, dale,
0: dale, let's go, bye bye. Si t'agraden la ràdio i el futbol, la brúixola de Radio Estadio, a Onda Cero Catalunya.

0: 8 i 31 minuts i gairebé i mig realització musical de l'Isma de la Parra i una hora magnífica per fer 5 cèntims de l'actualitat futbolera de la jornada que ens deixa dos clàssics al carrer, al Mundial i tots dos als penals. Víctor Llucià, bona tarda.
1: Què tal? Bona tarda, Albert. Sí, les primeres eliminatòries d'aquests 16ens de final de la Copa del Món estan sent una autèntica bogeria. Gols al temps afegit, emoció fins al final, bon futbol i ja dues tandes de penals. Ara tenim en directe una, al Costa de Marfil, Noruega, que està 0-1 a favor dels europeus amb una diana sensacional, espectacular, d'Antonio Nusa, el futbolista del Leipzig, que és el primer gol de Noruega en un partit d'eliminació directa des de fa 88 anys.
0: Carai.
1: Així que des del 38, que no marcava en una eliminatòria la selecció noruega. Aquí li falten 20 minuts, una mica menys, per assegurar aquest accés als vuitens de final. Del que va passar ahir, el més sorprenent, l'eliminació de la 4 cops campiona del món d'Alemanya a mans del Paraguai. Els sud-americans es van avançar mitjançant Julio Enciso, encara la primera meitat, però Havertz va empatar a l'inici de la represa després d'un polèmic gol anul·lat a Alemanya. Ja la pròrroga, el Paraguai va enviar cap a casa els europeus en una tanda de penals dramàtica. El seleccionador del Paraguai, l'argentí Gustavo Alfaro, posava en valor el país.
2: Los que tenemos enfrente, con todo respeto lo digo, están formados en academia de primer nivel en Europa. Nosotros venimos de la tierra colorada. La camiseta que tenemos son las franjas de la tierra colorada, jugando descalzo en esa tierra, con los sacrificios de los padres para tratar de llevar a los chicos a que puedan entrenar y que con el esfuerzo de los padres muchas veces haciéndose cargo de cosas porque no le alcanza la plata para llegar a fin de mes, para que los chicos y sus hijos puedan cumplir los sueños. Nosotros venimos de esos lugares. Ojalá nosotros pudiéramos tener lo que tienen ellos, los avances de primer nivel y todo lo que tienen. Por algo tienen 4 estrellas. Entonces, ojalá nosotros, pero nos, yo no reniego de mis orígenes, porque en definitiva es lo que nos define como tal, es lo que nos define como selección.
1: No van tenir un discurs tan eloqüent, tan estudiat, els jugadors alemanys. El defensa del Real Madrid, Antonio Rüdiger, expressava el seu malestar.
3: Muy difícil, es muy difícil para explicar. Otra vez, como las otras dos veces cuando nosotros estábamos fuera, es no en Alemania desde 10 años antes. Y yo creo que para nosotros esta es nuestra historia en mundiales. Ahora es claro, es jodido, es muy difícil.
1: Però encara més explícit va ser Joshua Kimmich, el polivalent futbolista del Bayern de Munic, que va deixar les coses ben clares. Recordo que els rivals en aquesta Copa del Món d'Alemanya han estat Curaçao, Costa de Marfil, Ecuador y el Paraguay. Escoltem Kimmich.
4: Cuando miras hacia atrás y superpones los 4 partidos uno encima del otro, dejando de lado el primer juego, que lo ganamos bien, te das cuenta que no hemos tenido ningún rival de alto nivel, que hemos tenido 3 veces problemas importantes contra equipos que no son de clase mundial y eso es un hecho.
1: Dures paraules, i sinceres, d'un jugador que sempre dona la cara. L'altre partit, no diria que amb sorpresa, però sí que es va resoldre de forma dramàtica. És el Països Baixos-Marroc. Cody Gakpo va marcar pels neerlandesos quan mancaven 20 minuts pel final, però ja l'ha afegit i Issa Diop va establir l'1-1 definitiu i després de la pròrroga, altra cop eliminatòria resolta a la tanda de penals. L'atacant nascut a Terrassa, Ismael Saibari, va ser l'encarregat de marcar el definitiu al seleccionador Mohamed Ouahbi sobre el canvi de xip d'aquesta selecció.
5: C'est clair que c'est l'objectif.
6: No cabe duda de que es la meta, es creer en uno mismo. La Copa del Mundo de Qatar cambió la mentalidad y yo lo sé muy bien y ellos creen que sí es posible y eso es sumamente fundamental. Se sienten capaces de que van a poder ir muy lejos. Si nosotros hacemos las cosas correctamente, nadie los va a detener y de que nadie es imbatible. Y lo vuelvo a repetir, ni siquiera nosotros somos imbatibles. Si no hacemos las cosas correctamente, también nos pueden mandar a casa.
1: I quan tens a Yassine Bono en una tanda, les coses es veuen d'una altra manera. Els crítics van tornar a carregar contra el plantejament de Ronald Koeman. Va plantar una defensa de 5, cosa que no havia fet en els anteriors duels. Va fer canvis també defensius. En fi, va explicar que no es tractava de peces, sinó de la voluntat del jugador, Ronald Koeman.
7: No se trata de eso. No se trata de tener miedo. ¿Por qué va a estar asustado? Tenemos 3 atacantes en el campo. No se trata de tener miedo, es defender mejor. Y no es por miedo, es analizar al oponente. Podemos hablar de esto mañana, tienes tu opinión y la respeto. Pero yo conozco a mis jugadores, veo los entrenamientos. No cambiaría nada.
1: Actualitzem marcadors perquè en el partit que s'està jugant ara mateix, si Antonio no s'havia marcat un gol extraordinari, el primer per avançar a Noruega, Golàs també el que acaba de marcar Matt Diallo, el futbolista del United, al Costa Marfileny, per posar l'empat al marcador quan manca un quart d'hora per acabar el partit, que de moment una altra eliminatòria que s'aniria a la pròrroga. Els Països Baixos que no perden un partit des del Mundial del 2010 contra la selecció espanyola és realment increïble. Ja duen 3 Mundials consecutius eliminats als penals, el 2014 i el 2022 contra l'Argentina i en aquest contra el Marroc. Per tant, la primera eliminatòria definida de vuitens és el Canadà-Marroc,

0: que es jugarà dissabte a les 7 de la tarda. I d'altra banda, el Paraguai es veurà les cares amb el vencedor d'aquesta nit, el duel entre França i Suècia. Partides a partir de les 11 de la nit. I ja de matinada es resoldrà un altre duel de setzents, el Mèxic-Equador, a l'estadi Azteca, a les 3 de la matinada hora catalana. El seleccionador mexicà, Javier Aguirre, sobre el partit que jugaran aquesta nit.
1: Decir que tenemos que ser un partido casi perfecto para seguir en la competencia. Y es un partido que sí nos permitió ya durante la semana ajustar algunas cosas que hicimos ese día y que dejamos de hacer. Que es un equipo que te permite jugar muy poco en tu campo, que te roba mucho en tu campo, de los mejores de los 48 que participamos. Muchos manos a manos, un equipo muy intenso, muy valiente.
0: El guanyador del Mèxic-Equador es veurà les cares amb el vencedor de l'Anglaterra-República Democràtica del Congo, de demà a les 6 de la tarda. I d'altra banda, en clau selecció espanyola, demà serà dia de prèvia de setzents de final, partit contra Àustria, els de Luis de la Fuente, que han de fer un pas endavant. Clarament, el que està clar és que el nivell físic no està sent el millor durant tot el torneig. Com a mínim, hauran de trobar altres camins per arribar a la porteria rival, els de Luis de la Fuente. Un dels que ha d'elevar el nivell, sí o sí, és Pedri, que és optimista. Són declaracions a l'agència EFE.
2: Sí, sobretot és verdad que bueno, los primeros partidos pues en el Mundial siempre cuestan. Ahora me encuentro cada vez un poco mejor y creo que a partir de ahora pues... seguirá siendo a mejor, creo que el equipo va a seguir mejorando y ahora se va a ver una mejor versión de mí en lo personal y del equipo seguro. Sí, para mí sí, me siento más cómodo cuando juego en esa posición más retrasada en el campo, pero bueno, Luis es el que decide si me toca jugar arriba, pues intentaré hacerlo lo mejor posible, pero donde estoy más cómodo y me siento mejor es atrás.
0: Víctor Muñoz va progressar en la seva recuperació just quan arriba la fase decisiva del torneig, però sembla difícil que pugui jugar aquests setzents de final. I diversos apunts en clau Barça. El primer, la confirmació de la venda d'Ansu Fati al Mònaco de la Ligue 1. La sortida del davanter era una de les premisses indispensables, una de les condicions perquè el Barça entrés a la regla de 1-1 en aquest mercat d'estiu. El conjunt blaugrana que rebrà 11 milions d'euros per aquest traspàs definitiu d'Ansu i, a més, es conserva una part d'un tant per cent en el cas d'una futura venda a un altre equip. Ja dic, és clau la massa salarial que allibera també Ansu Fati. I d'un que marxa a un que podria acabar arribant aquest estiu, de Julián Álvarez. N'hem parlat uns quants dies, del davanter argentí. El seu company d'equip, a l'Atlético de Madrid, el català Marc Pubill, també nascut a Terrassa, ha deixat caure que el més normal és que acabi sortint del club si el que no està és satisfet a dins de l'entitat colchonera. Són declaracions a Esport3.
3: Van ser una miqueta estranyes, però si no està feliç a l'Atleti, doncs veurem què passa, però entenc que marxarà. És un gran jugador. Està clar que un jugador així sempre el vols tenir a l'equip, però un jugador que no està feliç, doncs no és, deixa de ser tan bo.
0: Encara no ha debutat, per cert, Marc Pubill a la Copa del Món. I l'última en clau Barça és la marxa de Salma Parayuelo, del Barça femení, després de 4 temporades al conjunt blaugrana. La davantera aragonesa va arribar al club català l'estiu del 2022, ha aixecat 15 títols, entre ells 3 Champions i 4 Lligues, havent marcat 72 gols en 131 partits. Salma Parayuelo, per tant, s'assuma a les baixes sensibles d'Alexia Putellas, Mapi León i Dona Batlle.

0: Ceballos ya no pertenece al Madrid, se marchará al Betis. Fran García tiene que salir. Se le busca equipo a Asencio. De los mediocentros que hay en la plantilla, Camavinga fijo está en el mercado y veremos a ver entre Tchouaméni y Valverde. Y luego parece que Mastantuono y Gonzalo los quiere ver Mourinho por lo menos una semana. Seguir haciendo cartera con la cantera, nunca mejor dicho. Y saber que hay jugadores de cierto nombre, los Brahim, Lunin y tal, que a ver cuál es su futuro. De momento, más allá de Álava, Carvajal, el dinero que ha entrado por Víctor, lo de Nico Paz y demás, pues no ha habido más operaciones. Y pensando que esto es largo y que el Madrid está operativo, ha bajado un poquito el nivel, era imposible seguir a esta velocidad de Dumfries, Konaté, Mourinho, Bernardo Silva y Cucurella. De momento está equilibrado, 80 de pago y 80 de entrada, y a ver qué pasa en el futuro.
1: El Comitè Estatal d'Emergència ha activat els protocols d'actuació per ajudar la població afectada pel terratrèmol devastador registrat a Veneçuela. Des d'Onda Cero i el grup A3 Media ens sumem a aquesta iniciativa per donar suport a la recaptació de fons destinada a cobrir necessitats urgents com aigua, aliments, refugi, atenció mèdica i sanejament. Pots col·laborar-hi enviant un Bizum al codi 02076. 02076 o a través del web comiteemergencia.org. La teva ajuda és essencial. En una emergència com aquesta, cada minut compta i cada aportació pot salvar vides.
2: ¿Qué? Tengo todos mis seguros contigo y aún así me haces pagar de más. Pues ¿sabes qué? Yo me voy a la Mutua.
3: Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555-5555.
2: ¿Qué? Vente a la Mutua.
3: Condiciones en Mutua.es.
4: Minutos de descuento. Mantén tu vigor con Energisil. Energisil con maca mantiene tu deseo sexual hasta el final. Energía masculina. Energisil Vigor.
5: Tipo directo. ¿Cómo suena el seguro de coche de Línea Directa?
6: Valorado.
5: Exactamente, porque es uno de los mejor valorados en España.
6: En España.
5: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
7: Da igual dónde estés.
8: Da igual cómo lo vivas.
9: Cuando juega la selección, todos estamos en el mismo sitio.
10: En la misma jugada.
11: En el mismo latido. Y cuando todo eso fluye.
12: Cuando todo eso llega.
11: Entonces sí. Entonces somos uno.
13: Somos uno.
14: Somos uno.
15: Movistar, la red oficial de nuestra selección.
16: Una escena que no habíamos visto en seguramente ninguno de los que estábamos allí nunca.
17: La primera serie documental sobre el asesino de Pío.
18: Estábamos ante un chaval de 19 años que había asesinado a sus tíos y a sus primos.
19: Cambiaras al canal que cambiaras era la noticia del día.
20: Descubrimos que había abandonado España.
17: El crimen narrado minuto a minuto por WhatsApp.
20: Le intervino su terminal móvil. Patrick escondía algo más.
21: ¿El cerebro de Patrick es normal?
17: No se lo digas a nadie. Mañana a las 11 de la noche, estreno en La Sexta.
22: Serie documental completa ya disponible en A3 Player.
23: Las Relabs de Vision Lab. Hasta 60% de descuento en gafas graduadas, sol, lentillas, audífonos y gafas Eclipse de regalo por cualquier compra. Las Relabs, las rebajas de Vision Lab.
24: La tecnología alemana es sinónimo de excelencia y en Neumáticos Continental esa excelencia se traduce en seguridad. Disfruta de un control absoluto y una fiabilidad que solo la calidad alemana puede darte. Elige Neumáticos Continental. Tu seguridad, nuestra prioridad.
25: Si t'agraden la ràdio i el futbol, la brúixola de Radio Estadio, a Onda Cero Catalunya, amb Albert Arran.
1: I amb el mestre Joan Antoni Casanova. Jac, bona nit. Hola, Jac.
26: Hola, bona nit. Què tal? Com estàs?
1: Molt rebé, maco. Amb el Marçal Lorente, advocat i periodista, columnista de Mundo Deportivo i contertulià al Xiringuito de 3 Media en aquesta casa. Hola, Marçal, bona nit.
27: Què tal? Molt bona nit, Albert.
1: Quin grau de seguiment esteu fent del Mundial, Jack, si ho haguessis de dir en termes percentuals?
26: Bueno, mira, no. De moment acabo de veure el segon gol de Noruega.
1: Sí, sí, senyor, perquè s'acaba de produir. Qui ha estat? Qui ha estat, eh? Erwin Haaland, el davanter del Manchester City,
26: sí, sí.
1: El Cyborg, bueno, que torna a posar per davant els nòrdics. Al minut 86, recordo, com havia explicat el Víctor Llucià, s'havia avançat a la selecció europea mitjançant un golaç de Nusa. Déu-n'hi-do també l'empat de Diallo al 74, 10 minuts, 12 minuts per ser exactes, li ha donat l'alegria als africans perquè Erling Haaland avança altre cop als europeus a la recta final de temporada. Però preguntava...
26: Aquest l'hauríem marcat tu i jo, eh? El de Haaland l'hauríem marcat tu i jo, l'hauríem marcat també aquest, eh?
1: O sigui, Salinas també, no? Julito Salinas també.
26: Bueno, no, ja no dic tant, eh? Ja no dic tant.
1: Dic...
26: I a més, em sembla que ha fet un toc que no és el que volia fer. Més aviat li ha rebotat la pilota.
1: Aleshores ha marcat a l'estil Salinas, clarament.
26: Sí. Mira, de totes maneres, si li acaba donant la victòria, al minut 86, és un gol molt important.
1: Home,
26: eh?
1: I tant. Bàsicament perquè acabem de veure en la jornada d'ahir el que hem vist, Marçal. Sí. Que Valdano tenia raó, i em diràs, com? Sí, allò de no hay rival pequeño. Països Baixos i Alemanya al carrer. Paraguai i Marroc, home, en el cas de Marroc tampoc és tan petit, perquè futbolísticament parlant, perquè no. Jo almenys el fico en un top 10 mundial, parlo, però déu-n'hi-do, eh? Dos històrics, Alemanya i Països Baixos al carrer. Marçal. De seguida recuperarem la connexió amb el Marçal. En el nostre, a la nostra joventut, Jack, la teva i la meva, que no són de la mateixa generació, seria impensable que Països Baixos abans...
26: No estàs pensant ara si hi havia Mundial. Sí, hi havia Mundial.
1: Sí que hi havia Mundial.
26: Jo justet, però sí. No. Impensable. Bueno, sí, bueno, no t'olvidis d'aquella Corea del Nord, eh? No t'olvidis, eh? Que es va carregar Itàlia, eh? Un Mundial, Corea del Nord...
1: Corea del Nord no va ser el d'Anglaterra?
27: Ara.
26: Sí, el 66.
1: Ah, el 66, correcte. Correcte.
26: El primer Mundial que vaig poder veure, que es va poder jo i qualsevol, per la tele. El primer Mundial que es va veure per la tele.
1: Sí, senyor, en blanc i negre, perquè el primer en color va ser el del 70 a Mèxic.
26: Blanc i negre, absolutament, però primer per la tele. Però el 62 no es va veure, eh?
1: Ja.
26: Però, bueno, sí, proper sempre ha hagut, però, bueno, és normal. Jo crec, mira, ara estava prenent quatre notes per explicar-ho, si vols ho parlem després, o si vols ho parlem ara. Jo,
1: deixem que recuperi tan sols el Marçal, perquè ja el tenim.
26: Recupera.
1: Aquí. Marçal, estàs per aquí, oi?
27: Sí, estic aquí.
1: Estava dient, déu-n'hi-do, la sorpresa, Alemanya, Països Baixos, jo crec que ha destrossat un fotimer de brackets, de travesses, per dir-ho així, aquesta mena de dibuix que tu vas completant en el play-off cap a la final, fins a que et quedi un campió, especialment a l'accés a vuitens dels americans, dels sud-americans.
27: Sí, és la demostració que el futbol europeu ja no és tan potent, no? O com a mínim s'estan retallant les distàncies amb el futbol sud-americà i també amb el futbol africà. Jo veig a Marroc, que és una selecció que crec que pot ser... No hi ha la revelació, perquè a l'anterior Mundial van arribar a semifinals, sinó la confirmació, no?, d'una selecció molt potent. I sí, no sé, Alemanya, a mi, el joc que ha fet no m'ha transmès res, cap sensació així especial. I després Holanda, que tampoc no és la gran Holanda d'altres èpoques, no? És a dir, que, vaja, el futbol europeu ja no és tan hegemònic com semblava, no?
1: Mm. Quines notes portes al bloc, Jack, em deies?
26: No, bueno, d'entrada, no, ara vaig a això de les notes, però el que deia, el cas de Marroc és un cas, de totes maneres, que em sembla molt, molt diferent, eh? Marroc, que per mi és el millor equip d'Àfrica, és un tema una mica especial, perquè, clar, sí, la raça és el marroquí, però no hi ha cap, pràcticament tots els jugadors de Marroc han nascut fora de Marroc, eh?
1: Yeah.
26: I s'han format futbolísticament fora de Marroc, eh? No oblidem això, tampoc, eh?
1: Yeah,
26: i això es fa diferent. Bueno, el que deia, les notes, que tenim dos mundials fins ara. La primera part del Mundial, amb aquest Mundial de tants equips, no sé, per alguns masses, per altres ja està bé, quan més millor, perquè anirem a més, eh? Jo crec que anirem a més, no quedarà amb 48.
1: Sí, això, no, això va a 64, claríssim.
26: Convençudíssim, per tant, bueno. La primera part va estar marcada per mi per grans actuacions individuals de les estrelles, previsibles, la majoria d'elles, no? Amb actuacions individuals molt destacades, fent molts gols, Mbappé, un dia d'Mbappé, Dembélé, un altre, Kane, Bellingham, Haaland, Vinícius, i sobretot aquest aquesta promesa argentina, no? Aquesta porta d'argentina.
1: El júnior. El júnior.
26: Que pot arribar lluny, eh? S'ha de mirar, que no es faci malbé, però pot arribar lluny. Bueno. I bueno, llavors, clar, llavors comença la fase sèria, diguéssim, entre cometes, si es pot dir així, no? Del Mundial. Aquí, quan te la jugues cada partit. Llavors, clar, la cosa ja no és tan senzilla. No hi ha tantes diferències, segurament. Es juga molt més a amarrar, perquè el que no amarri se'n va cap a casa directament. I llavors, què tenim? Bueno, doncs mira, ara bueno, estem pendents encara de la resolució d'aquest, que no dona encara per acabat,
1: no?
26: del Costa Marfil, Costa d'Ivori, Noruega, a banda del que passi aquest, del, sense comptar aquest, dels quatre eliminatòries que hem tingut, resulta que dues han anat a pròrroga i penals, i les altres dues s'han resolt per un gol marcat més enllà del minut 90.
1: Sí.
26: Què vol dir això? Pues igualtat màxima, perquè ara tothom veu el problema de quedar-se fora, i bueno, per tant, clar, primer que ja no hi ha tanta diferència, els pitjors comencen a estar fora, tot i que hi ha algun encara que corre per aquí, perquè clar, hi ha alguna que veiéssim, per exemple, una eliminatòria, el primer partit, Canadà-Sud-Àfrica, i després veiem que en aquesta mateixa ronda de la competició hi hagi partit com un, bueno, el mateix de Marroc i Holanda, o després un Croàcia-Portugal, doncs clar, és una mica estrany, no? Però bueno, és així, el sorteig ho ha portat d'aquesta manera, no? Ja dic, ara comença un altre Mundial, que és el bo, però clar, esperem també que el fet de que es jugui les garrofes a cada partit no porti com a conseqüència immediata que les grans estrelles es van diluint o que ho tenen molt més difícil per fer-ho gaudir com ho van fer molts d'ells de la primera fase.
1: Home, d'entrada no té pinta, insisteixo, perquè Haaland és el que ha desfet l'empat per conduir a Noruega, el que li queden 4 minuts de partit i continua en franquia el marcador 2-1 davant de la Costa de Marfil. Però sí és cert, Marçal, que dona la sensació de que s'estreten les diferències, dona la sensació de que els rivals que tu pots descartar a priori et poden mullar l'orella, i m'estic recordant de Cap Verd, i nosaltres som els primers en prendre nota, i que o vas molt concentrat, o et poden dur a l'ensurt directe amb la derrota directa al temps reglamentari o fins i tot a la tanda de penals, eh?
27: Sí, sí, jo veig que tots els equips han millorat molt físicament, estan molt forts físicament, però després també, home, defensivament...
1: I amb ordre tàctic, precisament.
27: Clar, sí, sí, però el tema aquest de defensar...
26: Transfamilar també, clar.
27: Sí, de defensar molt tancadets i després, com que... Estava bastant assequible la classificació, perquè, clar, que es classifiquessin els dos primers més els 8 millors tercers, un empat tenia un valor important. Jo en aquesta primera fase, no sé, se m'ha fet com una mica previsible, no? Perquè, de fet, tampoc hi ha hagut tanta sorpresa i s'han classificat els que creiem que s'havien de classificar. I les estrelles, sí, la veritat és que han brillat moltíssim, però ara jo crec que contra rivals més complicats és on han de ser més decisius, i de moment Haaland doncs, ho està sent, però crec que molts partits anirem als penals, per això, perquè moltes seleccions que es vegin teòricament inferiors, escolta, un empat i aguantar allà 90 minuts amb una contra, tal, no sé què, i després vas als penals i pots eliminar una selecció superpotent anant als penals, no?
1: I tant.
27: Per tant, es poden produir moltes sorpreses.
26: I aquí el físic dirà molt que dir, el físic, perquè clar, ja els esforços s'acumulen, és un moment de la temporada en què molta gent, tot i que alguns s'hagin escaquejat ja algunes setmanes per anar bé al Mundial, tot i això, hi ha molts jugadors que van justets, perquè clar, estem pràcticament a juliol, i hi ha molts quilòmetres a les cames de molts jugadors,
27: I això pot ser important al final. Ho poden pagar els jugadors que estan en grans clubs que han tingut unes temporades duríssimes perquè han enllaçat... No, és que han enllaçat el Mundial de Clubs de la temporada passada, sí, que es va jugar pràcticament a mitjans finals de juliol amb el començament de la nova temporada
26: Supercopa,
27: Champions, no sé què.
1: Sí, no, clar, però jo encara veig més enllà. És que els que arribin més lluny en dues setmanes tenen que incorporar-se als seus respectius equips, vull dir, aquesta bacalà que ens va vendre el Tebas dient, no, el Barça i el Madrid si tienen muchos jugadores en sus filas que llegan lejos empezarían con retraso.
26: Sí,
1: sí, clar, digue-li tu al Villarreal que també té jugadors internacionals o a l'Atlético de Madrid.
26: També,
1: bueno, I clar, aleshores, comencem tots més tard, saps? Vull dir...
27: Jo per això veig a la selecció espanyola. Concretament a la selecció espanyola...
1: Perdona, deies, Jack?
26: No, que aquests començaran més tard tots, segur. Es quedarien semifinals com a mínim. I espera que estàs a punt d'empatar a costa d'Ivori,
1: eh? Aleshores, quin és el criteri?
26: Bueno,
1: o sigui, clar,
26: bueno, el criteri, veuràs tu quina lliga. És que em sembla que hi ha una parada de 3 setmanes, eh? Al setembre hi ha una parada de 3 setmanes, eh?
1: Ja, ja,
26: ja. Jugaran, sembla que són 3 jornades de lliga, i llavors torna a parar per partir de seleccions, imagina't. Ja, ja. 3 setmanes parada a la lliga. Bueno, un d'engavell, perquè, clar, a més, tothom començarà la lliga amb un equip que no serà el mateix que l'acabarà, ni molt menys, perquè faltaran moltes incorporacions per fer. El mateix Mundial

0: porta que tots s'enredareixi, o sigui, ja veus, pràcticament no hi ha fitxatges.
1: Ja.
0: És que, clar, tothom està esperant el Mundial i, bueno, quan s'acabi, doncs, llavors hi haurà tot l'efecte al minó. Però ara està tot molt tranquil en aquest sentit. Vull dir, estem sense fitxatges.
1: T'he interromput, Marçal.
0: A part del Madrid.
2: No, no. Parlàvem del tema això, que hi ha molts jugadors que porten molts minuts a les cames i que concretament a la selecció espanyola jo, per exemple, estic veient una versió empitjorada de Pedri, perquè el veig com molt, molt rebentat, no? Que ha arribat molt, molt justet de benzina. O Rodri, no? Que també ha estat en el Manchester, City. Fabián,
0: sí,
2: que ha estat
0: complicat.
2: Fins a la final de la Champions, amb el Paris Saint-Germain. Vull dir, i sobretot això hi hem d'afegir que els jugadors claus de la selecció han arribat mig tocats. Lamine Yamal, que és el que ha de marcar diferències, doncs encara està agafant el ritme després de la lesió. El
1: Nico,
2: el Nico Williams,
0: bueno,
2: que era el que va marcar diferències també
0: no.
2: A l'Eurocopa.
1: L'Eurocopa, sí.
0: Això dels extrems té el seu, també. Té nassos entre nosaltres, anar al Mundial en quatre extrems i, cap dels quatre està bé físicament.
1: Bueno, estava bé Jeremy Pino, no? Les coses per ser...
0: Sí, però tampoc no, però quan va sortir i tal, vam trencat.
1: Bueno, no, però...
0: El Víctor Osasuna també està malament.
1: Sí.
0: El Nico i el Lamin, clar. Espera, espera, encara està costa d'Ivori. Però vull dir, clar, el Mundial ja sé que costa molt perquè és un moment de la temporada que, bueno, és el més important de l'any, però per una altra banda arriba molt tard, al final de partit. Però bueno, no, clar, és que molts jugadors van justos i això ho notaran, eh? Els partits s'acumulen i ara ja cada partit és més difícil, no et dic res, hem de jugar mitja hora extra i la tensió dels penals i tot. Més d'un ho notarà i això afavorirà que hi hagi més sorpreses, segur. Segur que hi haurà més sorpreses provocades per això.
1: Deixa'm que digui que efectivament ha acabat el partit i Noruega s'ha imposat 2-1 a la Costa de Marfil, amb la qual cosa, si jo no vaig errat, i no m'enganya la vista, i crec que no, el partit de vuitens de final que tenim definit a la part superior dreta del quadre del bràquet del Mundial seria un Noruega-Brasil a vuitens de final, Marçal.
2: Sí, sí, sí.
1: Mola
2: doncs,
1: meva. Quin tros de partit.
2: Nivell, perquè a més estaran les estrelles com Vinícius i Haaland,
1: sí, sí.
2: I que són dos estils de futbol molt diferents. Tampoc veig una Brasil tan sobrada, a mi, al mig del camp de Brasil,
1: em deixa dubtes.
2: Algun dubte.
1: Sí,
2: sí, i al final Noruega també, vull dir, han evolucionat moltíssim, molts jugadors estan jugant a grans lligues,
1: oh,
2: i per tant, no és tan favorit com històricament podria semblar Brasil en aquesta eliminatòria.
1: Sí, la veritat és que aquella part és la més difícil de la part dreta del Mundial, del quadre, perquè Argentina sembla que tingui la cosa més assequible, i tenim ja José Agustín Gómez, que està pendent del sorteig del calendari de primera i segona divisió, i crec que ens porta ja jornades, dates, enfrontaments, etc. José Agustín, bona nit.
3: Hola, bona nit. La primera jornada de Lliga tindrà un Barça-Atlètic Club de Bilbao aquí a Barcelona i també un Real Club Deportiu Espanyol llevant.
1: S'han donat dates?
3: El 15, el cap,
1: el 15.
3: De setmana.
1: El cap de setmana. El que passa és que s'ha de repartir entre divendres,
3: dissabte,
1: diumenge
3: i dilluns
1: i l'hora, etcètera, etcètera.
3: Exacte.
1: Correcte. Per tant, repassem Barça Atlètic de Club i...
3: Real Club Deportiu Espanyol llevant i Atlético de Madrid Màlaga, Real Madrid Real Societat.
1: Real Madrid Real Societat, correcte.
3: La darrera jornada que es disputarà el cap de setmana del 30 de maig jugarà el Real Club Deportiu Espanyol a Cornellà contra l'Alavés. El Barça tancarà la Lliga al camp del Getafe.
1: Ok.
3: El Real Madrid la tancarà a casa davant el Deportivo de la Coruña. I l'Atlético de Madrid la tancarà al Benito Villamarín contra el Betis.
1: Carai.
3: Clàssics. Jornada 10.
0: Bueno.
3: 25...
1: Espera, Jack, no t'avancis.
3: Jornada 10.
0: Bueno.
3: Jornada dia 25 d'octubre, Futbol Club Barcelona-Real Madrid.
1: Mm-hmm.
3: Jornada 35, 9 de maig del 2027, Real Madrid-Futbol Club Barcelona. Derbis.
1: Vale, un moment. Repeteixem els clàssics.
3: Jornada 10, 25 d'octubre, al Camp Nou o a Montjuïc.
1: Sí.
3: Barça-Real Madrid.
1: Ok.
3: I la jornada 35, el 9 de maig del 2027, al Bernabéu, Real Madrid-Futbol Club Barcelona.
1: Vale, derbis.
3: Casualitats de la vida.
1: Mm.
3: El 3 de gener del 2026 van jugar a Cornellà Real Club Deportiu Espanyol, Futbol Club Barcelona. Te'n recordes?
1: Sí.
3: Que va començar la ratxa negativa de l'Espanyol.
1: Sí.
3: Doncs el 3 de gener del 2027, a Cornellà, Real Club Deportiu Espanyol,
1: ostres,
3: Futbol Club Barcelona, jornada 18.
1: Ostres!
3: I la jornada 32, Futbol Club Barcelona, Real Club Deportiu Espanyol, al cap de setmana

0: del 18 d'abril.
1: Vale, 18 d'abril, correcte. Què més tenim per...
0: Sí. Això pel que fa a la competició de primera divisió. Després la de segona divisió ja saben que el Girona començarà la Lliga a casa contra el Leganés i el Sabadell al Molinón contra l'Sporting de Gijón.
1: Bon lloc.
0: I la tancaran el Girona visitant l'Eibar i el Sabadell rebent el Castelló.
1: Tenim la data la Lliga... del derbi?
0: No,
1: no encara. Vale, doncs quan tinguem la del derbi la donem, si et sembla, José. A veure, primeres reaccions, tot i que sóc incapaç de retenir una data, però us semblen bé els emparellaments per començar i per tancar la Lliga? Que segur que heu estat...
2: Jo crec que el clàssic arriba massa aviat, el clàssic,
1: ah,
2: no?
1: Sí?
2: A la jornada 10, al Camp Nou, quan habitualment els últims anys crec que primer jugava al Bernabéu i després el decisiu es jugava al Camp Nou, i aquest any serà diferent. Primer jugarà al Camp Nou la primera volta, jornada 10,
1: sí,
2: i el decisiu es jugarà al Bernabéu en un tram final de temporada que serà dur pel Barça perquè rebrà l'Espanyol...
1: Jornada 35, 9 de maig. Correcte.
2: Sí, res, a falta de...
3: I és molt cap al final, això.
1: Sí, és molt cap al final, a tres jornades del final, si no vaig errat, jornada 38 és la darrera.
2: I és molt decisiu, eh?
3: En canvi, esperava un dels clàssics esperava molt a prop de Nadal, molt més a prop que no pas aquest 25 d'octubre.
1: Ja, bueno.
3: Diguem que aquesta vegada és diferent. Doncs mira, el que sí que podeu donar per fet, que ho van molt mal dades a la selecció espanyola al Mundial, o aquesta primera jornada veuràs tu quan jugaran aquests partits, eh?
1: Ja.
3: Aquest Barça-Atlètic veuràs, o el Madrid-Real Sociedad veuràs quan es jugaran.
1: Bueno, ja ho veurem, ja ho veurem. Et quadra bé els derbis, Jack, tu que ets més perico de la bandera?
3: Home, doncs, pues, sí, bueno, està bé, això del 3 de gener...
1: 3 de gener, jornada 18, Espanyol-Barça.
3: No es poden repetir les coses dos anys seguits, igual, el mateix dia, no? Bueno, no, em conformo amb que l'Espanyol jugui també el derbi com el va jugar-lo aquest any.
1: Home, i déu-n'hi-do, ara que m'estic fixant, jornada 32, la tornada, Marçal, també entra l'Espanyol en una recta final pel títol de Lliga del Barça, en cas de que estiguin lluitant-la.
2: Que aquesta recta final serà dura pel
1: Barça.
3: És un mes abans de la jove.
1: Digues, Marçal.
2: Però sí que és veritat que li té presa la mida una mica el Barça a l'Espanyol, no? A casa, sobretot al Camp Nou. Però, bueno, sempre és un dels partits més complicats pel Barça i després, al cap de dues o tres jornades, al Santiago Bernabéu. Vull dir que sí, serà un tram final de la temporada. Jo crec que ha d'aprendre Hansi Flick a administrar una mica millor la plantilla. Espero que també li portin fitxatges, perquè penso que el Barça arriba sempre molt justet de benzina al tram final de temporada i per això li passa el que li ha passat a la Champions, per exemple, contra l'Atlético Madrid o a la Copa del Rei, també contra l'Atlético Madrid, i l'any passat contra l'Inter, que arribava amb baixes al tram decisiu de temporada. Recordo que Lewandowski contra l'Inter estava lesionat, també aquí contra l'Atlético va ser suplent. I espero que administri una mica millor i que doni més descansos sabent que és una marató i que quan has d'afrontar els últims 5-10 quilòmetres has de tenir la teva gent en plena forma.
1: I que encerti Monchi amb el que contracti, no, Jac?
3: Això sí, bueno, això aquí hi haurà menys calés per fitxar, però bueno, el Barça tampoc ho veig fàcil. Jo crec que el Madrid va fer una jugada mestra magistral amb el tema de Julián Álvarez, que jo crec que mai l'ha volgut fitxar. Simplement va deixar anar aquesta... Perquè no sé per què la necessita el Madrid a Julián Álvarez, francament, si els peces que necessita el Madrid no veig que sigui una d'elles, un de les de centre com el Julián Álvarez. Francament, no ho entenc, és igual. Va llançar aquesta història de l'oferta de 150 milions i ara fotut amb un compromís molt fort a l'Atlètic de Madrid i, bueno, i el Barça també l'ha deixat... Bueno, què ha de fer el Barça? Augmentar la seva oferta? Quan? A 150 no arribarà. Però és que, clar, per menys 150 l'Atlètic de Madrid que m'expliqui com explicarà als seus socis que, no, que rebutja una oferta 150 i després accepta un altre de 120, per exemple. Suposant que el Barça arribi a 120. No serà fàcil,
1: No.
3: A part que està molt barallat, avui mateix ha presentat la queixa contra el Barça, o la denúncia contra el Barça,
1: a
3: l'Atlètic de Madrid, i bueno, les coses, sempre pel món del futbol tot és canviant, no? Però, clar, aquesta història no pinta bé, de moment no pinta bé, pel Barça.
1: Aquestes queixes oficials, formals, denúncies als organismes internacionals futbolístics, tampoc em dóna a mi la sensació de que hagin de tenir un efecte sancionador molt gran,
3: no,
1: Marçal.
3: No, segurament no,
2: sí,
3: però bueno...
2: Perquè...
3: Però crea un malestar. Ara, de moment, que hi ha un malestar evident entre els clubs. Ara, vull dir, l'Atlètic de Madrid no pot justificar de cap manera un traspàs del seu jugador amb unes condicions favorables pel Barça. Això seria injustificable per ell. Per tant, què ha de fer? Demanar molts calés al Barça? Bueno, a mi li demana 500 milions. També és un acudit, aquesta clàusula és un acudit. 500 milions no les val cap jugador del món, ni molt menys, però és algú no les val. Julián Álvarez, que no és un dels 25 millors jugadors del món, eh? De moment no oblidem que el Mundial tampoc li està fent un favor, eh? És un suplent d'Argentina, eh?
1: Totalment.
3: Aquesta és la realitat.
1: Marçal, sí, això de les denúncies, Marçal, a la FIFA, tu creus que és per posar-se a tremolar o no?
2: Home, depèn de les proves que puguin aportar, però és evident que tots els clubs, abans de fitxar un jugador que tenen contracte en vigor, parlen amb el jugador. Què va fer l'Atlético de Madrid?
1: Això és evident, però està prohibit.
2: Quan volia fitxar... Ja. Clar. Però bueno, el Barça jo crec que directament...
1: T'ho explicaré d'una altra manera. T'ho explicaré d'una altra manera. Agent, és evident que jo no puc passar de 120, però clar, és que tothom passa de 120, sap? Ja, multa. Saps el que vull dir?
2: Ja, però vull dir que has de demostrar que el Barça s'ha posat directament amb el jugador,
1: claro.
2: No? Perquè el representant té dret a reunir-se amb qui vulgui.
1: Evidentment.
2: I dic que l'Atlético de Madrid també va parlar amb el jugador Julián Álvarez abans de fitxar-lo amb el Manchester City i després fer l'oferta al City, no? Mm. Vull dir que jo crec que tots els clubs, encara que estigui la normativa... Ho acaben
3: fent, no? Les declaracions del jugador tampoc són de molt llest, tampoc són de molt llest.
1: Bueno, són per apretar, Jacques, són per apretar.
3: Sí, clar. Sí, però en aquest cas, jo crec que és contraproduent, perquè fot de mala llet a tothom i jo crec que no està molt fi. I menys amb un Mundial amb el que s'està veient que ell no, de moment no representa res. Clar, no està com per exigir gaires coses, eh? La seva actuació al Mundial.
2: Jo crec que el Barça s'equivoca, Jacques, jo crec que el Barça s'equivoca en l'estratègia, primer, retransmitint constantment totes les negociacions i totes les reunions. Segon, enfadant el venedor, perquè tu, si vols comprar-li un àtic amb algú, tu no vas allà i t'emprenyes i vas de xulo, no, home, me lo llevaré jo i no sé què i tal, perquè és que al final el venedor té l'última paraula quan hi ha una clàusula de rescissió tan alta. Depèn de que l'Atlético de Madrid estigui d'acord, vale, tens a favor que el jugador vol marxar, però el jugador
3: sí,
2: vol marxar i va signar
3: això,
2: un contracte...
3: Que sempre sap el que vol el jugador, però clar, ja veurem això.
2: Bueno,
3: clar.
2: Però el jugador va signar un contracte lliurement amb una penalització de 500 milions d'euros. És evident que si el jugador vol canviar d'aires, té tot el dret, però la penalització està escrita i acceptada per ell en un contracte. Per tant, al final, qui té la paella pel mar, que és l'Atlético de Madrid, perquè quants jugadors han dit que volien marxar i al final s'ha reconduït i han continuat al club. Recordo que Leo Messi va enviar un burofax dient que volia deixar el Barça i tothom va dir, hombre, si Messi se quiere ir, nadie puede ir contra la voluntad de Messi. Pues es va quedar i es va reconduir i tal. Mbappé també, el Real Madrid va fer una oferta de 160 milions d'euros per Mbappé al Paris Saint-Germain i el Paris Saint-Germain la va rebutjar i van dir, home, si Mbappé l'ha hecho la oferta es porque se quiere ir al Madrid i tal. I al final es va quedar i va haver d'aguantar els 6 anys aquests fins que ha quedat lliure. Vull dir que no sempre el jugador... se'n va quan vol, perquè per això estan els contractes.
1: Clar, per cert, Marçal, fa 6 dies avançaves que el Barça treballa i insistentment en fitxar Oyarzábal.
2: Sobretot per tenir-lo com a plan B, perquè és que el Barça no és o porto Julián Álvarez o no porto ningú. No, és que el Barça no té davanter centre avui.
1: Però no era Joao Pedro el plan B.
2: No.
1: Viatge de Deco a Londres...
2: Bueno, ja saps, el Barça va tantejant, i el Deco, i ara aquest m'agrada, i el Bojan, i el pare del Bojan també parla, i opina, el pare del Bojan, i diu aquest jugador m'agrada i tal, però després, quan has de comprar jugadors a grans clubs com el Chelsea, és que et demanen molta pasta, i és que recordem que el Barça no està en una situació econòmica bona, que encara no ha arribat a l'1-1. Com s'han inscrit els últims jugadors del Barça? Gràcies a lesions de jugadors que han deixat el seu espai a altres per poder inscriure jugadors que tampoc no havien costat tant, com el Joan Garcia, que va costar 26 milions d'euros. Tu ara imagina't encabir a un futbolista de 130 o 140 o 150 milions, que a més et demanarà 25 o 30 milions de fitxa. Jo el del Julián Álvarez, la veritat és que no ho veig per enlloc, perquè és que a més generarà un problema dintre del vestidor, perquè qui serà l'estrella? Julián Álvarez o Lamine Yamal? Quan has comprat un tio per 150, l'estrella serà el de 150. I voldrà cobrar 30 milions, llavors el Lamine dirà, jo també quiero cobrar 30.
3: Això haurà de mostrar el camp, qui és l'estrella haurà de mostrar el camp, a part del que costi, després tindrà de mostrar el camp, i el seu historial tampoc dona tanta seguretat, la veritat.
2: Per això et deia el del plan B d'Oyarzábal, que ho tenen contemplat, perquè al final relació qualitat-preu...
1: Sí, Oyarzábal és pagar clàusula, recordo, té contracte fins al 30 de juny de 2028, té ara 29 anys i té 75 milions de clàusula.
2: Sí, però Però jo crec que per 60 el poden deixar més que res, perquè ell ha estat molt, molt agraït sempre a la Real Societat i ara li arriba l'últim gran contracte amb un gran club i només li queden 2 anys de contracte. Jo crec que 60 milions és un bon preu de mercat per Oyarzabal.
3: I el tenen molt amortitzat. El tenen molt amortitzat.

0: Ah,
1: Sabia.
0: econòmicament el tenen molt... Que sàpiga greu perquè de cara a l'afició, perquè és un tio molt estimat i tal, però clar, si tu mires els números, ell, el club l'ha amortitzat més que sobradament. Ara tot el que tregui d'ell ja és bo, tens? I, clar, i també pot quedar com que li fa un favor al jugador i a si mateix, perquè clar, 60 milions... Vull dir, amb la Real Societat encara estem parlant, però quan entrem, per exemple, llegeixo, possible notícia, nuevo récord de traspàs del futbol inglès, i veus un tio que no és cap superestrella, no, és de 150 milions. Bueno, clar, si un tio normal, va, un bon jugador, però no res que canvi la història del futbol mundial, estan parlant de pagar, i amb algú que has pagat-lo 150 milions, el Barça em temo que aquest mercat no pot competir, eh? I res, del futbol anglès has d'agafar el que ells no vulguin. Bueno, i no pots fer més,
1: bueno,
0: no pots
1: doncs
0: fer més per la història d'aquesta.
1: El Barça ja que ha fet un fitxatge de 70 més 10 en variables són 80 milions, per un jugador que tampoc no... No crec que
0: bueno,
1: estigués en la òrbita dels cracs, eh? 80 quilos,
0: bé. I en aquest cas, tampoc al Mundial tampoc li està fent un favor a aquest jugador. Bueno, no dubto que tingui, no. La veritat que no el coneixia, eh? No dubto que tingui la seva vàlua, eh? Però el Mundial tampoc l'està dient. Ell, ens hem adelantat a aquest fitxatge i l'hem endivinat. Bueno, i una altra cosa que em fa... Bueno, si
2: ja,
0: fot el Barça,
2: però
0: que no ho soc...
2: Permetem un moment. Saps què passa? Que també moltes vegades no és únicament el que ho valgui, la vàlua futbolística, la quantitat econòmica que tu gastes per un jugador. A vegades és simplement que el mercat s'infla. Avui hem vist, per exemple, com el Milan ha pagat 74 milions d'euros fixes més variables per un jugador que tu deies abans que no està Álvarez entre els 25 millors jugadors del món i jo probablement et doni la raó. Però Gonçalo Ramos, el davanter centre portuguès, no està entre els 50.
0: Sí, suplent.
2: Clar, bueno, i el Milan paga 78, 74 més variables.
0: Algun boig, què tal? Però mira, la demostració de que el Barça, ara serà una idea, si fos del Barça, que no ho soc, em preocuparia molt i m'empiparia molt les causes aquesta dels problemes crònics del Barça, mira la conseqüència que té. Ara, avui, bueno, ahir, ens hem assabentat que una altra gran jugadora del Barça femení també se'n va. I aquest any quatre, se'n van quatre estrelles del Barça femení.
2: Sí, sí.
0: Pues, per què passa? Pues perquè clar, i estem parlant d'unes xifres que no són, que algú deia, bueno, és que els hi paguen molt allà, però molt allà estem parlant d'un milió i mig d'euros, un milió i mig o dos, o molt. Amb 2 milions d'euros t'emportes la millor jugadora del món, eh?
2: T'estava posant com a exemple Gonçalo Ramos amb el Milan, sí. El City paga 134 milions d'euros per al migcentre del Nottingham Forest, Elliot Anderson. Sí, que
0: serà un bon jugador per tu. T'entusiasma, has anat a dormir molts dies de la teva vida dient hosti, quin tio més bo aquest de l'Union.
2: Elliot Anderson.
0: Avui no dormiré pensant en el bé que juga aquest tio. Pues 130 i pico milions, això són molts diners. Ho miris com tu miris i això és un desgavell absolut.
2: Et pregunto de seguida si t'agrada a tu personalment l'opció... Oyarzábal, Marçal, però abans teníem pendent les dates dels derbis de segona divisió entre Girona i Centre d'Esport Sabadell i les tenim, José.
3: Sí, la jornada 20, el 3 de gener, coincidint amb el derbi entre el Real Club Deportiu Espanyol i el Barça, a Montilivi, Girona, Sabadell.
2: Ah, mira.
3: I la jornada 37, el 2 de maig, a la Nova Creu Alta, Sabadell, Girona. Pel Jack, la jornada 2... Segon partit consecutiu de l'Espanyol a casa, rebent el Real Madrid.
2: Han tornat a primera, ara.
3: Sí, tornant a primera edició.
0: Bueno,
3: el Real Madrid-Espanyol ja serà a la jornada 20, el 2027, el 14 de març. Si hi ha un Julián Álvarez que ve a jugar al Barça, la temporada que ve, els Atlético de Madrid-Barça tindran el seu
2: moment. Claro.
3: Doncs la jornada 12, el 8 de novembre, el Barça visitarà el Metropolitano per jugar contra l'Atlético de Madrid, i els matalassers visitaran el Barça el 7 de febrer a la jornada 23.
2: Doncs sí, pràcticament tot s'arriba.
0: Llàstima que no hagués tocat un partit Atlètic-Barça a les primeres jornades, perquè havia pogut jugar un en cada equip.
3: Escolta, sí, podria debutar amb el...
4: Sí, això pot passar.
3: Pot passar.
4: Perquè pots començar amb un equip, amb un equip el 15 d'agost i com que acaba el mercat el 30 d'agost acaba fitxant amb un altre després de dues.
2: Aleshores,
4: és una mica estranya.
2: Aleshores, Lorente, quedem en què tu i Arzabal et fa Tilín o no?
1: Sí, sobretot perquè jo, pel que m'han dit de la secretaria tècnica,

i tal, que el tenen com el plan B. Per què? Perquè és un jugador que es porta bé i que s'entén amb els jugadors del Barça de la selecció espanyola, que ha fet 20 gols, 40 gols, 20 per temporada.

0: hay planes...
1: ¡Mira esto!
0: ...que no se pueden rechazar.
2: Lo tengo todo pensado.
0: ¿Listos? Todo el contenido de A3 Player y Disney Plus...
3: ¡No veo este mundo!
0: ...en una sola suscripción.
4: ¡Quédate conmigo!
0: ...por solo 9,49 euros al mes.
5: Que no se os escapen.
0: Plan estándar con anuncios de Disney Plus. El plan perfecto...
6: Es ¡brillante!
0: ...en un solo lugar.
7: ...esencias, que també combina bé... I
8: ...va bé de cap.
7: ...el joc del Barça, no, no. Per tant, i relació qualitat-preu... Té una edat que és excepcional pel futbol, amb 29 anys ja madur i tal, i amb ambició de poder guanyar títols europeus importants que no ho ha fet amb la Real Societat. És per això que el perfil aquest s'ajusta bastant. No és una estrella, és veritat, no et vendrà moltes samarretes i no t'omplirà el Camp Nou el dia de la seva presentació. Però al final, el que compta és fer un bon equip, com per exemple Luis Enrique en el Paris Saint-Germain, que dius, bueno, té molt bons jugadors, tampoc té grans estrelles, ha perdut Mbappé, però mira, dos Champions seguides, tu.
8: Per cert, vull escoltar un blaugrana, si us sembla. Eric García li ha dit en el Jordi Gil de l'Esport, allà a Chattanooga, que ja ha marxat, ara se'n van cap a Los Angeles, ha dit el central lateral migcentre blaugrana de la selecció espanyola contundentment: somos los mejores.
9: Al final estamos convencidos del trabajo que no solo estamos haciendo ahora, sino que venimos haciendo. Creo que por talento, por equipo, para mí personalmente somos los mejores y al final hay que seguir. Esto al final es una carrera muy larga, hemos jugado 3 partidos y ahora viene lo mejor. Creo que tenemos que aceptar la realidad y es que tenemos un equipo que es muy bueno, pero obviamente cuando entras al campo hay que demostrarlo. Al final no hay rival pequeño aquí, todos los rivales van a ganarte, te tienen ganas porque al final... Hay jugadores muy, muy buenos y al final nos tiene que motivar incluso más.
8: És veritat que al final, a la segona part del seu missatge, ell recol·loca el missatge, eh? Però...
10: Torna a la realitat.
8: Correcte, però és veritat que deixa anar, ahir a la tertúlia amb el Xus Carrillo i el Francesc Perarnau, deia el Francesc Jack que els veia una mica subiditos. A mi, la veritat, no em donava aquesta sensació. I just
10: bueno,
8: a la fusta...
10: Home, sí, som los mejores,
8: just a la fusta... M'he trobat amb aquesta declaració d'Eric García.
10: Espero que ho digui perquè queda bé dir-ho, us creuen que queda bé dir-ho, però que no s'ho creia del tot, perquè, de fet, evidentment la trajectòria de la selecció és molt bona els últims temps, però això és una altra història, això és el Mundial, i ja sabem, com amb raríssimes excepcions, ja sabem que normalment això acaba amb menys resultats del que esperàvem. Fins ara, per lo que hem vist al Mundial, no diria que Espanya som els millors, eh? Jo no ho diria.
8: No, jo tampoc.
10: De mi mateix, eh? Perquè de moment al Mundial però ja... no som los mejores, eh?
8: No, Marçal.
7: Però, Jacques, ve de guanyar l'Eurocopa i 34 partits internacionals invicta,
10: sí,
7: jo crec
10: sí,
7: que és una trajectòria
10: sí,
7: però... com per guanyar-te un
10: cert
7: estatus. Ara, jo...
10: Per dir, som los mejores,
7: aquestes declaracions...
10: això és molt dir.
7: Bueno, entenc aquestes declaracions com autoconfiança i tal, més que prepotència, que Eric García no és gens prepotent, no és un jugador que dius...
8: No,
7: jo
8: és.
7: Crec que és una mica... el que els ha inculcat a Luis de la Fuente, no? Te lo tienes que creer, somos los mejores, bueno. Oye, mira qué trayectoria llevamos, tal y cual. Però sí que és veritat, i estic d'acord amb el Jack, en que Espanya ha d'anar amb un paper d'humilitat absoluta, perquè tampoc no hem vist que sigui una selecció que sigui molt superior a la resta, i sobretot que els jugadors més importants de la selecció han arribat en baixa forma, i això ho fa encara més difícil.
8: I tot. Sobretot que el rival de demà, de dijous, no serà un bloque bajo, eh? Vull dir, no és Cabo Verde, no és Aràbia, és una selecció europea plena de jugadors que juguen a Europa. Vamos, que Àustria no té res a veure. Home, evidentment, Àustria no està en el rànquing, en el top 10 europeu. No està, claríssimament, eh? Però, home, ja no és Curaçao. No sé si m'estic explicant.
10: No, ni cap verd, no. Jo crec que Espanya guanyarà Àustria, crec. Però després vindran els problemes i de debò, eh? Després vindran els problemes de debò.
8: Bueno, després vindrà Portugal, sí, Portugal fa els deures.
10: O Croàcia.
8: Per això ho dic.
10: I els dos es poden presentar problemes. Els dos són millors que Àustria. Portugal, ojo, que té un... No oblidem el mig del camp que té Portugal, eh? A part de que té la bèstia allà.
8: Tot i que no ho han ensenyat gaire, eh? No ho han ensenyat gaire.
10: No, però hi són. I té la bèstia que està adormida i pot tocar 2 pilotes en un partit i pot fer 2 gols, eh? Llavors tindrem problemes, eh? Perquè a Espanya estem vivint, sobretot, de que no ens marquen gols, de seguretat a darrere, eh? Al tanto, amb el que vindrà a partir d'ara. I respecte, si ja anem abans d'acabar, si pregunten la meva opinió, jo crec que amb una certa diferència... una certa, després veurem el que passarà, el millor equip, bueno, aviat ho podem comprovar avui també, no? El millor equip del Mundial és França, per mi. Fins ara ho és, eh?
8: Per mi també.
10: El mig camp de davant que té França...

0: Això és molt difícil d'aturar,
1: Sí.
0: perquè si atures a Mbappé, que ja costa, llavors surt el Dembélé. Aturar els dos alhora, complicat, eh?
1: No,
0: I
1: no.
0: a més, no estan sols, eh? Hi
1: No,
0: ha
1: no.
0: l'Olise, que hi ha el
1: El
0: Doué,
1: Due,
0: hi ha
1: no, no,
0: molta
1: no.
0: gent,
1: Sí.
0: molt de Barcolà, que pot sortir tots els relleus que tenen davant, poden marcar un ritme que costa de seguir, eh? Costa molt de seguir.
1: No, no, estem absolutament d'acord i la veritat és que sembla que el seu calendari, la seva part del quadre, eliminades Alemanya i Holanda, doncs que, i Països Baixos, perdó, acaba de prendre una dimensió absolutament diferent. Marçal, superant Suècia, te les veus amb Paraguai i et jugues als quarts de final amb el guanyador del Canadà-Marroc, que probablement siguin els nord-africans. Home, la cosa
0: Marroc.
1: canvia, eh? Marçal?
2: Sí, home, sembla que ara és quan ve l'hora de la veritat, no? Jo crec que són seleccions complicades, però Espanya, dintre de la dificultat del quadre, clar, quan arribes a vuitens i tal, a mi tampoc em sembla que sigui un trajecte molt complicat, eh? Àustria i després el guanyador de Croàcia-Portugal, sí, són bones seleccions, però vull dir, també les has guanyat ja a l'Eurocopa,
1: Bueno,
2: no?
1: sí, està
2: No
1: clar.
2: és un Argentina,
1: No
2: no
1: és un
2: és
1: impossible. Sí,
2: un França,
1: està clar.
2: però bueno,
1: Està
2: sí,
1: clar.
2: és complicat tot.
1: Demà teniu alguna cosa que fer al llarg del dia o no? Ho dic perquè demà és un dia especial, eh? Demà torna. Torna l'amic Jan Laporta, pren possessió del seu càrrec en un acte solemne, me faltaria més, que es durà a terme a l'Auditori 1899 per encetar la que serà quarta etapa i en el que té diversos reptes. Un dels més importants, acabar les obres en tiempo y forma, Jack.
0: Ui, ui, ui. No,
1: Ui.
0: demà no podré seguir a la porta, perquè demà he quedat també amb els meus nens, demà, tu, però bueno, ho sento molt, ho sento, no saps com ho sento, perquè m'agradaria, però me'n sacrificaré i m'aniré amb els meus nens. Que si té feina a la porta, sí, té feina, sí, té molta feina, i quan veig l'estadi, l'altre dia el vaig veure des d'una, bueno, des d'on no volia, perquè vaig a un enterro i el veia
1: Vaya.
0: per darrere del tanatori, i veia, aquí queda encara molta feina per fer, eh?
1: Sí,
0: I,
1: eh?
0: bueno, i veurem com quedarà tot, perquè una cosa és inaugurar i després que tot estigui al seu lloc. Tinc, al respecte d'aquesta història turca, tinc molts dubtes. Però, bueno, aquesta és una de les qüestions.
1: Acabar en tiempo i forma i demanar calés per
0: Bueno,
1: acabar en tiempo i forma,
0: en
1: Marçal.
0: tiempo, sí.
2: No, en tiempo y forma ja no acabarà segur, perquè
0: En
2: no ha
0: tiempo no
2: complert
0: serà,
2: cap
0: ja
2: dels
0: no.
2: terminis. No ha complert en cap dels terminis. I
1: No,
2: tampoc
1: dels
2: en
1: inicials
2: pressupostos.
1: no, però ara, però estan
2: Val,
1: parlant
2: no,
1: d'inici del
2: per
1: 27.
2: tant, diguem-ho clarament, és la demostració de que va ser un error a escollir a la constructora turca, que no sé encara per què es va escollir quan el propi comitè tècnic d'arquitectes del club va dir que era la constructora que menys punts treia i que no ho aconseguiria de fer-ho ni en el pressupost que havia dit, és a dir, menys que la resta de constructores espanyoles importants, ni en el temps. I, per tant, no ha complert. I s'han gastat ja els 1.500 milions d'euros que, en teoria, havien de servir per fer el nou Palau i tot l'espai Barça amb l'hotel i les oficines, doncs l'han consumit ja per l'estadi i està a mitges. O sigui que jo crec que aquest estadi, la veritat, serà una hipoteca molt, molt dura pel Barça. Quedarà un estadi maquíssim, això és evident, només faltaria, però que ens costarà molts diners i durant molts anys i dècades tornar al deute per veure aquest estadi. I després, a nivell esportiu, doncs espero que arribi la Champions amb Hansi Flick i això sí que
1: Bueno,
2: millori
1: però
2: una
1: abans de la...
2: mica.
1: Ah, però perdona, abans i entroncadament relacionat amb la recuperació esportiva, ve la recuperació econòmica del club.
2: Ah,
1: Clar, és que aquí hi ha la temporada que ara acaba té una previsió d'ingressos de 1.075 milions d'euros i tot indica que es poden superar, però la regla de l'1 per 1 del fair play encara no està garantida.
2: bueno, per això, perquè si el model personalista de Laporta seguirà improvisant ell a última hora i decidint ell i tal, doncs després passa el que passa, perquè el Barça porta els últims exercicis econòmics sent rècord en facturació de BLM, de merchandising, de no sé què, i generen pèrdues. Aquí hi ha alguna cosa que falla i tampoc tens molts diners per invertir en fitxatges. Vull dir que, hosti, per on estan marxant els diners? Perquè si factures molt i no gastes molt en projecte esportiu, però en canvi tens pèrdues, jo crec que ara ja no podrà
0: Doncs
2: parlar d'herència després de 4 o 5 anys.
0: que gastes per una altra banda, tu, això segur,
2: Bueno,
0: eh?
2: pagant
0: Vull dir, clar,
2: 50 milions de comissió a Darren Dane, per exemple, va renovar el
0: no,
2: contracte, 50 milions de
0: i el
2: comissió.
0: deute no para de créixer, eh? Vull dir, això és el que hi ha, eh? Vull dir, quan surt la llista de clubs endeutats, aquí sempre estàs al podi, eh? i això

0: No es Bo. Bueno, no, lo que hay.
1: Una entrada.
0: Vivimos para hoy y mañana ya veremos quién estará tú.
1: Una altra dels reptes és consolidar-te a nivell futbolístic continental, és a dir, traduït, intentar aspirar a la Champions. No és mai fàcil, Jack.
0: No. No, no, ni veig que l'any que següent sigui... Sí, hi ha una cosa que pot jugar a favor del Barça, que hi ha jugadors joves a l'equip que poden mantenir la seva progressió i inclús millorar-la. Però, donada les xifres que es mouen per aquest món del futbol, em costa pensar que el Barça estarà en situació de reforçar-se, no ja dic de mantenir, perquè clar, si et mantens com estàs, vols que no quedis enrere perquè hi ha altres que sí que pugen. Tu has de pujar també. I no veig que estigui en situació una mica de pujar. Mira el mateix Madrid, de moment ja ha fitxat quatre jugadors. Pots dir, oh, trobem els meus jugadors, però ja ha fet quatre jugadors, en teoria millora la seva plantilla. I, bueno, i no veig el Manchester City gastant el que no faci falta, el PSG està on està, i clar, no veig jo que el Barça l'any que ve tingui més opcions que les que tenia l'any passat.
1: I
0: La veritat.
1: comença ja a fer realment temps que el Barça no és a una final de la Champions. És més d'una dècada ja, eh? Fa 11 anys,
0: Bueno,
1: Marçal. Del
0: bueno,
1: 2015.
0: Jo vaig ser-hi allà a Berlín amb aquell trident que ens convidava a pensar que el Barça marcaria una època i que guanyaria 3 o 4 Champions seguides,
2: Bueno.
0: perquè estava el Neymar, el Luis Suárez i el Messi. Jo crec que ha estat la millor davantera de la història del Barça. Vull dir, tres superclasses, tres supertops. Però mira, la felicitat que en Barça dura molt, molt poc, perquè ja jo crec que va haver una davallada molt gran quan va marxar Neymar. Va marxar Neymar, no es va saber reinvertir els 222 milions d'euros i els jugadors també van agafar
2: Sí,
0: massa poder i
2: més
0: tal.
2: que per la, més que per perdre Neymar, és perquè, com ja ha passat altres vegades, ha passat amb Figo, tal, més perquè perds amb Neymar, que el que deixes de tenir és que què fas amb el que et donen a canvi. Aquest és el problema. Perquè Neymar, després,
1: Sí.
2: la trajectòria...
1: La trajectòria, i aquí sembla que hem pogut perdre
2: La veritat és
1: el...
2: que,
1: Ah, no,
2: mira,
1: aquí
2: el que va
1: estàs.
2: passar a París, ells no van guanyar amb ell tampoc, no? Però, bueno, clar, bueno, no sé, espero, no sé, arribar a aquella que no és davant hi ha la Lliga, que també és bona, no? Però, clar, aquí el que marca és la Champions. Un president del Barça, no diré qui era, fa uns anys, em deia, sí, hem guanyat dos, dos lligues, i ja diu, les canviaria totes per una Champions.
1: Ja. Dic
2: És
1: que
2: així.
1: el model de propietat, acabo, Marçal, també és una qüestió a tenir en compte. Diuen que és el seu objectiu blindar-ho, però hi ha gent que l'ha acusat de tot el contrari.
0: És que jo crec que el Barça, encadenant tants exercicis en negatiu, ampliant el deute i havent de competir amb clubs d'estat, jo crec que no podrà, per ser competitiu, mantenir-se autosuficient com una associació. És que és una associació esportiva, el Barça, i està competint contra societats anònimes que quan necessiten calés, com l'Atlético de Madrid, per exemple, fa una ampliació de capital i una venda del club del 54% i li entra allà un xorro de milions que llavors li dona molta benzina, no? Mira, fins i tot el Real Madrid, que diuen que està tan ben gestionat econòmicament, ja està dient Florentino Pérez que si, bueno, el 10%, uns inversors molt simpàtics, no sé què, tal i qual. Vull dir que si ja el Madrid, que està tan bé, s'està plantejant vendre's una part del club, imagina't el Barça, jo crec que no podrà mantenir-se com una associació i que s'acabarà venent, i espero que s'acabi venent una part a socis inversors bons i que sàpiguen de gestió, com passa, per exemple, al Bayern de Munic.
1: Molt bé, doncs...
0: Però clar, deixarem de ser més que un club ja, serem un
1: Ah,
0: club
1: amigo,
0: més.
1: ah,
0: En lloc de
1: amigo.
0: més que un club, ja serem un club més, com el
1: Bueno,
0: resto.
1: bueno, bueno, bueno. Tafaneria per acabar. Joan, el Jack on marxa aquest estiu, de vacances? El Jack no el tenim. Marçal, a on te'n vas tu de
0: A Menorca, a
1: vacances?
0: Menorca, jo repeteixo,
1: Hombre,
0: de l'1 al
1: hombre, però
0: 15.
1: que estàs abonat o què?
0: Sí, ja vaig allà, que lloguem una caseta amb els cunyats i les
1: Oi, oi,
0: nenes i tal, i bueno, molt
1: oi, oi, oi.
0: bé, sí.
1: Doncs escolta, tu i el Jack i tu, i tots els vostres, que tingueu moltíssima salut i un estiu magnífic. I el meu agraïment, com sempre, una temporada més per fer-nos costat. Gràcies, Marçal, una abraçada.
0: Igualment, Albert, i bon estiu per tots els oients d'Onda Cero i tot l'equipàs del teu programa.
1: Gràcies. Seguim en directe a la brúixola de Radio Estadio Catalunya.
3: Está entrando en un hogar protegido. Estamos dando aviso a policía.
4: Esto es lo que ocurre cuando intentan entrar en un hogar protegido por Verisure. Porque cuando confías en Verisure, estás confiando en el referente mundial en alarmas. Con tecnología propia y exclusiva, capaz de anticiparse a las amenazas y responder en menos de 20 segundos ante el peligro. Para proteger tu hogar, confía en Verisure. Primeros en proteger. Llama al 900 273

0: 902-272.
1: Medisure.
2: ¡Ay, mi madre el bicho! ¡Toma Energisil Vigor! Energisil con zinc mantiene la testosterona. Ya sabes, energía masculina, Energisil Vigor.
3: Saluda siempre a quien se cruce en tu camino. Cuando eres motera, hay muchas leyes no escritas. Pero cuando eres mutuera, hay una ley que sí está escrita. Y es la siguiente.
4: Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
3: Hazte mutuera.
4: Condiciones en Mutua.es.
5: No i 33 minuts. Coneguem un avanç de continguts al Nits de Ràdio, ja sabeu, amb el David Cervelló. Avui, de 2:15 fins a les 3 en punt de la matinada, aquí a la sintonia d'Onda Cero Catalunya. Estimat David, què tindrem avui? Bona nit.
6: Molt bones, Albert. Doncs mira, aquesta propera matinada, també versió reduïdeta, entre penaltis en del juego, perquè ara sembla que tots han d'anar a penals, Allò de dir, bueno, per què vamos a ganar si podem solucionar tots els penals? Bé, doncs tindrem Celebrities amb en Robert Calvo. Veurem quin personatge avui analitzem del que ha format part de la història de la televisió. El nostre coach a capçalera, en Jordi González Guillem, ens parlarà d'aquesta gent que sempre té corda. Sembla jo, és que sempre tiene metge. Bueno, no metge, és de... Bueno, és que porta metges i tal. No. O sigui, que té corda, que té molt de... Que sempre estan amb ganes de fer coses. I la Maria José Cayuela i la Sònia Martínez ens parlaran dels xatós. No del de menjar. No del hola, xato, tampoc. No, dels xatós, dels castells aquests que... Bueno, en fi, moltes coses, tu. Per l'estona que tindrem, intentarem entretindre el personal, ja sabeu, a partir de 2:15 i avui fins a les 3, a Nits de Ràdio, que vagi molt bé.

0: A la brúixola de Radio Estadio, la pròrroga.
1: 9:34 i comencem la pròrroga, la brúixola de Radio Estadio Catalunya. D'entrada, què ens deixa aquest dimarts 30 de juny al marge del futbol, José?
2: Una jornada de déus. El Futbol Club Barcelona ha fet oficial, al llarg de la tarda, la sortida de diversos jugadors de la seva plantilla de bàsquet. Satoranski, Willy Hernán Gómez, Miles Cales i Miles Norris, perquè acaben contracte avui mateix. Juan i Marcos tenia contracte fins al 2027, però club i jugador han arribat a un acord per rescindir aquest contracte i el base d'aquesta manera signarà a Mucam Múrcia. Recordem que Jan Veselý tampoc continuarà la propera temporada. El mateix jugador va anunciar que es retirava al final d'aquesta campanya. I Nicolás Laprovittola també acaba contracte avui, però el club fins ara no ha emès cap comunicat anunciant la seva sortida. D'altra banda, sense deixar el món del bàsquet, Força Lleida ha fet oficial el fitxatge de Dani García per aquesta propera temporada amb una segona opcional. I en tennis, la gironina Paula Badosa ha durat poc temps al torneig de Wimbledon. Ha caigut a la primera ronda davant l'estadounidenca Emma Navarro per 6-4, 3-6 i 7-5. I això que la catalana ha tingut un 5-2 al seu favor al tercer i definitiu set.
1: Camí de les 9:36 i ara toca obrir micròfon al fundador del club exclusivament de futbol sala per excel·lència de Catalunya.
3: Casi un 60% de los adolescentes en España no quiere que un algoritmo decida por ellos. Un 20% pasa más de 5 horas al día en redes los fines de semana. 6 de cada 10 han hablado con desconocidos a través de la red. Y más del 8% sufre ciberacoso. El algoritmo decide lo que aparece en sus pantallas una y otra vez. No es casualidad, es diseño. Exige un algoritmo seguro ya. Un mensaje de Fundación A3Media y UNICEF.
4: En Renta 4 Banco ampliamos tu horizonte de inversión. Da el paso hacia las criptomonedas y diversifica en Bitcoin, Ethereum y Solana con un banco especialista en inversión. Entra en r4.com y evoluciona tu forma de invertir. Renta 4 Banco, 40 años a tu lado. Consulta documentación y riesgos en r4.com.
5: Llevas 20 minutos mirando destinos y 0 minutos trabajando. Recorrer Italia, Francia, descubrir la Selva Negra o un crucero fluvial por Europa. En Atrápalo tienes viajes por Europa con hasta un 35% de descuento. El verano empieza cuando lo reservas. Atrápalo.
1: Ha dit adeu al seu fill.

0: 51 anys després d'engendrar-lo. De la seva mà n'ha passat de tots colors. Alegries, decepcions, crisis, ressorgiments... Però ha arribat el moment de fer un pas al costat perquè voli tot sol. Un fill que ja és un clàssic. Un dels més clàssics clubs exclusius de futbol sala que hi ha en tot el país. Vicenç García Grau, fundador de la indústria Santa Coloma. Bona nit.
1: Hola, bona nit.
0: Separar-se d'un fill no ha de ser pas fàcil, perquè per vostè l'indústria ha estat, és com un fill, oi?
1: Pues sí, la veritat és que sí. Pràcticament és així mateix.
0: Com va néixer la idea el 1975 de fundar un club de futbol sala?
1: Bé, jo com que tota la vida havia practicat esport i a l'any 70 vaig començar a muntar l'empresa, el negoci, i vaig tenir que deixar de jugar, d'entrenar, que tenia el títol d'entrenador, i hi havia ganes de continuar fent esports. Em vaig enterar de que hi havia el torneig Mayland, que ja es jugava a futbol sala, i em sembla que el segon any dels torneig Mayland, que va ser, nosaltres ja vam apuntar un equip allà a la fàbrica, que el vam muntar, i així va ser com vas començar.
0: Acompanyi'm, si li sembla, fent un passeig per la història de l'indústria Santa Coloma. Parlant de fundar, l'indústria és un dels clubs fundadors de l'actual Liga Nacional de Futbol Sala, la temporada 89-90, on els de Santa Coloma vau passar de lluitar per la permanència a jugar tota una final, la del 98-99, en el moment que més a prop heu estat mai de guanyar-la, sent derrotats pel Caja Segovia a la final i una sèrie final pel títol on vau jugar com a locals al Palau Olímpic de Badalona, perquè el vostre pavelló aleshores no estava habilitat per transmissions televisives. Jugar a la final de la Lliga deu haver estat el somni més a prop de l'èxit absolut que hagi tingut vostè amb el club, no?
1: Sí, així és. Aquell any vam tenir la sort de poder tenir un equip molt potent i, a més, va coincidir amb la millor parella d'estrangers de brasilers que vam tenir, que van ser el Marcelo i l'Àlex dos Santos, i ens vam classificar pel playoff, em sembla que en sisè lloc, i a la primera eliminatòria vam eliminar l'Interviu, a la segona eliminatòria vam eliminar, em sembla que va ser el Playas de Castellón, que precisament jugàvem el Playas de Castellón, el Javi Rodríguez, i va ser un any que sí, vam tenir una temporada d'aquelles de somni. El que passa que, com sempre dic jo, i així es va complir, i això, quan me'n recordo que el segon partit, abans de la final, que vam guanyar el Playas de Castelló 11-4, va ser una festa allà al pavelló, la gent va tallar el carrer, va ser tot un espectacle, i jo li vaig dir al gerent de l'Institut Municipal d'Esports de Santa Coloma: el que en aquests moments és alegria, l'any que ve se'ns tornarà amb problemes. Doncs, sempre que un equip modest com el nostre fa alguna gesta, l'any següent ho paga.
0: Doncs la va encertar, perquè després... La va encertar, dic, perquè després de coronar l'èxit més gran van passar directament als problemes econòmics. Tot i que l'equip va continuar lluitant per classificar-se pel play-off, la manca de patrocinadors i la marxa dels seus millors jugadors va provocar una greu crisi a l'entitat que va entrar en números vermells. Sí. Fins i tot l'any 2000 vostè va arribar a anunciar que Indústries García desapareixeria el 30 de juny de 2001. Però va esdevenir el miracle. I va esdevenir, Vicenç, gràcies a unes bodegues.
1: Sí, així és. Sí, així és, això i també que no es va trobar recanvi, perquè l'error que vaig cometre va ser que vaig dir-ho a principi de temporada i durant aquella temporada va haver moltes pressions de part de l'Ajuntament perquè no ho deixés, de part dels pares: Vicente, què vamos a hacer con los niños? Què vamos a fer? I, bueno, va tenir la sort de poder comptar amb Marfil i vam poder continuar.
0: Van continuar, però la retallada de pressupost va passar factura un altre cop i el Marfil Alella, amb Vicente García ja com a president, va acabar perdent la categoria a la 2004-2005, baixant a la divisió de plata. Tres temporadetes a l'infern, com es diu habitualment en argot futbolístic,

0: Ans de recuperar la màxima categoria, la 2007-2008. Diuen que un ascens, Vicenç, per qui l'ha viscut, es celebra amb tanta intensitat o més que guanyar un títol.
1: Pues sí, la veritat és que per nosaltres, per tota la vida, havíem estat a primera divisió, o divisió d'honor, que es deia a vegades, doncs baixar a la segona categoria pues, va ser un hàndicap, però que ho vam assumir bé, i el tercer any d'estar a segona divisió, me'n recordo amb el Padú d'entrenador, entrenador brasiler, pues, vam poder pujar, i la veritat és que la Santa Coloma va ser una festa grossa poder tornar a poder jugar a primera divisió com havíem estat anteriorment.
0: Estava altre cop l'equip entre els grans i altre cop la possibilitat de coronar un títol, la Copa del Rei de la 14-15, sots campions a Àguiles, Múrcia, perdent 0-3 davant l'Inter Movistar, aleshores propietat del periodista José María García. Era un duel, doncs, de Garcías que el va perdre el Vicenç.
1: Pues sí, la veritat és que sí, vam poder arribar a aquesta final, va ser també un aconteixement esportiu que es va celebrar amb molta joia, però a la final pues, vam aguantar bé la primera part i l'Interriu, com sempre, pogués tenir molt bon equip i eren els tres millors equips de tota la categoria, com normalment sempre passa, i nosaltres sempre pues, la banqueta pues, hem tingut més jugadors i hem tingut més problemes i sempre pues, a l'equip arriba a les segones parts més cansat físicament i a la segona part vam perdre, però bueno, va ser una gran final, va anar molta gent de Santa Coloma i vam gaudir molt.
0: Canvi de patrocinador a la 2018-2019, Catgas Energia, però el club passa a competir amb l'actual denominació Indústria Santa Coloma, intentant rescatar la seva primera denominació i alhora mantenint el nom de la ciutat, oi?
1: Sí, ha sigut una premissa que sempre hem tingut, perquè precisament un dels motius pels quals vam fundar el club va ser perquè als anys 75, quan el vam fundar, Santa Coloma no era la ciutat que és ara, era una ciutat que tenia moltes mancances i a mi em sabia molt de greu. Jo no soc nascut a Santa Coloma, però sí que eren els 5 anys que vinc allà a Santa Coloma i em sabia molt de greu quan els mitjans informatius Santa Coloma sempre sortia per aspectes negatius. I llavors pues, el que volíem nosaltres és que el nom de Santa Coloma sortís per coses positives i, bueno, crec que també és una satisfacció que tinc, que igual com la Badalona és conegut com la cuna del bàsquet, Granollers és conegut com la cuna del handball, el hockey sobre patins doncs, pot ser Voltregà, pot ser Vic, pot ser Igualada, que aquest any ha conquerit després de quasi 30 anys el títol de Lliga, i nosaltres hem aconseguit que Santa Coloma sigui coneguda a tot el món com la cuna del futbol sala.
0: A la 19-20 juguen un altre cop a l'Olímpic de Badalona en trobar-se en obres al municipal de Santa Coloma. Per cert, com ha estat la relació de l'Indústries amb la ciutat de Santa Coloma? Ho pregunto des del punt de vista social, però també des del punt de vista institucional, polític.
1: Bé, la veritat és que sempre ha hagut molta avinentesa, i al principi pues, nosaltres sempre hem sigut un equip que pràcticament hem estat dintre dels que cada temporada tenen els tres pressupostos més baixos, i també hem sigut perquè sobretot del que ens sentim més contents i orgullosos és de la feina feta amb la Pedrera, i sempre hem tingut un dels equips que té el pressupost més baix d'edat, i això pues, a Santa Coloma s'ha arreglat molt gran, i els nanos de Santa Coloma, la il·lusió que tenen i és l'alegria que tenim nosaltres quan un nano comença amb nosaltres amb 5, 6, 7 anys i que arriba amb 16 o 17 anys de poder debutar amb el primer equip, com en molts casos, i com és el cas, per exemple, de l'Adolfo, que està al Barça, que em recordo jo que el dia que amb 16 anys va signar el seu primer contracte, el seu pare me'n recordo que em va dir: Vicente, lo único que quiero es que durante la temporada juegue 3 o 4 minuts. Con esto ya me sentiré satisfecho. I a l'Adolfo va jugar 16 o 17 o 18 partits a tot tram.
0: Clar. Acabo, Vicenç. He dit al principi, evidentment, Indústries García, Indústries Santa Coloma, és un clàssic del futbol sala. L'únic que li cal a l'indústria per ser un gran del futbol sala és un títol o es pot ser un gran

0: La brújula con La Torre.
1: Onda Cero Barcelona, la ràdio que t'escolta.
2: Per actualitzar l'equipament i la tecnologia de la teva empresa, el millor és llogar. Així podràs utilitzar els recursos de tresoreria en d'altres àrees importants del teu negoci i estar actualitzat i renovar-te sense preocupar-te de perdre la liquidesa de la teva empresa. Recorda, lloga el teu equipament i tecnologia. Informa-te'n a grenke.es.
1: La previsió del temps a Onda Cero Catalunya.
3: Què tal? Bona nit. Demà dimecres a Catalunya baixaran les temperatures, quedant-se les màximes als 35 graus. A Lleida, 34, a Girona i Tarragona, 30 a Barcelona. Això sí, al cap de setmana pujaran les temperatures de forma molt important. Esperam també un dia d'ambient assolellat en general, sense descartar la formació de núvols d'evolució a l'interior del quadrant nord-est, que podrien deixar algun ruixat aïllat acompanyant de tempesta. En quant al vent, a l'Empordà i al sud de Tarragona, vent moderant de les components nord i nord-oest, sense descartar ratxes molt fortes. És una informació d'AEMET.
4: Encara no escoltes La Ciutat? Doncs això és el que t'estàs perdent.
1: La Ciutat, amb Míriam Franc.
4: Joan Punyet i Miró, director de Successió Miró i net de l'artista. T'haig de dir que és un dels primers artistes que estudien a infantil i els impacta moltíssim, sobretot els colors, les formes... I
5: saben... Ostres, quina alegria, perquè és veritat que té un primitivisme i un infantilisme que comunica radicalment amb els nens. I això molts artistes no poden gaudir-ne pas.
6: Va morir el teu avi, tu tenies 15 anys. Com era Joan Miró, com a avi i com a persona?
5: Sí, jo vaig diferenciar molt amb l'avi Joan i l'artista Miró, perquè jo anava a casa i veia un home doncs, molt introspectiu, molt ficat dins el seu món. Després, quan vaig baixar a l'estudi, vaig veure qui era el meu avi, que al marge de Joan també era Miró. I jo doncs, no puc més que dir gràcies, Joan Miró, per ser el meu avi, que és un gran privilegi.
1: La Ciutat, de dilluns a divendres, de 12 a 20 a 2 de la tarda, amb Míriam Franc. L'actualitat de Catalunya sempre ve amb tu. Entra a ondacero.es/Catalunya i posa't al dia del que passa a prop teu. ondacero.es/Catalunya. L'agenda d'Onda Cero Catalunya. Aquestes són les propostes de la setmana.
7: A Girona, aquests dies, exposició d'Andy Warhol a Takashi Murakami amb una mirada contemporània a la cultura pop. Del 3 al 5 de juliol, a Vilanova i la Geltrú torna al Vida Festival amb concerts enmig de la natura. Del 3 al 4 de juliol, a Camp de Bànol, Fira de les Espelmes amb parades i ambient nocturn. A Girona, taller de ratafia per descobrir com es fa aquest licor tradicional. I acabem el Penedès, concert de l'Orquestra Simfònica de Terrassa amb repertori clàssic i contemporani.
1: Apunta-t'ho a l'agenda.
8: Buenas noches. En el sorteo del cupón diario celebrado hoy, el número premiado ha sido...
9: 70.567-70567.
8: Serie...
9: 16.
8: Consulta si has resultado ganador a tu vendedor en juegos11.es o a través de la aplicación Mi Vendedor 11. Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. 11. Bien jugado.
0: La brújula. Rafa La Torre.
10: J32.